0: I parlant d'emocions.
1: 49.
2: És l'hora del pati.

0: Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Salvador Dalí continua sent una de les grans portes d'entrada de Cadaqués al món. La relació entre l'artista i el municipi on va viure i crear bona part del seu univers es reforça ara amb la nova ruta Dalí, un itinerari que recorre una trentena d'espais relacionats amb el pintor. Aquest ha estat dissenyat per Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, una associació cultural vinculada a la Fundació Gala Salvador Dalí.
4: Normalment sempre es lliga Dalí amb Port Lligat o amb la casa on anava a estiuejar amb la seva família, al Llaner, però en realitat hi ha molts altres espais de Cadaqués que tenen relació tant amb la seva obra, perquè va pintar diferents espais de Cadaqués, com en diferents moments de la seva biografia, no? És a dir, per citar un exemple, doncs, allà al passeig hi ha l'antic Hotel Miramar, on van venir Paul Éluard i Gala per primera vegada, i és aquí on Dalí coneix a Gala i a partir de llavors s'inicia la relació.
3: En el poble ja existeixen altres rutes sobre Dalí, però aquesta identifica els llocs amb unes plaques en forma de formiga, un dels símbols més reconeguts de l'univers dalinià, un fet diferencial que valora l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana.
5: Una idea que ens va semblar divertida i molt més fàcil fins i tot per gent més jove o per la mainada o per famílies, no? Per poder-ho disfrutar i per poder fer una passejada. Molt lligat també amb aquest turisme que nosaltres apostem per més un turisme cultural en què pugui trobar aquesta oferta, no? De que nosaltres ja fem diferents rutes i es fan rutes d'Ali també, però havent-hi formigues no necessites ningú que te guiï, no? Sinó que tu tens una guia ja i tu mateix et vas fent les formigues i vas buscant aquestes formigues.
3: Iniciatives com aquesta reforcen una marca que atrau milers de visitants, sobretot internacionals, que arriben a la Costa Brava atrets pel geni surrealista. On saben bé la importància de renovar constantment el relat de Dalí és a Figueres, la ciutat natal de l'artista. La Fundació Gala Salvador Dalí fa gairebé 30 anys que manté viva la seva figura amb noves adquisicions d'obres, recerca i exposicions al Teatre Museu Dalí. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha buscat ampliar aquesta mirada amb la Casa Natal de Dalí, inaugurada el 2023, un espai que no explica només el Dalí artista, sinó també el nen i l'adolescent empordanès, vinculat al context cultural de la ciutat de principis del segle XX. La pregunta, però, és si aquest gran reclam deixa prou espai perquè creixin altres relats del territori. Per Mariona Sugranyes, la regidora de Cultura de Figueres, el repte no és limitar Dalí, sinó aprofitar la seva projecció internacional per donar a conèixer altres atractius de la ciutat i la comarca.
6: Qui ve a visitar Figueres és pel Teatre Museu Dalí, és així, i per Dalí, no? Llavors nosaltres mirem d'estirar-lo cap a altres atractius que té la comarca i que té Figueres, no? I és per això que ara hem fet aquesta entrada que et permet sumar tots aquests museus i, per exemple, se'n vagi a veure el Castell de Sant Ferran, o bé poder-los tirar amb els monuments romànics del voltant, no? de Figueres, del romànic empordanès tan important, o bé doncs, també el Museu del Joquet de Catalunya, que és un dels grans tresors. Nosaltres estem treballant molt en que Figueres es converteixi en una ciutat de museus i de cultura.
3: L'escriptor Josep Pla, el monestir de Sant Pere de Rodes, Empúries, els pobles romànics de l'Empordà, per molts són un patrimoni que ha quedat eclipsat per Dalí. Per Dolors Vidal, professora d'Història i membre de l'Institut de Recerca en Turisme, la solució hauria de passar perquè cultura i turisme treballessin de la mà i creessin un relat compartit.
7: Aquí, quan diem sector turístic, entenem aquests espais d'infraestructura d'allotjament hotelera i extrahotelera. Càmpings, apartaments turístics, hotels... Aquí la gent viatja pel contingut i després va a dormir. Sector turístic, en primer lloc, haurien de ser els responsables de les infraestructures culturals importants, els seus objectius i les seves activitats. En un entorn hiperturístic com és el nostre, no hauríem de separar una cosa de l'altra, perquè jo penso que la cultura és la real, la que existeix, la veritable, l'autèntica, i la promoció turística s'ha de basar en això.
3: Alhora, creu que la ciutadania també s'hi hauria d'implicar.
7: El relat de que no ens agraden certes coses del turisme ha anat agafant pes i ha inhibit la corresponsabilitat sobre aquest fet. Els Amics del Romànic de l'Alt Empordà, una associació que intenta protegir el romànic, que és meravellós, de l'Alt Empordà. doncs, la seva vinculació amb el turisme, quina és realment i quines ganes tenen entrant aquí, no?
3: Dalí continua sent una porta d'entrada privilegiada a l'Empordà. La seva marca té una força internacional difícil de substituir, però el debat és com aprofitar aquest reclam sense que faci ombra a la resta del territori. El repte, segons els experts, no és viure sense Dalí, sinó aconseguir que després de Dalí hi aparegui tot un Empordà encara per descobrir.
1: Sensacions de Ràdio Vila-sacra.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: La barbacoa que sigui del rei de la rajola. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. Barbacoes grans, petites, amb aigüera incorporada o sense, de diferents colors. El teu jardí, terrassa o espai exterior es mereix una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, el rei de les barbacoes. També a Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Bé, no?
2: Si vols que casa teva torni a ser casa teva, pintura i decoració d'Ant. Façanes exteriors, decoració d'interiors personalitzats, pressupostos sense compromís. Dona personalitat a la teva llar.
3: Telèfons 972547431 i 615185361.
4: No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Salutacions des del Sendes, on parlem de senderisme, d'excursionisme i de viatges. La nostra pretensió és fer que el sofà de casa es mori d'avorriment tots els caps de setmana. I per fer-ho possible, proposem tres continguts. Els d'avui són aquests. Començarem anant cap a la plana empordanesa, en concret a Pals, terra d'arròs. El Xiulet de Pals és un trenet que fa la ruta pel Molí i els arrossars de Pals. Del recorregut i de la tradició arrossera d'aquest municipi del Baix Empordà en parlarà tot seguit la guia del trenet, l'Eva Gil. A l'espai de senderisme, el Xavi Tió proposa una ruta a la Roca de Narieda i al Tossal de Balinyó, una gran paret rocallosa que s'alça molt a prop de la vall que forma el Segre i la carretera C14 entre Coll de Nargó i Organyà. Descriurà la ruta i, evidentment, en farà la corresponent fitxa tècnica. Seguim voltant per Xile, de la mà de les viatgeres Conxita Terruell i Rosa Pi i del seu llibre Viatge a l'ànima xilena de Tuxita Edicions. No podia faltar una estada a la capital, Santiago, una experiència que les va portar a conèixer gent i alhora els llocs més emblemàtics de la ciutat. Aquests són els tres continguts d'un programa que comencem ara mateix. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Banyada pel mar Mediterrani i pentinada per la tramuntana, l'extensa plana de l'Empordanet és un mosaic on s'hi escampen pobles de pedra i camps de conreu, ben delimitats per fileres d'arbres que trenquen la perspectiva planera de l'horitzó. Posem el punt de mira en un petit sector d'aquest Baix Empordà interior, d'aquest rere país que hi ha a les construccions turístiques de la costa. Anem a Pals. Ens hi espera el seu cultiu més emblemàtic, l'arròs. A Pals i a l'entorn hi ha prop de 900 hectàrees d'arrossar que generen cada any unes 7.000 tones d'aquest cereal, de l'espècie Oryza sativa, i que constitueix un dels aliments més bàsics de la nostra dieta. A Pals es coneix el conreu des del segle XV, però fora d'aquest aspecte productiu, els arrossars llueixen un paisatge molt especial. Avui el descobrim. I ho fem de la mà del Xiulet de Pals, un projecte impulsat pels propietaris del Molí de Pals, que dalt d'un trenet articulat de dos vagons proposa la ruta de l'arròs. Aquest itinerari és l'estrella, però en fan dos més, la ruta dels pobles medievals i la ruta Pals Gòtic. Nosaltres, però, ens centrarem en la ruta que ens apropa cap a aquest cereal imprescindible per la humanitat. L'Eva Gil Ramírez n'és la guia i ens comença traçant el recorregut d'aquesta proposta que té dos grans atractius: veure les extensions de camps d'arròs i també un històric molí.
1: El trajecte per anar fins al molí és d'uns 20 minutets i creuem per la part antiga del casc antic, passant pel cementiri i enfilant-nos per mig de camps de cultiu fins a arribar als camps d'arròs i al molí. La parada es fa en el molí aproximadament hi estem una hora, però allà veiem de tot, és a dir, des de la part del camp entrem, veiem com és el procés de blanquejat de l'arròs amb màquines de mostra, veiem la maquinària antiga també, fem un tast de cervesa fet amb arròs, hi ha possibilitat o no també de comprar arròs, si es volen allà. Tornem a pujar al trenet i ens en tornem per l'altra banda de camp, que també ens ocupa 20 minuts de trajecte fins a arribar a Pals.
0: La ruta de l'arròs de Pals és circular, té una durada d'unes 2 hores i és apta per tots els públics, escolars, gent gran, famílies, etc, etc. Transcorre per terres que s'agrupen al voltant de la marca Arròs de Pals i que també inclou els municipis de Torroella de Montgrí, Fontanilles, Palau-sator, Riumors, Castelló d'Empúries i Bellcaire d'Empordà. Els arrossars són en terrenys integrats al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter. Per tant, a més d'aquest vegetal, hi ha altres habitants, una rica varietat d'aus i mamífers.
1: Quan passem pels arrossars, també tens la possibilitat de fer observació d'ocells, si tens sort, evidentment, perquè això vos va segons el dia, no? I la sort que tinguis aquell dia, però ens hem trobat moltes vegades d'estar fent explicacions allà al costat del camp i tenir al damunt dels nostres caps fent cigonyes volant per allà dalt. O també tenim altres animalons que circulen per allà als arrossars. I nosaltres en el molí també tenim informacions d'espècies que estan en aquest entorn dels arrossars, fauna i flora, espècies invasores, les autòctones.
0: l'Eva ens acaba de citar el molí. Anem cap allà, perquè és una part essencial de la proposta d'avui. És un edifici històric datat del 1452 que manté una part antiga que a poc es va museïtzant i una de moderna on, evidentment, s'hi treballa en el dia a dia.
1: El molí està situat enmig del camp d'arròs. Es pot visitar amb aquesta activitat que tenim nosaltres a través del Taranet. El molí està en actiu. Tenim una part, diguéssim, que és la que s'ha modernitzat i la que s'utilitza per fer l'arròs, perquè encara en fem d'arròs en allà. Però tenim una part, que és la part més antiga, que és la que no és exactament... Sí, la tenim com un museu, però l'hem anat rescatant mica en mica. És això, al principi hi havia una zona molt petita que es podia aprofitar per veure i any rere any l'hem anat com recuperant. I la part que visitem, on hi entrem quan fem la ruta de l'arròs, és justament a la sala antiga del molí d'arròs, que és la que tenim en condicions de visitar.
0: I és a la sortida del molí i ja de tornada cap a la vila de Pals quan el visitant, enfilat sobre el trenet, se sentirà més envoltat de camps d'arròs.
1: Sí que durant el recorregut i el circuit passem per mig de molts de camps. En el recorregut inicial són més altres cultius, diguem-ne altres cereals de secà, blat, ordi, civada, colza, no sé, girassols, això depèn de l'any. I quan sortim del molí sí que ens trobem molts més arrossars. Per això deia que no passes mai pel mateix recorregut, és a dir, veiem coses diferents.
0: I també veiem diferents els camps d'arrossars segons l'època de l'any. El color marró domina a la tardor i sobretot a l'hivern, quan els camps descansen. El verd, en diferents tons i intensitats, va fent-se lloc cada cop més a mesura que avança la primavera i l'estiu. L'Eva aclareix que la ruta de l'arròs es pot fer tot l'any, tot i que per veure la planta al camp cal anar-hi des de març, quan se sembra, i fins a l'octubre, quan se sega. A partir de maig, el color verd comença a ser molt esplendorós.
1: Maig, juny, podries veure camps inundats. Juliol, podries veure planta en creixement. Si ens n'anem més a finals d'agost o setembre, veuries l'arròs ja crescut i madurant. Llavors, clar, dona marge, a fer la ruta, jo et diria, des del maig fins a finals d'octubre. Idealment, si vens molt abans, que també la fem, nosaltres ja t'ho dic, des del març ja comencem a funcionar, perquè al final, com que recorres diferents camps, sempre veus una mica de context, però si tu vols trobar l'arròs crescut al camp, doncs hauria de ser més el juliol, agost, setembre, octubre.
0: Transitar al voltant dels camps d'arròs de Pals és fer un cop d'ull al passat, a segles de presència, com a mínim a mig miler d'anys. La documentació existent així ho atresora.
1: Hi ha documents que indiquen que abans, el 1332, hi havia hagut un molí de farina de blat, però que se'n parli de l'arròs és d'aquesta data, aquest he comentat, 1452. Si és possible que hi hagués abans, és possible, documents no n'hi ha. També dir que l'arròs, en tot cas, no és un producte originari d'aquí. Per tant, en algun moment, aquesta llavor, aquest gra de conreu, va arribar aquí. I llavors es va poder aprofitar justament totes aquestes terres que eren inundades a la zona de Pals i que fins a llavors no s'havien pogut aprofitar.
0: La ruta de l'arròs de Pals és una de les tres que organitza el Xiulet de Pals. Les altres dues, recordem-ho, tenen una vessant més històrica i patrimonial. Una d'elles és la ruta Pals Gòtic i l'altra, la ruta dels pobles medievals, que visita tot l'entorn. Ho explica l'Eva Gil.
1: I llavors tenim la ruta de Pals Gòtic, que és només per visitar, són per visites més curtes, que normalment quan hi ha grups que tenen moltes activitats, no?, i a Pals hi estan molt poca estona, doncs a vegades sol·liciten aquesta, no?, que és Pals Gòtic, i si no també tenim les pobles medievals, que normalment el que fem és visitar Pere Tallada i Palau Sator. Sí que és veritat que podem fer combinacions diferents, a vegades fent combinades, i llavors dius, mira, no, aquest poble no, però aquest sí.
0: Per qualsevol de les tres opcions, cal apuntar-s'hi omplint el formulari del web elxiuletdepals.com. Podreu recórrer els empedrats carrers del nucli antic pel Seny, fer un tomb fins a viles properes, o inserir-se en el món d'aquest cereal, l'arròs, i posar el colofó fent una rosseta en qualsevol dels molts restaurants de la zona. Perquè l'arròs de Pals és molt bo, i per acabar, l'Eva ens el defensa fervorosament.
1: L'arròs de Pals, per què és tan bo? Perquè fa xup-xup en el camp. I tu dius, què vols dir que fa xup-xup en el camp? Doncs que el temps de maduració que necessita en el camp és més llarg que en altres llocs, degut a la climatologia que tenim nosaltres aquí a l'Empordà, que és diferent. I que tu dius, que teniu d'especial, que estem tocats per la tramuntana, entre d'altres coses, però també és veritat que la variació tèrmica que tenim fa que necessitem més temps de maduració en camp. Llavors diem que ens agafem les coses amb calma, però clar, el resultat quin és? Doncs un resultat magnífic.

0: Prat. Entre Coll de Nargó i Organyà, segur que us ha cridat l'atenció una gran paret que hi ha al vessant esquerre del Segre, és a dir, a l'altre cantó de la carretera. Estem parlant de la Roca de Narieda i del Tossal de Balinyó, que és el cim que la domina tot en terreny calcari. Estem situats a l'Alt Urgell i, en concret, a Fígols, un petit poble al costat d'Organyà, i és una ruta molt ben indicada i senyalitzada, sempre per corriols evidents, que ens permet assolir un panoràmic sense cims de l'Afec, el Tossal de Balinyó, a través d'un itinerari que proposo fer-lo en sentit horari i que ens durà a la Font de Codonyes per després pujar a la Collada de Malivern, d'allà fer un tram més planer fins al cim del Tossal i a la tornada baixar per un tram una mica més dret que ens portarà al Coll d'Escala i després, tallant una pista, arribarem altra vegada al cotxe.
1: Doncs molt bé, anem a començar aquesta ruta d'avui. Quin és el punt de sortida precisament on deixem el cotxe?
0: Doncs anem a començar a caminar en un pàrquing que hi ha a uns 400 metres de Fígols, a tocar de la gran masia de l'Ubac. És un pàrquing indicat al costat de la carretera i és el punt d'accés de la gran quantitat de vies d'escalada dels diversos sectors d'aquella zona de la Roca de Narieda i també de la impressionant via ferrada que hi ha instal·lada, potser o segurament la més llarga de Catalunya. Del pàrquing el que fem és passar la carretera i agafem una rampa encimentada que de seguida ens du al camí ral de Fígols a Perles. Trobem un pal indicatiu que ens orienta cap a l'esquerra, cap a llevant, i anem remuntant bastant per sobre el torrent de Fígols per una pineda jove que ha guanyat terreny a les feixes de conreu abandonades i que ens du al cap d'un quilòmetre a traspassar el Clot de les Tines, just sota el salt de la canal a la paret per on es despenja el torrent de les Tines. Continuem pujant suau per dins del bosc, ara alternat amb roures i amb boixos afectats per l'eruga del boix, fins a desembocar en una pista que, al poc, ens du a la Font de Codonyes, una font abundosa, urbanitzada en un indret preciós i fresc, amb bancs i taules. I poc més enllà de la font, deixem la pista i per la dreta el pendent s'accentua una mica, seguint sempre els senyals grocs que anem trobant i els pals indicadors. Girem a sud, continuant per dins del bosc a l'Obaga, passem el petit grau de la Guixera fins a sortir al Collet de Dalt, sobre un petit serrat enlairat, i des d'on ja veiem els dos cims que farem més endavant. Per l'altre cantó, baixem suau per terreny obert, per Soleil, a traspassar altra vegada el torrent de les Tines, ara més per la capçalera. Traspassem també una pista i comencem a remuntar altra vegada pel bosc, a l'Obaga. Anem a passar sota la Roca d'Espatllagossos, és una espectacular formació rocosa amb vies d'escalada extraplomades. Fem un tram amb balconada sobre la paret que continua sota nostra i ja per fora del bosc, per camí obert sobre el calcari, acompanyats de farigoles i petits genebrons, anem a sortir al Collet de la Canal del Joan, o Collada de Malivern, on retrobem la pista que havíem traspassat feia una estona. Aquí deixem el camí ral, que se'n va per l'esquerra cap a Perles, i girem cap a Ponent. El que fem és iniciar un tram quasi pla que ens du al Collet sota el Tossal d'Oriola. El camí el flanqueja per la dreta, però nosaltres el deixem per continuar rectes i enfilar-nos, sense més problemes que el pendent i els ginebrons, fins a coronar el cimet, que és el punt més alt d'aquest sector. És el Tossal d'Oriola, 4 metres més alt que el Tossal de Balinyó que tenim just davant. Vistes impressionants sobre la vall de l'Inyà i l'embassament d'Oliana, i d'aquest primer cimet continuem recte pel llom que ens baixa a una collada ampla on retrobem els senyals grocs del camí que havíem abandonat feia poc i ja només ens queda la darrera pujada fins al capdamunt del Tossal de Balinyó. Aquí les vistes ja són espaterrants. Sobre Coll de Nargó, sota nostra, arran de les aigües de l'embassament, veiem també Fígols, veiem tota la vall del Segre, els plans d'Organyà a l'altre cantó, amb la muntanya de Santa Fe i l'ermita de Santa Fe, cimbellada sobre el poble, i tota la dorsal de la Serra de Sant Joan al darrere. Veiem l'ample vall de Cabó, que se'n va cap a Boumort, tancada al nord per la Serra de Prada. A l'est veiem tota la vall de l'Inyà, coronada al fons pel Pedró dels Quatre Valles i el Port del Comte. I cap a sud tenim la Serra de Turp, al costat de Cambrils, i també tenim vistes de la Serra d'Auvens amb el Coscollet sobre d'Oliana, i cap al nord la vista se'n va fins al Pic de l'Orri, al Pallars, veiem també el Salòria, piramidal i ben destacat entre la vall Ferrera i Os de Civís,

0: i veiem també el bony de Carroi ben bé al mig d'Andorra. Com diu aquell de la tele, brutal. Doncs després d'extasiar-nos amb aquestes magnífiques vistes, iniciem el retorn desfent un tros de camí fins a baixar els plans sota el cim, on trobem un trencall que per l'esquerra ens duria a la sortida de la Ferrada i que nosaltres agafem a la dreta per anar davallant per terreny obert, per un camí molt ben traçat que en marcades zigzagues ens baixa còmodament fins al bosc primer i ja després el darrer tram ens mena a sortir al coll d'Escala, on tornem a retrobar la pista que havíem traspassat a l'anada, i d'aquí només ens queda seguir el camí senyalitzat amb estaques que va tallant successivament la pista i que ens baixa a tocar de Fígols, on tenim el cotxe.
1: Doncs molt bé, després d'aquesta extraordinària ruta anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
0: Estem parlant de 9,8 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 680 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi per anar xinutxant unes 5 horetes.
1: Grau de dificultat?
0: 2 sobre 5, només.
1: Internet.
0: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Roca Narieda, entre parèntesi, Tossal d'Oriola i Tossal de Balinyó, des de Fígols, d'un usuari que ja ens és força conegut, que es diu el Porquet de Sant Antoni.
1: I tant, l'hem seguit unes quantes vegades i ens n'hi hem inspirat. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i república.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, sóc Conchita Teruel Llong. Us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
4: Sóc Rosa Pimas Vidal. Us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
1: Doncs no podíem passar per alt en aquest viatge a Xile, el pas per la seva gran capital, Santiago, una urbs poblada per més de 7 milions d'ànimes i considerada una de les millors ciutats de l'Amèrica del Sud per qualitat de vida. A Santiago de Xile, la Conchita i la Rosa hi van visitar uns quants indrets, però també van conèixer gent i formes de viure. De tot plegat, ens en fan una síntesi en el quart capítol dels Quaderns del Viatger.
4: A Santiago, la Míriam, acompanyada dels seus fills, ens venen a rebre. Ens fan sentir benvingudes i ens porten a casa de l'Astri, que ens acollirà durant la nostra estada. Després visitem la Chascona, la casa de Pablo Neruda, que ens submergeix en el seu món de poesia i extravagància. La distribució és capritxosa, carregada d'escales de cargol. A cada racó es respira la seva passió pel mar. Un ull de vol obert a la imaginació i un menjador situat vora un rierol que crea la il·lusió d'estar a bord d'un vaixell. És com si Neruda hagués volgut portar l'oceà fins a casa seva. Després anem a la pujada al Cerro San Cristóbal amb el funicular que ens regala una vista espectacular del cim i la tornada amb telefèric que és suau i agradable. I ha estat una entrada preciosa a la capital.
3: L'Astrid ens acull a casa seva a Santiago. És una casa càlida i encantadora. Aquesta dona extraordinària amb qui compartim valuoses converses ens obre les portes del seu bonic jardí, on destaca un arbre dedicat al seu estimat marit, en Nabor, escriptor i poeta, que va deixar una gran empenta. Ens anima que coneguem la seva estimada ciutat i ens proposa diverses sortides. Una d'elles ha estat la Torre Costanera Center, una de les més altes d'Amèrica Llatina i coneguda com l'Sky Costanera. Gaudim de les vistes panoràmiques que ens obren un món nou des del majestuós Cerro Santa Lucía, el lloc on es va erigir la ciutat fins a l'històric Palacio de la Moneda, fundat a l'any 1805 per encunyar monedes. I més tard va ser el Palau Presidencial on van viure nombrosos presidents, fins l'any 1958. També ens parla del Parque Metropolitano amb la seva immensitat, que esdevé un espai de lleure i esport, que convida a respirar aire fresc i sentir-se viu, mentre que la serralada dels Andes amb el seu imponent cerro. El Nevado guarda una glacera on neix el riu Mapocho, símbol de la força i la continuïtat de la natura. Aquesta visita ens ha ajudat a captar l'essència de Santiago en tota la seva riquesa i contrast.
4: Visitem a la Isabel Serrà, que ens rep a casa seva, revelant una càlida benvinguda a través d'una taula parada amb pa amb tomàquet i pernil. Un gest amb molt de significat, com tots sabeu. Ens convida a escoltar la seva història i ens relata aquells temps d'incertesa, quan van haver de marxar a correcuita durant la Guerra Civil perquè el seu pare, Salvador Serrà, conseller de Cultura del govern republicà, el van internar al camp de concentració d'Argelers-sur-Mer. Al cap de 6 mesos va aconseguir escapar i retrobar-se amb la mare junt amb els seus fills, que havien fet un llarg recorregut fins a arribar a França per trobar-se tots junts. La història de la Isabel comença a Xile quan tenia 3 anys i encara avui aquesta casa és la seva llar. Durant la nostra estada a Santiago comparteix amb nosaltres la seva hospitalitat, la seva memòria i la força d'una vida marcada per l'exili i el retorn. Sempre acostuma a venir un cop l'any a Sabadell i aquest any ens hem retrobat i ha estat fantàstic.
3: A Santiago també ens trobem amb el Rodrigo, que és un sociòleg amic del meu nebot Jean-Paul. I anem a davant de l'església de San Francisco, on ens submergeix en la història d'un lloc sagrat i antic, declarat monument nacional. La seva estructura, que ha resistit amb dignitat 2 grans terratrèmols, amb els seus murs de pedra i sostres artesanals de fusta, és el testimoni d'un passat carregat d'emocions. Llavors anem a fer una visita al Centre d'Atenció Londres 38, una associació composta per familiars i amics dels desapareguts, i a mi ens commou. Sobretot el testimoni d'en Juan, arrestat, torturat als 15 anys. Un relat dolorós que recorda la importància de la memòria i de la lluita per la justícia. També anem amb ell al Mercat Artesanal de Santa Lucía. Coneixem en Felipe, un músic que ven instruments típics com la zampoña, el coltrum, i ens ofereix un trosset de tradició que vibra el ritme de la cultura local. I al final anem al Centre Cultural Gabriela Mistral, que ens captiva amb el seu innovador programa de dansa, teatre i música, a més de cinema i exposicions d'art. Ens agrada molt i ens acomiadem del Rodrigo i de Santiago.

0: La Conxita i la Rosa s'acomiaden de Santiago i nosaltres hem d'acomiadar el programa d'avui. Abans, però, els crèdits. L'Andreu Ortega, el control de so, el Xavi Tió a la redacció i en Jaume Monés a l'edició i presentació. La setmana vinent aprofundirem, mai millor dit, en l'espeleologia, perquè visitarem un centre d'interpretació d'aquesta temàtica a Vallirana. Gràcies per escoltar-nos i aneu on aneu, que tingueu una molt bona ruta.
1: Ara toca raonar.
2: Imaginem que els membres del Consell de Direcció de la Ràdio i la Televisió Pública el formessin persones de diferents partits polítics segons els resultats de les darreres eleccions. Imaginem que ells el que desitgen és que els programes, siguin de ràdio o televisió, vagin a favor dels seus partits polítics corresponents sempre. Imaginem. Imaginem que el mateix passa als mitjans de comunicació privats, que per funcionar necessitarien, pues, publicitat, però a més, al no arribar, necessiten aquelles subvencions dels uns i dels altres. Imaginem. Fins i tot podríem arribar a imaginar que hi ha partits polítics que han creat el seu propi canal televisiu o el seu propi canal de ràdio o premsa i fins i tot xarxes socials, com és el cas del PP, amb 13 Televisió, la cadena COPE, el diari La Razón, ABC, per exemple. Imaginem que de la mateixa manera cada partit polític finança programes de ràdio i televisió concrets amb la finalitat de perjudicar sempre el contrari, sigui com sigui. Imaginem. Imaginem que, a més, ho fan en diferents mitjans on també inclouen col·laboradors i periodistes afins, els quals, imaginem, els hi donen un sobresou per perjudicar sempre el contrari, sigui com sigui. Imaginem. Si tenim en compte que tot això sembla passar a les xarxes socials i a internet, on cadascú tira segons qui el finança i qui li dona diners, potser és molt d'imaginar que ens manipulen des de tot arreu. Ens manipulen de totes les maneres possibles i per boca dels més prestigiosos intel·lectuals i esperpèntics que omplen la nostra quotidianitat comunicativa. Imaginem. És clar que per imaginar no quedi, mentre ens ho permetin. Imaginem.

0: Bona nit.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys t'ho esperes, tot es capgira. Però respira.
4: Ràdio Vilasacra, sensacions del món en exclusiva.
3: Perquè tot això no ho has perdut.

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent, vinga!
2: A que truco, a que truco!
0: Bueno...
3: Alfons Cornella, el fundador d'infonomia.com. La veritat és que estem en un moment històric en què entren en tensió les possibilitats de la tecnologia, que ens donen més informació per unitat de temps. Cada vegada rebem a través de múltiples estímuls més informació. D'altra banda, la nostra capacitat per parar atenció a aquesta informació decreix. La quantitat d'informació augmenta, la nostra capacitat d'atenció disminueix. La manera de resoldre això és a través d'una combinació de tecnologia i de psicologia. Necessitem, d'una banda, instruments que ens permetin manegar millor aquesta informació. Però és un exemple molt, molt clar. Jo al matí, quan surto de casa, puc anar a l'ordinador, mirar com serà el temps, si plourà, si no plourà, per decidir si agafo un paraigües o no. La informació hi és, però jo hi haig de posar una part de la meva atenció per determinar si haig d'agafar el paraigües o no. Una altra cosa seria que al sortir, al costat de la porta, hi hagués el paraigües i que el pom del paraigües, el mànec, doncs mostrés una llum intermitent que volgués dir doncs que està a punt de ploure, perquè aquell paraigües està connectat a la meva xarxa, aquesta xarxa està connectat al servei meteorològic i m'avisa. Aquest tipus d'instrument, de tecnologia, doncs m'allibera de la càrrega, de la tensió que representa tenir tanta informació al meu voltant. I l'altra forma de resoldre aquesta paradoxa de tanta informació i tan poca atenció és que les persones, les institucions, les organitzacions, tothom que emet una informació faci un esforç suplementari per sintetitzar-la, és a dir, per fer-la més fàcil d'entendre. Conclusió, en un món amb massa informació i poca capacitat d'atenció, hem d'aplicar noves tecnologies i noves formes de compressió d'aquesta informació per fer-la més capturable i per poder viure més tranquil·lament sense angoixar-se encara més.
4: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
5: Hola, Joan.
6: Hola, Sílvia.
5: Què fas aquest cap de setmana?
6: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: em dic Ferran Puig. A mi m'agradaria escoltar esports d'aventura tot el dia, perquè soc molt aficionat.
1: Hola, em dic Jaume Montijano. A mi el que més m'agrada és escoltar música perquè m'entretenc una bona estona i em tranquil·litzo dels nervis que tinc de tota la setmana.
2: Hola, jo em dic Jaiza Carnicer i a mi, com jo vaig a l'escola de música, m'agradaria més escoltar tipus de música, com el Jaume, i també obres de teatre, perquè també faig teatre.
3: Hola, em dic Andrea Seligrat. El que més m'agradaria escoltar seria música pop per entretenir-me.
4: Hola, em dic Miquel Vallès i el que m'agradaria és escoltar els esports.
5: Em dic Francisco Zat, visc a Avinyonets, vaig a l'escola de Gonçal Comelles. M'agradaria que fiquessin Ràdio Avinyonet a la terra.
6: I parlant d'emocions...
7: 64.
8: 1, 2, 3.

Endinsa't en la Cambra de les Meravelles, la nova novel·la de Maria Oruña. Un misteri addictiu, on l'art es barreja amb el robatori, la traïció i l'assassinat. La Cambra de les Meravelles, ja

0: volem parlar del fenomen de les postres. De les postres, a la pastisseria, de la xocolata, dels croissants, de mil i una cosa. És a dir, allà on posem un forn i posem alguna cosa que llevi o que tingui un punt de dolçor o que li posem alguna cosa pel damunt, és a dir, allò que anirà a acabar un àpat, això és el que volem fer avui, doncs parlar precisament del món de la pastisseria. I amb qui ho farem? Doncs ho farem amb tres artistes. Per una banda, amb Felipe Mejía, pastisser. Què tal, Felipe?
1: Un plaer estar aquí, sí, sí? Un plaer estar aquí.
0: Sí?
1: Clar que sí, i tant.
0: Molt, molt.
1: Moltes gràcies, sí, i tant.
0: Així m'agrada. Per altra banda, en Sergi Vela, que és professor de pastisseria. Què tal, Sergi?
2: Molt bé, Pep, aquí estem. Amb ganes de parlar de l'ofici i endolcir una miqueta a la gent que ens escolta.
0: I per altra banda, en Lluís Costa, de Vallflorida Xocolaters. Què tal, Lluís?
3: Molt bé, aquí estem.
0: Doncs amb en Felipe, en Sergi i en Lluís, avui, pastisseria. I és que, escolteu-me, jo no sé si estareu d'acord o no, però el senyor Grimaud de la Reynière va dir un dia: el postre ha de ser espectacular, perquè quan arriba, el gourmet ja no té fam. Esteu d'acord amb això o no? És a dir, sempre ens mengem les postres, però ja no tenim gana?
2: El postre va ser espectacular i, sobretot, més d'un postre espectacular ha salvat algun menú una mica justet o mediocre. I això tenim molt en compte, el postre i el cafè, però, evidentment, el moment dolç per nosaltres és important. I el fem, jo pel menys, almenys en el meu cas, prenc postre sempre que vaig a restaurants perquè m'agrada veure una mica on està el nivell, on està la tendència, els punts de dolçor i les barreges, les receptes, vull dir, crec que és important. I el mengem, no? Habitualment, almenys jo. Hi ha gent que diu, me l'estalvio, prenc el cafè directament, però...
0: El que passa, jo anava a dir, clar, jo estava mirant i, clar, per una banda, un professor de pastisseria que tira molt cap a la pastisseria de pastisseria, un altre també, i aquí un altre, i clar, no tenim cap, podríem dir, pastisser de restaurant. És molt diferent la pastisseria d'un restaurant de la que es fa en una pastisseria? Què creieu?
2: Jo crec que són perfils de persones diferents. El pastisser que treballa en un restaurant, per començar, té horaris partits, treballa per les nits i té un horari molt particular. El pastisser que treballa en botigues, amb obradors, matina moltíssim, no? I normalment plega al migdia. Són horaris diferents, són perfils diferents, però al fons el que fem són receptes dolces i bé, jo crec que va tot molt lligat.
3: I també una mica la diferència, no? La pastisseria de restaurant és una pastisseria... totes les pastisseries són fresques, sí, d'així de restaurant o sigui d'una pastisseria clàssica, però sí que l'important de diferenciar, què és? És que en un restaurant tens un producte una mica més acabat de fer a la minut, no? Allò pim-pam al moment, i a una pastisseria estem fent un postre que ha de ser més estable. Per què? Perquè el client el compra, l'ha de portar a casa, i al final pues, juguem una mica més de gelatina, amb unes textures una mica més sòlides, perquè el client se la pugui emportar. En canvi, al restaurant tenim la possibilitat de fer doncs, una sopeta dolça, amb un gelat, amb una galeta, amb un pa de pessic, i crec que és una mica la diferència, no?, d'un posto de restaurant a una pastisseria, que crec que és la clau, no?
0: Clar, hi ha coses, per exemple, que vosaltres, és això que dius, no?, que potser no les podeu fer, però déu-n'hi-do el pastisser, la pastissera d'una pastisseria, el que ha evolucionat. Avui en dia ja no són només bracets i lioneses, sinó que el pastissos, diguem, hi ha moltes tipologies, però avui en dia fins i tot feu postres, és a dir, evidentment no fareu un postre que l'haureu d'acabar amb 13 coses, però sí que, per exemple, el fet de posar recipients de, diguem-ne, de vidre amb un tap de rosca, això fa que vosaltres tingueu altres òrbites de les que fer, no?
2: Exacte. Hi ha una part bastant tècnica, bastant complexa. Per exemple, si elaborem un pastís semifred o un mousse, pues ja en poden haver tranquil·lament 4 o 5 textures partint d'un biscuit, un element cruixent, hi ha un element gelificat, una mousse, tot s'ha de poder menjar a una temperatura freda, ha de tenir un equilibri, en la cuina tu has de dur tot, I nosaltres, encara que no sé si us sembla o no, però nosaltres estem constantment fent investigació i per millorar el producte a nivell de qualitat, a nivell de sorpresa gastronòmica, a nivell de visual, i estem constantment reinventant-nos seguint els millors chefs del món per Instagram. Vull dir, aquí hi ha un moviment superbèstia. Jo sé que els pastissers de restaurant potser són més glamurosos, surten més a millor a la televisió i tal, potser està una mica més de moda, no?
0: Tot el món de... Tu també,
2: sí.
0: Tu vas fer un programa a la tele, no?
2: Sí. Però vull reivindicar una miqueta que el pastisser doblador, que jo ensenyo postres de restauració a la meva escola, perquè ho fem tot.
0: Estàs tu a quina escola estàs?
2: Jo estic a l'Escola Pública de Barcelona, Escola d'Hostaleria i Turisme de Barcelona, i a part tinc un negoci propi que es diu The Lab, i és un petit obrador que està a prop de la Sagrada Família, on fem una mica de formació potser més amateur, no? I combinem una mica les dues coses. També faig formació per a empreses i viatjo pel país, a vegades sortim del país, i una mica el sector de la pastisseria està molt fort, el que passa que també ens ho hem de creure una mica, i bueno, aprenent molt de tot el sector de la cuina, que ho ha fet superbé, no? I que estan, bueno, són los reis del rock and roll,
3: és,
2: no?
3: Que estem en aquest moment, no? Estem en un moment on mira, l'altre dia mateix vam assistir juntament amb en Sergi en un curs d'un gran chef francès, i al final ell ens deia: és que la vostra percepció aquí a Catalunya, busqueu molt el perquè de les coses, la química,
2: la tecnologia,
3: per què es barreja d'aquesta manera, o quina funció té la sucre, la mel, la farina dintre d'una massa, no? I aquí ens ho busquem molt, ho preguntem molt, volem saber molt la base del producte. I en canvi, en altres països on l'evolució està per un altre costat, que és a dir, per exemple, pots anar a Mèxic, i a Mèxic estan començant a despegar, no? Què vol dir amb això? Vols que a Mèxic hi ha un boom d'assistents a cursos, a interès per la pastisseria, per la gastronomia, estan creixent moltíssim, i són molts els chefs de Catalunya a nivell de cuina i a nivell de pastisseria que estan voltant per tot el món ensenyant això, no? I en aquest moment Sud-amèrica està a dalt de tot, amb l'aprenentatge de tots els chefs pastissers.

0: estem parlant amb en Felipe Mejía, amb en Sergi Vela i amb en Lluís Costa, tots tres pastissers. I clar, jo veig una cosa aquí, Felipe. Així com, per exemple, el cuiner, ell diu, mira, jo sóc cuiner i puc tirar més cap a la cuina tradicional o cap a la cuina d'avantguàrdia, vosaltres des de fa una molt bona colla d'anys ja us heu començat a especialitzar. És a dir, sí que és veritat que hi ha molts pastissers que fan de tot, però els que fan xocolata es dediquen a la xocolata i s'especialitzen amb la xocolata. El que fa una massa més de bulleria, tira cap a la bulleria. Després ja dic que n'hi ha que fan una mica de tot, no? Però és bo això, no? Que la gent s'especialitzi?
1: Bueno, sí que és bueno que s'especialitze, però llega un moment en què te planteas, ¿no? Yo, por ejemplo, he sido alumno de Sergi muchos años, hice cocina, luego me cambié a la pastelería y sí que es cierto que en el curso tocas bastantes cosas, pero te acabas especializando en algo, ¿no? Yo con Sergi me acabé, bueno, pues haciendo lo que es más I más D, y más D más R sería, ¿no? Y más y innovación, desarrollo y recerca, ¿no? Para no, sí, no caigo. Y sí que es cierto que cada vez vamos más a especializarnos. Es decir, Sergi, por ejemplo, aparte de pastelero, es especializado en chocolate, ¿no? Bueno, pues quieras o no, al hacer las prácticas con él te acabas especializando en algo.
0: ¿Y tú qué es lo que te agrada más de la pastissería a veure?
1: Yo estuve en cocina, y no es por desmerecerlo, pero bueno, una lenteja es una lenteja. Vamos a hacerlo, vamos a decirlo así. ¿Y qué pasa? La pastelería te da ese alquimismo, ¿no? Que tiene, que es bonito, que puedes jugar con muchas cosas, puedes jugar con diferentes texturas, sabores, etcétera. Y esto fue lo que me transmitió a mí.
2: Porque yo creo que el éxito de una pastelería es como una panadería, ¿no? Es el hecho de decir, ostras, yo me voy a buscar el pan a la panadería a Turris, ¿no? Me voy a buscar el pan a este sitio. O me voy a buscar, por ejemplo, todo el tema de me había anat al castellà.
0: Cap problema, aquí ho entenem tot. Cap problema.
2: Al final te'n vas a buscar un lloc, un producte determinat. Jo si vull anar a buscar una bona xocolata, sé on haig d'anar. Si vull anar a buscar un bon macaron, sé on haig d'anar. Un bon braç de gitano. I al final, especialitzar-te és la clau de l'èxit de la pastisseria, no? Tirar per una línia, i aquesta línia és espectacular, perquè després l'aprofunditzar molt més en un producte, en saps més, n'aprens més, i al final el teu negoci és molt més rentable. Que crec que és una mica la clau de l'èxit.
0: Aquí hi ha una cosa important, clar, jo us veig, escolta'm, Felipe, quant anys tens tu?
1: Jo, 27.
0: Escolta'm, Lluís...
2: 31. Tu,
0: 31. Sergi?
3: Jo, 40 i algun, també.
0: 40 i algun.
3: Jo sóc el pare.
0: No, clar, aquí, el pare sóc jo aquí. Clar, estic parlant... Dic això dels anys, és que vosaltres sou pastissers molt i molt joves i que ja esteu dient moltes coses. Dins d'aquest col·lectiu que teniu del 21 Brics, li esteu fotent molta canya, però sobretot una cosa important, que no us quedeu res. Jo encara conec molts pastissers i pastissers que ja s'han jubilat que... dit d'alguna manera, no? És a dir, es van jubilar i les seves fórmules també es van jubilar i, en canvi, vosaltres ho expliqueu tot. El món, diguem-ne, del pastisser, de la pastissera d'avui en dia, també ha canviat molt.
2: La clau, al final, és transmetre, no? Quan tu transmets, quan tu ensenyes el que fas, mostres una mica el teu tarannà, les teves receptes, què estem fent? Jo creixo com a professional perquè jo explico la meva manera de fer un croissant, per dir alguna cosa, i ensenyo la meva manera de fer el croissant i l'altre m'ensenya la seva manera. Creixem l'ofici, creixem les tècniques, creixem els processos, i al final compartir és créixer amb aquest aspecte, no? Perquè les receptes poden millorar, i si entre tots les fem millorar i les compartim, l'ofici creix.
3: Antigament, quan jo vaig començar als 90, no? A l'època del grunge, on apareixia grans grups com Nirvana, Rage Against the Machine, me'n recordo que vaig començar amb una pastisseria, o amb diverses pastisseries de les que treballava, quan tu eres l'aprenent, hi havia una jerarquia supermarcada. Avui en dia ja no existeix l'aprenent, potser s'ha canviat per l'estagiar, que això també en podíem parlar, que és un tema interessant. Tu eres aprenent 3 anys i rascaves jaunes i netejaves paraules i feies la merda de feina que no volia fer ningú, no? I quan havies de fer una elaboració en un moment clau, el teu mestre t'enviava al magatzem i potser li tirava l'impulsor en aquell moment, no? I callava com una rata, no? I trigaves moltíssim en aprendre els processos i les elaboracions. Avui en dia és totalment el contrari. Nosaltres ens passem la vida regalant receptes a tothom, tot i que les receptes tenen un valor, perquè hi ha un estudi al darrere, però hi ha moltíssims llibres, molt bones receptes per Instagram. Jo crec que la millor escola de pastisseria del món és Instagram. Avui en dia, si segueixes, no sé, hi ha 100 tios que han marcat la pauta, estan penjant vídeos constantment, al tanto que hi ha una mica de mentida aquí també, perquè tot sembla superfàcil, i el millor el que tira un gran xef francès, fot una elaboració que la veus en 40 segons, en realitat ha estat una setmana per fer jo, no? Vull dir que també al tanto que hi ha una mica de mentida i no és tot tan xulo com sembla, que hi ha un esforç al darrere de molta
2: gent.
3: No, està
2: clar, estem en un ofici en el qual hem de treballar, hem de cercar, però jo crec que tenim un potencial, no?, que és espectacular, que és la pastisseria, no?, i hem de reivindicar. Jo estic en un poble, Sant Esteve per la Tordera, on tenim una pastisseria molt petita i intentem, pues, arribar als clients i que els clients ens coneixin per el que fem, no?, que vinguin i diguin, escolta, jo vaig a la Vall Florida a buscar un croissant perquè és espectacular, o una xocolata, no? I al final és això, és intentar que la gent vegi per Instagram el que fem, vingui a la botiga, trobi el mateix, i que al final la gent sigui conscient de que això no és obrir una caixa de cartró, treure un croissant congelat, posar-lo en una llauna, no? Estem fent un producte que és màgic, o sigui, és màgia pura. Agafem la farina, el sucre, la sal, la mel, la mantega, la barregem, la treballem amb la millor matèria prima, amb productes del país de proximitat, i arribem a fer un croissant, no? Això és increïble, i arribant aquí la gent té que tindre el valor, no? Perquè vas a comprar un croissant i et diuen 3 croissants, 1,50 € i dius, ostres, no? Per què els nens d'avui en dia tenen al·lèrgies, o per què estem en aquests moments de mèdics, no?, que moltes al·lèrgies, intoleràncies, tot això, no? Doncs jo crec que s'ha de valorar això, la gran pastisseria.
0: Clar, perquè ara jo crec que vosaltres les teniu totes, no? Teniu els ous, teniu el fruit sec, teniu el gluten, teniu el làctic...
2: Estem en un moment...
3: Ho tenim tot en contra, i els sucres, els greixos, tot va en contra de la pastisseria.
0: El que passa també va canviant, no, Sergi? Perquè, per exemple, jo recordo, quan jo estudiava, tu que ets una mica més de la meva quinta, jo me'n recordo que a l'època del flam, és a dir, quan jo estudiava, el flam portava uns 225 grams de sucre per litre de llet. Uh-huh. Avui en dia jo no sé si feu flams,
3: sí,
0: quan porta?
3: 100-120 per litre de llet.
2: És com la nata, la meitat, no? Abans la nata muntada portava 200 grams de sucre i ara estem amb 90 grams, 100 grams, i al final és la tendència, no? Perquè tu li poses aquesta nata o aquest flam amb 100 grams de sucre, se'l mengen a Bèlgica o a Suïssa, i diuen, ostres, això per mi té massa sucre, no? I te'n vas a lo millor, tu mateix flam el mengen a Sud-amèrica i diuen, ostres, per mi aquest flam li falta sucre,
0: no?
2: Estem amb aquesta evolució constant.
3: I has tret un producte que és interessant, el flam. Jo en faig i els estem desenvolupant una mica amb diferents tipus de xocolata, ja bromes, dius, per què no es venen flams a les pastisseries? És com un producte de supermercat.
0: Per què?
3: No ho sé, però no.
0: En canvi, te'n vas a França i de crems brûlés...
2: A tot així,
3: a patada, eh? A marmelades, tampoc en venen a les pastisseries d'aquí. És com un producte baratillo de supermercat, en realitat una bona marmelada de qualitat amb poc dolçó i tal, és espectacular, no?
2: I és on hem d'anar uh-huh. Jo, per exemple, no és per reivindicar el producte de proximitat i de Catalunya, però també ho faig. Jo agafo l'època de les maduixes, hi ha un senyor que fa maduixes al Montseny, que és espectacular, doncs vaig a buscar quan té la millor maduixa, agafem les maduixes, les liquem, li posem una poca quantitat de sucre i fem la marmelada de maduixa amb una maduixa feta al país, i això al final la gent ho té que valorar, no? Que és un producte de qualitat, que no és un suc de fruita que comprem cargat de sucres i d'aromes, sinó que és un producte supernatural, i al final el preu no varia molt d'un supermercat.
0: Ara que ho dius, i el Montseny, saps que en tens un que fa wasabi?
2: Sí, a Viladrau.
0: Exacte, i fas alguna cosa ja amb wasabi o no?
2: Mira, ara mateix estic fent la línia de bombons per aquesta pròxima campanya de Nadal, que ja estem començant a fer una mica el desenvolupament, i sí que estic, per exemple, tots els wasabis que porten rábano picante, no sé què, aromes, color, tal, doncs hem volgut anar a buscar aquest wasabi, no? A veure aquest wasabi com és, com funciona dintre una recepta. I al final, quina és la diferència entre un wasabi que podem comprar en un distribuïdor de productes així per sushis i tal, o a un wasabi que és molt exclusiu, molt aromàtic, molt bo? és molt fàcil. El preu i la qualitat ho marca tot, i al final allò que diuen, la qualitat té un preu, i és així.
0: Clar, tu abans deies, ostres, amb el Vall Florida Xocolaters, que és a casa teva, jo vaig descobrir el poble perquè vaig voler anar a comprar el millor croissant d'Espanya, no?
2: Exacte.
0: Tu tens dos títols, no? El millor croissant d'Espanya de quin any?
2: Tenim el millor croissant de l'estat del 2015 i la millor galeta de l'estat del 2018.
0: 2015 i 2018.
2: 2015 i 2018. I això, què ens ha fet? Al final, ostres, em van vindre i em van dir, ostres, podies fer el pregó del poble, no? I vaig dir, ostres, jo no sóc ningú, i tenim el Tortell Poltrona, que és el número 1 del món mundial, i la veritat que un honor. Per què? Perquè al final jo crec que molta gent s'acostava a Sant Esteve a buscar aquest croissant, a buscar la galeta, a buscar el producte, i això fa poble, fa país i fa gastronomia.
0: Home, per exemple, si mirem una miqueta la història, quan un se n'anava, per exemple, a Sant Hilari, Sacalm sabia que hi trobaria els Jaumets, no? I que hi trobaria alguna altra cosa. El que anava a Banyoles, hi havia la tortada, no? I les cansalades, no?
2: Exacte.
0: El que va a Olot sap que ha d'anar a comprar la coca de Llardons i l'entruixat, el tortell d'anís, no? Trobo que això també és una d'aquelles coses que fa país i que tens per explicar, no? Vosaltres sou d'aquells que aneu a un poble a comprar l'especialitat?
3: Jo em desplaço tranquil·lament 30 quilòmetres per menjar un bon sorbet de maduixa, per exemple. Vaig a Canet de Mar, a la gelateria del Jordi Roig, que és un amic meu, i ho faig. I bueno, això, en el fons, ser gourmet no és anar al celler de Can Roca, és caminar tres carrers més per prendre'm un cafè, no? I som gourmets, ens agrada...
2: És una mica la gastar... història de les estrelles Michelin, no? Diuen, quan tens una estrella has d'anar allò, te'l trobes, no? I en canvi, tres estrelles, has de poder agafar un avió i anar només en aquell restaurant perquè

0: sabes dónde muchas veces ir, a no ser de que alguien te haya llevado a algún sitio. Y nosotros hemos, por ejemplo, tenido la suerte de que con Sergi, pues nos ha llevado los últimos días de clase, cuando ya no ha cerrado producción la escuela y tal, pues nos ha llevado, pues vamos a conocer Búho, vamos a conocer tal sitio, tal, tal, tal. Y sí que es cierto que acabas conociendo, o porque conoces a grandes de la pastelería. Yo tengo esa suerte, vamos a decirlo así, de conocer a gente como Lluís Costa, como Sergi, como Jordi Farrés, etcétera, más gente. Y sí que acabas, bueno, yo creo que acabas buscando un poco, y es lo que decía Sergi, ¿no? El hecho de desplazarte 2-3 calles más, irte 20 kilómetros allí, o, ¿sabes? Eso es ser al final.
1: Hay algo muy essencial, no? Hi ha algo molt essencial, que és com el pa. Nosaltres cada dia mengem pa. I per què tenim la costum d'anar a comprar una barra de pa en un lloc en el qual el pa és dolent, no és bo, al cap de 10 minuts és una goma o és sec? Ostres, tenim un forn de pa que fa un pa massa mare, que és espectacle pur. Pues, al final, estem parlant de... Jo entenc que hi ha productes d'avui en dia que no tothom té no la sort, sinó la fortuna de poder dir, ostres, em vaig a gastar 2 euros en un croissant, perquè malauradament hi ha gent que no s'ho pot permetre, però aquest esforç s'ha de fer.
2: Mira, ara que parles del croissant, escolta'm, què ha de tenir un croissant per ser molt bo? És a dir, aquests croissants que avui no sé quants n'heu arribat a fer,
3: 4.000
2: croissants, mare Déu senyor, tu que has estat, diguem-ne, guanyador d'allò, en Sergi, diguem-ne, que és docent, que és professor, què ha de tenir un bon croissant? Perquè, clar, avui en dia hi ha tants croissants, és a dir, això que dèieu vosaltres, no? Podem fer 3 carrers o podem fer 35 quilòmetres, però què és el que jo haig de saber perquè un croissant, diguem-ne, sigui dels bons o, en canvi, no és bo?
1: Mira, anem a resumir-ho en petits punts, ¿vale? Primer, l'olfacte, no? Un croissant que tingui una olor a mantega, això és el primer, que sigui molt cruixent, un croissant que sigui cruixent, que quan te'n posis a la boca no diguis, ostres, se'm va fer pesat, se'm fa la boca graciosa, se'm fa dens. Té que ser lleuger, té que ser també molt, molt aromàtic.
3: No, i de mantega.
1: Exacte,
3: de mantega.
1: Exacte.
0: Sí, això és cierto.
1: I per què de mantega? Perquè al final és una grasa que el teu cos la digereix molt bé, té un punt de fusió d'uns 29-32 graus màxim, la digereix molt bé, tens un sabor en boca espectacular, i crec que al final hem de buscar aquest croissant, un croissant aromàtic, cruixent, untuós, que sigui suau, que te'l mengis i diguis en menjaria un altre. Aquesta és la clau de l'èxit. Buscar un bon producte, que al final és el que hem de fer.
3: Tradicionalment a Catalunya el croissant, antigament, a partir dels 90, com a mínim, es feia amb llard de porc.
2: Però perquè també el feien flaquers, no, el croissant?
3: Bueno, i a pastisseria també. Després ve passar per una època...
1: Jo crec que no ve per aquí, Crec que el tema ve perquè antigament a França tenien un excés de mantega, aquí teníem un excés de saïm. Llavors, què feien la gent? Doncs dèiem, farem croissants de saïm perquè tenim un excés de saïm. Farem un croissant de mantega a França perquè tenim un excés de mantega. I llavors eren les tradicions aquestes, que hi havia moltes grasses, abundants grasses en el nostre país, i per això es tirava per aquesta línia. Això no vol dir que un croissant de llard de porc sigui un croissant dolent, sinó...
3: Hi ha molta gent que li agrada aquest, exacte, és una qüestió de costums. Què passa? Com estem situats geogràficament molt a prop de França, i per mi França és la millor pastisseria del món mundial, doncs la tendència ha sigut sempre anar copiant el que fan les grans pastisseries franceses, no? I la cultura de la mantega ens ha conquerit, i afortunadament, entre això i que el Gremi de Pastissers ha activat bons concursos de croissant i tal, doncs hi ha una tendència a Barcelona, i quan comença a Barcelona apareix el resto de Catalunya i del país d'un croissant de molta, per mi, i per l'Ancla, i m'és igual si algú està en contra, no? Jo crec que Hoffman van ser els primers que van dir, el croissant s'ha de revolucionar una mica, anem a fotre uns croissants de puta mare amb uns farcits allò ben carregats de mascarpone, ben carregats de crema. El croissant era un producte una mica abandonat, no? I ho han posat, van començar a posar una mica de moda fa més de 10 anys.
2: Clar, perquè està tan banalitzat el croissant que qualsevol cosa li diu un croissant, no? També.
3: Exacte.
2: Però podríem parlar del croissant com altres coses. També la pastisseria us passa una mica com a la cuina, que anem per modes, Avui, sí. Avui heu dit al principi d'aquesta tertúlia, bé, hem estat fent panetones, no? Serà que a la pastisseria, diguem-ne, catalana, no hi ha coses, diguem-ne, que puguin posar-se al mateix nivell que un panetone. Jo me'n recordo d'un postre que t'haig de dir que precisament me'n vaig anar a França a buscar-lo, que el vaig conèixer de la mà d'en Sergi Vela, que va ser el Kugloff, eh?

0: escolta'm, trobar-te una pastisseria també amb el Kugel de mandarines o d'allò, ostres, és molt bo, però llavors penses, ostres, ara tots hem de fer patitoni, no?
1: Sí, però jo crec que hem de tocar sempre de peus a terra, ser conscients de que tenim uns productes en aquest país que són increïbles. Tenim els carquinyolis, tenim els melindros, tenim productes que són d'aquí, que són molt bons, i els hem de fer, els hem de revaloritzar. Al final, no el que fa el país veí o el que fa el pastisser de l'altra banda del món és el millor, sinó valoritzem el que nosaltres fem, valoritzem el nostre producte, i llavors també intentem cercar nous productes, noves tendències, però sempre mantinguent la tradició, les arrels, la cultura, la gastronomia. Crec que és una mica l'essència, la clau bàsica, perquè al final puguem valorar, no? Si nosaltres valorem el que és un bon carquinyoli, al final podem anar a fer un...
2: Però no mengem sushi? No ha conquerit la ciutat el sushi? I per què? Perquè és un producte fresc, perquè no engreixa, perquè és saludable, és lleugeret. Les dones flipen totes amb el sushi, no? Totes volen... Anem a un Japó, anem a menjar sushi.
0: I els homes, jo soc un gran fan del sushi.
2: Sí, no?
0: Sí.
2: Per què no, si mengem sushi, no podem menjar panetone? A casa meva, des de fa més de 10 anys, hi ha panetones, hi ha torrons, però hi ha panetones. El torró de crema, el torró de massapà, cocos, ganà, està molt bé, però... Per què no podem menjar un trosset de panetone?
0: Mira, ara dius això dels torrons. Els estem començant a desestacionalitzar, els torrons. Perquè també és veritat que el torró ja només... Jo me'n recordo quan era petit que de torrons hi havia tres, no? Hi havia el de Xixona, el d'Alacant, no? I l'altre, el torró tou, el torró d'ametlla, el torró dur, i després hi havia el torró de iema. Que aquest potser és el que ha fet més el pastisser per autonomàcia, no? El torró de rovells d'ou. Però avui en dia tenim molt torró de xocolata amb molta creativitat, no?
1: I això hem de donar les gràcies a una gran empresa en la qual ha apostat per un producte i dir això ho hem de desestacionalitzar, o sigui, no ha de ser només de Nadal, hem d'intentar que el torró sigui de tot l'any. I gràcies a aquestes grans empreses, els pastissers també estem remant en aquest sentit, no? Un guirlatge, una cosa tan clàssica, tan típica d'aquí, no? La típica carmela amb ametlla, torrada i tal, què hem fet a casa? Hem dit, vale, abans el guirlatge tenia dos parts de sucre, una part d'ametlla, li hem donat la volta, li estem posant dos parts i mitja d'ametlla, mitja de sucre, el fem més bo, el fem més tendre, el fem més suau, però al final estem venent torró tot l'any a casa, estem venent el guirlatge tot l'any, i és la clau de l'èxit, que la gent, les coses bones, no diguis, ostres, un panetone només me l'haig de menjar per Nadal, o un torró de llima.
0: Per què, no? Per què? No?
1: Ostres, el podem menjar també un altre moment.
0: Mira, per exemple, el torró de Reis, el torró de massapà i així, a la Garrotxa es menja els 52 setmanes de l'any. No és només pel Reis. És a dir, tu saps que estàs al torró de Reis perquè l'única diferència que hi ha és que hi ha aquelles boletes de sucre pel damunt i saps que hi haurà la fava i el... Però sí, no? Tu te pots anar al mes de març i comprar el torró de...
2: El tortell
0: de massapà i ja està, no?
1: Exacte.
2: Sí, el que passa és que estan canviant els temps, no? Antigament, quan jo començava en els 90, casualment treballava en una pastisseria que estava paret en paret amb una església. I sortien... De missa i en cua tots cap a la pastisseria, no? I era on es venien aquests tipus de productes, els tortells de Reis, el tortell de massapà, la corona de fulla amb nata, tot això. Què passa? Que actualment les costums religioses estan canviant, les famílies es troben d'altres maneres i nosaltres també ens hem de reactualitzar, no? Una mica, potser ara apareix més la monoporció, no? Per consumir de manera més individual, no? I està molt bé, pues, que puguin combinar els dos estils de pastisseria, no? El tradicional. Jo sempre penso que a Barcelona falta una bona pastisseria clàssica, perquè ara tots estem amb la tendència francesa, moderna, així minimal i tal, però una pastisseria tradicional on puguis trobar aquest tortell de Reis que tu dius, una bona corona de full amb mantega i crema, això no és tan fàcil de trobar.
0: Escolteu-me, vosaltres a on aneu a comprar una Sara? Vosaltres a on aneu a comprar una Sacher? A on aneu a comprar un Massini? Potser el Massini encara es troba sovint, però una Sara allò una Sara de 3 estrelles, on vas a buscar una
2: un fulls de crema pastissera?
0: Un mil fulls de crema?
2: No el trobes. No sé, a Barcelona no. Difícil.
0: A Vall Florida en fem o què?
1: A Vall Florida xocolaters en fem, de veritat. Sí. I no és per d'això, sinó és el que dèiem abans, les arrels, les costums, les tradicions. Nosaltres fem una bona Sara, fem un bon mil fulls, fem un bon Sacher, fem un bon Massini. Intentem fer-ho bé, fer-ho bo, i que la gent ho trobi. Per què? Perquè estic en un poble, és un poble tradicional de tota la vida, on la gent ve buscar-te el braç de gitano, ve buscar el Massini, ve buscar el tortell, ve buscar la corona, i no podem deixar d'atendre aquesta gent. A casa fem dos tipus de croissant. Fem un croissant que és amb llard de porc, que el fem amb banyes, i fem un croissant que està fet amb mantega, que és allargat. Per què no hem deixat de fer el croissant amb banyes quan vam guanyar un premi de mantega? Hauríem pogut dir, no, guanyar el croissant de mantega, el de banyes, ja el volem fer, el traiem. No, perquè tenim una tradició. Tenim un croissant fet amb grassa de porc, amb banyes, i la gent ens el demana. I jo no puc deixar de fer-lo.
0: Però escolta'm, és que el croissant ha de tenir banyes. Ho sabeu per què té banyes el croissant o no?
1: Bueno, per el tema de la mitja lluna, no? De la mitja lluna de Turquia. Sí.
0: Van ser els turcs que volien entrar dins de Viena, una vegada els van aturar, i a la segona vegada van dir, ei, i si passessin per sota? Van començar a excavar, però no se'n donaven compte de que els flaquers treballaven a la nit. Els van sentir, ells volien fer un Troia, els van sentir i els van tornar a agafar, i després el rei, diguem-ne, els hi va donar l'ordre, la medalla del Real Ordre i tot això, i els pastissers vienesos, o flaquers vienesos, com a mofa podrien dir als turcs, i com a, diguem-ne, i per agraïment, doncs així, li van fer una mena de massa de pa, no? És que hi ha molta gent que es pensa que el croissant és francès, i no és francès, és vienès, no?
1: Exacte, exacte.
0: Heu estat a Viena a menjar una Sacher, una Sacher, no. O no?
2: Sí, jo
1: no tinc una Sacher.
0: El Palau de Schönbrunn, de l'Espresa,
2: sí.
0: Aquella Sacher allà dalt de tot, mentre un toca el piano, jo crec que és el millor record que un pot tenir, perquè moltes vegades ja no és només aquell tall de pastís, sinó és com te'l menges, amb qui te'l menges,
1: és tot
0: quan te'l menges.
2: No estem d'acord. Jo, mira, jo he anat a dinar a molts restaurants gastronòmics, però he oblidat la majoria de plats, però una vegada em vaig menjar una pasta de carbonara a Roma, i tinc aquell record al cap. No sé per què serà, va ser la temperatura del dia,
3: l'atmosfera que
2: la
3: havia,
2: la companyia, l'atmosfera, el meu estat en aquell moment, però t'ho juro que tinc aquell record. És la cosa més senzilla del món, no? Una pasta de carbonara, pues, hòstia, com aquella no l'he menjat enlloc, i tinc el record al meu cap, no sé.
1: Al final tenim aquests sabors que ens recorden a la infància, o aquests sabors que recorden. Jo, per exemple, en els meus ulls tinc un restaurant, sempre que menjo algo amb mostassa o algo així, tinc el record del mollet de papada que fan a Tickets, a la bodega 1900. El tinc allà dintre, i és algo que dic, buah,
0: clar, i aquest mollet
1: espectacular.
0: Sí, aquest mollet, aquest pa tubet, molt, diguem-ne, clar, jo ara podria dir una bisquesa, però no, molt abriuixat, i això, si no és bo, tampoc té el mateix, no?
1: Exacte, és que al final tot acompanya, no? I són els records de dir, ostres, una mantega avellanada, una mostassa, una papada de porc i tal, és espectacular.
3: Jo os voy a hacer una pregunta. Tema juventud pastelería, ¿cómo lo veis?
2: Ah.
3: Cuidado, ¿eh?
2: Bueno, jo crec que hi ha molt, i molt radical, és a dir, hi ha tios joves boníssims, i jo, bueno, tinc, no sé, per les meves mans han passat més de 1.000 alumnes. Tinc molts alumnes que van confosos i veuen el Jordi Cruz a TV1 fent publicitat i tal, i la vida és superguai. I hi ha una mica de confusió. O sigui, amb aquest ofici, a mi m'encanta anar a treballar. Jo estic amb els meus amics el diumenge fent una cervesa. Quin pal, demà hem d'anar a treballar. A mi m'encanta anar a treballar. O sigui, jo tinc la sort de que sóc un friqui d'aquest ofici, però, bueno, he tingut la sort d'encertar. Hi ha molta gent que s'ha confós. Hi ha molta gent que es dedica una mica per la moda i al tanto que...
1: Estic d'acord, però tenim un potencial, i molt feminista aquí, ara mateix, a les escoles. Hi ha percentatges molt més grans de noies.
2: Sí, el 70% de les dones, dels alumnes, són dones.
1: I és espectacular, perquè al final estem reivindicant una professió, estem obrint-la a tothom, i que al final és algú molt, molt, molt bo, no? Que hi hagi tan jovent, tan potent en aquests moments entrant.
0: Doncs ja tenim la tertúlia acabada, una tertúlia del món de la pastisseria en la qual no hem donat receptes ni fórmules, però sí que és important. El que hem fet ha sigut posar la pastisseria al damunt de la taula. I sigui on sigui dels països catalans, tothom té la seva pastisseria de referència. Però és important, sobretot, perquè valorem aquella gent. I en Felipe Mejía li hem de dir, a en Sergi Vela li hem de dir, a en Lluís Costa, que moltíssimes gràcies per ser avui aquí, a casa nostra, a venir nos a parlar de pastisseria. Moltes gràcies, nois.
1: Moltes gràcies.
0: I deixeu-me acabar amb una frase no d'un pastisser, sinó d'un cuiner, l'Alain Ducasse, que va dir un dia: la genialitat sense la base d'un producte no té sentit. Però la creativitat, si no hi ha projecte, tampoc té raó de ser. Ens ho hem passat de meravella amb tots vosaltres. Moltíssimes gràcies a tots. Apa, siau!

0: ets el que comuniques i com t'esforces per comunicar.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva,
3: és
2: meva.
3: No, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!

0: la notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Més de 14 anys, aquesta és l'edat mitjana del parc de vehicles que circula per Catalunya i un terç dels cotxes supera els 20 anys. El sector alerta de les conseqüències que pot tenir l'envelliment del parc mòbil en la seguretat i el medi ambient i demana a Climent Sabater un pla en renove.
2: Una d'aquestes conseqüències pot ser que el 2030 Barcelona incompleixi la nova normativa de qualitat de l'aire que entrarà en vigor a tota la Unió Europea per l'alta contaminació emesa pels vehicles vells, com alerta el portaveu de la patronal dels concessionaris Faconauto, Raúl Morales.
3: Y en el caso de Barcelona, ese incumplimiento se puede producir tanto si no se renueva el parque automovilístico de manera rápida, porque lo importante es esto, la velocidad con que se renueva el parque, no tanto la tecnología.
2: Més de 14 anys de mitjana té el parc mòbil català, quan el 2008 eren només de 8 anys i un 30% dels vehicles superen ja els 20 anys. Són cotxes, doncs, més insegurs, més contaminants i més cars des del punt de vista del consum. Ara mateix, alerta la patronal, només es renova el 4% de vehicles cada any, el que farà que, si no s'activa un pla renove, el 2035 encara circulin la meitat dels cotxes actuals.
1: Agència Catalana de Notícies.
4: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosi d'energia i bona música tot el dia.

0: No hi ha res!
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.
3: I parlant d'emocions.
4: 27.
5: Vale.
6: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
7: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
9: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, com estàs?
10: Hola, molt bé.
9: I avui tenim un altre menú d'aquells suculents.
10: Sí, doncs mira, avui d'entrant tenim una entrevista a la Neus Dalmau sobre l'exposició La Força Verdaguer. I la secció EGB avui sobre una història del Mulà Nasruddin. I la secció Susana acompanya amb la Susana Pérez.
9: Fantàstic, doncs som-hi. I tenim a l'estudi, avui ens acompanya la Neus Dalmau. Neus, benvinguda.
11: Moltes gràcies.
9: Que és una artista multidisciplinària que presenta l'exposició La Força Verdaguer, un projecte on l'art, l'experiència personal i el camí interior s'entrellacen profundament. Una obra que neix en un moment de gran vulnerabilitat arran del diagnòstic d'un tumor cerebral i que es converteix en un procés de sanació i de comprensió profunda d'ella mateixa. Molt benvinguda, Neus.
11: Moltes gràcies, Sergi.
9: T'he sentit a dir en diferents entrevistes que expliques que aquesta exposició La Força Verdaguer no és només una mostra artística, sinó també un procés de salut. En quin moment vas sentir que l'art no era només expressió, sinó també una via de sanació?
11: Sempre ho he sentit. Jo treballo en el món de l'art des de que tenia 16 anys i ara en tinc 65. De fet, en principi, per guanyar-me la vida em vaig dedicar més al disseny, però sempre havia entès que l'art era un tema molt profund i sempre l'he sentit com una necessitat espiritual en la manera de Kandinsky. Mm-hmm.
9: Durant el procés de preparació de l'exposició va aparèixer un record molt significatiu de la teva infància. Com t'expliques el fet que la creació artística hagi obert aquest espai de consciència i hagi aflorat aquest record?
11: L'expressió és absolutament necessària per no emmalaltir. Això, primera. Jo he tingut la sort d'estar formada en el món de l'art, perquè de molt joveneta ja vaig fer estudis acadèmics en aquest sentit. I el fet de tenir l'art, doncs soc molt conscient de que ha impedit que fos una psicòpata o que em tanquessin en un manicomi o que em suïcidés. Mm-hmm. Donada la meva experiència personal, que tothom té la seva, en el meu cas ha sigut molt dura, i dono la sort, les gràcies d'haver tingut aquesta eina al meu abast, perquè hi ha molta gent que no té eines. Mm-hmm. Mm-hmm. Sí.
9: Clar, perquè tu, sense que tinguessis memòria d'aquest fet, de cop i volta, amb aquest procés creatiu, obres aquest record, un record dolorós de la infància, que si vols sí. pots parlar, si no, és molt personal això,
11: sí.
9: d'un abús.
11: Sí, sí.
9: D'un abús. I què implica tota aquesta presa de consciència d'això? Com això va ajudar a que tu poguessis anar sanant?
11: A veure, és que el procés de sanació, en el meu cas, ha durat tota la vida. Perquè l'artista... A veure, es pot entendre l'art de moltes maneres, eh? Però per mi, per la meva experiència personal, l'art és un tema que no es pot banalitzar. una altra cosa és el disseny, una altra cosa és la decoració, una, que he fet de tot, eh? Però per guanyar-me la vida, per dir així. Però he resguardat molt aquest nínxol meu, que ha sigut l'art, perquè l'he entès de forma molt genuïna. Jo no he fet art per vendre. I tanmateix ara estic triomfant en el sentit de que he mantingut la meva genuïnitat, perquè entenia que allò era un terreny sagrat, per dir així, que tot és sagrat, eh? Vull dir, no posem terrenys més o menys, però en el sentit de que jo necessitava l'expressió per donar sentit, per entendre el meu dolor. I de fet és ara, en el descobriment de l'origen del tumor cerebral, en aquests 2 anys que m'ha donat la Fundació Palau per treballar aquesta exposició, que per fi he tingut uns espais grans on poder treballar, he tingut una confiança després de molts anys de bregar, en el sentit més tradicional dels artistes, no? Allò, misèria en company, misèria econòmica, que no pas espiritual. Doncs en aquest moment he pogut assetjar els orígens del meu mal, els orígens del meu tumor cerebral, els orígens del meu dolor, i ho he fet a partir de moltes coses i amb l'art com a pal de paller. L'art ha sigut el meu timó. Llavors al meu voltant, clar, tu diràs, si tens un diagnòstic de tumor cerebral, no és conya això, em donaven un temps, si els metges m'haguessin dit caixa o faixa, m'hagués operat realment, no tinc res en absolut, al contrari, en contra de la medicina, però sí que he tingut 2 anys per poder, des del meu timó personal, doncs tenir al meu voltant moltes disciplines, des de la medicina quàntica, la medicina energètica, els cavalls, que els he necessitat de forma urgent cada vegada que sortia de Can Ruti, necessitava anar a abraçar cavalls, no sabia per què, les constel·lacions, la sexualitat tàntrica, o sigui, moltes. Jo crec que el tumor cerebral s'ha espantat. I el fet de sorgir aquest origen, aquesta, amb la teràpia Gestalt, que va sortir aquest record que tenia soterrat a sota l'estora del menjador de la casa de luxe, que he sigut jo amb la meva cultura, no sé què, però tenia una cosa que no sabia què era. I ha sorgit. I a partir d'això, doncs, és curiós, perquè es fa un espai a dintre meu, a partir del treure aquesta pedra, aquesta bala incrustada dins del meu inconscient, es fa un espai i comencen a entrar els morts, comencen a entrar, doncs, unes percepcions acrescentades que són impressionants, i passen moltes coses molt maques.
9: Ara entrarem en aquest punt tan interessant, que m'imagino que estaves començant a apuntar al tema de la mediunitat.
11: Sí.
9: Però tu has dit que la teva pintura és un procés irracional, com si d'alguna manera alguna cosa que costa posar-li paraules s'expressés a través teu, i no fos tant la Neus, sinó algo més gran que la Neus, que s'expressa a través de la Neus. Com descriuries aquest estat de consciència quan crees?
11: Sí, justament és això. En el moment en el que m'adono de que no sóc jo la que pinto, sinó de que és la meva mà que està a servei d'alguna cosa, és en el moment en què parlem de l'epifania Verdaguer. És en el moment en què connecto amb ho sent, sinto. I me'n dono compte de que allà està passant una cosa molt, molt meravellosa. Això és l'any 2000.
9: Per tant, quan la gent sent mediumnitat, és un camp molt desconegut per la majoria de gent.
11: Sí.
9: Molta gent segurament té molts prejudicis i moltes idees preconcebudes, segurament errònies, en relació a aquest terme. Com descriuries tu la mediumnitat? Què és per tu la mediumnitat?
11: Mira, A mi em va espantar molt quan va eclosionar això, però he tingut l'oportunitat d'estudiar-ho bé i de representar-ho amb les meves pintures. La mediumnitat és una facultat que penso que tots tenim, com la facultat de visualització, la facultat de somiar, la facultat de fer música. El que passa que no la volem per X raons. Jo ho descriuria com una capacitat de fer-te transparent. De fer-te transparent, i en el meu cas és a partir d'una efusió cordial. O sigui, d'una efusió de l'estimació. Llavors, a partir d'aquesta transparència, de la desaparició total de l'ego, llavors pots connectar amb estrats de consciència que estan aquí, perquè el temps i l'espai, amb altres, diguem-ne, percepcions, doncs són categories molt, molt elàstiques.
9: Per tant, entenc que la mediunitat és quelcom que és accessible a tothom. Tu ara apuntaves que no tothom la vol. Quins serien els principals límits, obstacles que no permeten a la gent viure aquesta experiència?
11: Primer, els prejudicis. Els prejudicis que estan instaurats en la nostra cultura secularment, la nostra cultura mediatitzada per l'Església Catòlica, que s'ha volgut quedar, doncs, l'experiència espiritual i dominar-la, dominar les ànimes, dominar les consciències. Doncs això durant molts de segles ha estat reduït, ha estat apartat, com tots els ocultismes, els esoterismes, que d'alguna manera han sigut formes de l'esperit lliure, doncs de preservar-se i d'amagar-se també, perquè ja sabem què ha passat. Llavors, doncs bé, en aquests moments jo estic, a veure, jo fa molt, des de que se'n va, diguem-ne, des de que va baixar, per dir-ho així, en forma de fenòmens el noument de la poesia de Verdaguer, jo he estat, no he volgut manifestar-me com a mèdium, i tampoc m'agrada fer-ho, perquè jo sóc artista i com a tal m'agrada representar-me, però sí que me'n dono compte que, per l'experiència que tinc, que l'art, de la manera que jo el visc, que no és un art conceptual, sinó un art en el que jo em sento molt connectada amb la terra, amb la cultura, amb els símbols, allibero els símbols, els faig meus, i llavors és viu el missatge que transmeto. En el moment en què... Ai, ara m'he perdut. És que hi ha tant. No sé què t'estava dient, però que sí que és un fenomen que tots tenim, torno a la pregunta, i que ha estat, diguem-ne, reduït, ha estat apartat, com tot el món de les dones, a la cosa més subalterna, la cosa de superstició, la cosa de però és que tot, jo crec que el 90% de les dones parlen amb les seves mares mortes. Si no dir el 100%.
9: En la teva vida, ara parlaves de mediunitat i parlaves de la figura de Jacint Verdaguer.
11: Sí.
9: Com connectem tot això? És a dir, d'alguna manera m'estàs dient que tu el que fas és connectar d'alguna manera amb l'ànima de Jacint Verdaguer, que s'expressa a través teu?
11: Sí. Mira, t'explicaré com va anar, perquè és molt interessant i això ho entendrà tothom. Jo no havia llegit Verdaguer perquè el considerava... Jo no vinc del món de la literatura, vinc del món de les belles arts. Llavors vaig connectar amb el món de la poesia, dels poetes, dels cercles llibertaris, de poetes més extremistes, per dir així, més radicals, no? L'Enric Casasses, bueno... I en aquests recitals de poesia vaig conèixer un dramaturg molt interessant que es deia Àngel Carmona, autor de l'antologia de la poesia social catalana. Per cert, estic molt contenta d'estar aquí a casa al Martí Pol.
9: I tant.
11: Molt contenta. I aquest home, l'Àngel, em va dir: si t'interessa la poesia has de llegir Jacint Verdaguer. I esclar, com que m'ho deia ell, doncs vaig demanar un Canigó amb un amic que era molt verdagueria, poeta, Prudenci Reguant, i em va passar el seu Canigó, que estava ple d'anotacions, i bueno, un llibre d'aquells que dius: oh, quina meravella. Em vaig posar a llegir el Canigó i em va atrapar d'una manera que no m'ha passat mai amb res. O sigui, els poemes em van arribar, però d'una manera que no entenia què m'estava passant. Llavors vaig demanar-li a l'Enric Casasses que em vingués a ajudar a fer, a treballar de la manera que jo sé fer, per investigar què m'estava passant i què estava passant amb el Canigó. I diversos dies, diversos diumenges, va venir a casa, jo vivia al carrer Betlem de Barcelona, a llegir Canigó mentre jo pintava i tocava amb uns teclats, i ja no sabia què més fer, no? Perquè tenia com una cosa, no? En aquells moments havia estat treballant amb una galeria d'art al peu del Tibidabo em van despedir, perquè li vaig dir al galerista el que pensava. I, bueno, ara ho puc dir, això, però sí, era veritat, eh? Estava sense feina, però treballant intensivament en el meu art amb això. Llavors, quan vaig acabar els tres dibuixos que es van titular Verdaguer geomètric, en els que treballava en aquest sentit, els vaig signar, i mentre m'estava informant de la vida de mossèn Cinto, tal, em va interessar molt el tema dels exorcismes. Sabia que feia exorcismes al carrer, en un pis del carrer de Mirallers, quan l'havien foragitat les aristocràcies, i el perseguien i deien que era boig. Quan vaig acabar aquests tres dibuixos, em van trucar a casa per oferir-me una feina en una galeria d'art que s'obria al barri gòtic. Dic: quan, a on he d'anar? I em diuen: és el carrer de Mirallers. Dic: no, no m'ho podia... No podia ser... Dic: quin número? Mirallers número 7. Llavors, clar, vaig anar allà, me'n vaig assabentar de quin era, perquè això era als baixos, la galeria. Vaig anar al quart pis, vaig pujar al quart pis, vaig trucar, i em va obrir la porta un pintor que estava allà instal·lat, un pintor dominicà, negre, i li vaig explicar així per sobre, dic: és que m'ha passat això. I el tio va obrir la porta, em va fer entrar amb una gran reverència, i: passi, passi, senyora. I vaig veure el que estava fent allà. Estava fent un tríptic a l'oli en el que estava representant fil per randa del que havia passat allà.
9: Sense saber-ho.
11: Sense saber ni qui era Verdaguer. Àngels, dimonis... I una escala que pujava cap al cel plena de bolets peiots. Perdó, bolets no, cactus peiots. Que em van cridar molt l'atenció, perquè vaig pensar: els cactus peiots no tenen res a veure amb Verdaguer. En aquell moment jo havia conegut a Palau i Fabra, Josep Palau i Fabra, el poeta, el biògraf de Picasso, i em va parlar d'Antonin Artaud, i vaig pensar: hosti, Antonin Artaud té una obra que es diu Mèxic, viatge als països dels Tarahumara.
9: Antonin Artaud estava allà.
11: Antonin Artaud estava molt malalt, i va anar a buscar curació a Mèxic en els rituals dels peiots. Vaig agafar el llibre de Mèxic, viatge al país del Tarahumara, i descriu les curacions que li van fer amb els peiots com a el que ell entén que feien els curanderos de l'Atlàntida.
9: Massa casualitats, oi?
11: Massa. Això em dona tema per tirar milles.
9: Sí, saps que a la ràdio el temps passa molt, molt, sí, molt ràpid. A mi m'encantaria estar parlant de tu molta més estona, però m'agradaria fer-te res, un parell de preguntes, sí, abans de tancar. Entenc, per tant, que aquesta mena de connexió místico-espiritual amb l'ànima de Verdaguer, sí, ha influït de manera directa en la sanació del teu tumor, o almenys tu ho entens així, sí, i del trauma d'infància.
11: Sí, sí, totalment, totalment, perquè és una energia, que li dic la força Verdaguer, que a partir d'aquest moment en què se'm manifesta, em té en mi. Em té. Faig moltes coses a partir d'aquesta energia. Però quan em diagnostiquen el tumor i des de la Fundació em donen 2 anys per preparar aquesta exposició, em dic, bueno, ara intentaré utilitzar aquesta força per curar-me a mi. Mm. I ha sigut això.
9: Neus, si haguessis de resumir amb una frase què t'ha ensenyat tot aquest procés, què diries?
11: Que m'ha ensenyat que no sabem res i que és absolutament necessari que cada persona es faci sobirana de si mateixa.
9: Jo tinc ganes de veure la teva exposició.
11: Gràcies.
9: Neus, tens un llibre aquí molt xulo, que és Neus Dalmau i Coromines, La força Verdaguer, que entenc que es podrà adquirir a l'exposició, que entenc que a partir del 16 de maig hi ha 3 exposicions simultànies, si no ho entès malament,
11: sí,
9: i hi haurà una exposició a Bartium Galeria, que està a Call Atenes, a la Novíssima, a les 5 de la tarda del dia 16 de maig a la inauguració, i després també a les 7 de la tarda, el mateix dia, 16 de maig, a l'Ajuntament de Folgueroles. I també hi ha una obra, el Santa Santorum, de la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles. És això?
11: Justament, molt bé.
9: Doncs convidar tothom a que vingui a l'exposició de la Neus i agrair-te a tu que hagis compartit tot aquest camí amb tanta honestedat.
11: Moltes gràcies, Sergi. Encantada d'haver vingut.
9: Ben a tu.

El Mulà Nasruddin és un personatge mític molt conegut de la tradició sufí, que apareix en petites històries plenes d'humor sempre i sovint sorprenents o aparentment inclús absurdes. Hi ha milers d'històries del Mulà. En algunes apareix com un savi ple d'enginy i en altres com algú ingenu o fins i tot ridícul. Sempre a través de situacions quotidianes, aquestes històries ens ajuden a veure les nostres contradiccions, maneres de pensar i comportaments habituals des d'una nova mirada molt més clara i més lliure. En una d'elles s'explica que un dia el Mulà Nasruddin va trobar un falcó fatigat descansant al replà de la finestra de casa seva. Mai no havia vist un ocell igual. «Pobret», va dir, «com és possible que t'hagin permès arribar en aquest estat?» Li va tallar les urpes, li va redreçar el bec i li va retallar les plomes. «Ara sí que t'assembles més a un ocell», va dir satisfet Nasruddin. Sovint, com Nasruddin, volem arreglar els altres segons la nostra idea de com haurien de ser, sense adonar-nos que potser els volem privar d'allò que els fa únics. Quan intentem que l'altre encaixi en el nostre model, correm el risc de no veure qui és realment. Potser abans de voler canviar els altres, val la pena preguntar-nos qui som nosaltres per decidir com haurien de ser i amb quin dret no els deixem ser tal com són.

0: I arriba la secció de Susana Companya amb la nostra estimada Susana Pérez. Susana, com estàs? Benvinguda.
1: Ai, Sergi, contenta d'estar al teu programa.
0: I nosaltres contents de que hi siguis. Avui ens vols explicar, tinc entès, una de les teves experiències, vivències a l'hospital.
1: Doncs sí, d'això es tracta, sí, d'una vivència que vaig poder presenciar fa unes setmanes. Uh-huh. Amb una de les persones pues, que quan entro a una de les habitacions de l'hospital, doncs me la trobo. Uh-huh. i m'explica pues, com ella va estar molt temps hospitalitzada, però els tres últims mesos ella es va trobar en coma, 3 mesos purament, pues, bueno, que no se sabia si, què passaria amb ella, no?
0: Sí.
1: I als 3 mesos ella m'explica una mica en trompicons, vull dir perquè no podia ni parlar, plorava, tornava a intentar parlar, estava absolutament emocionada. Uh-huh. De lo que m'anava a explicar. I bueno, lo que ella em diu és que ella recorda els últims moments abans de despertar, que es trobava en un túnel sumament fosc, molt fosc. Mm-hmm. Molt desagradable, on veia el seu pare i el seu marit. Mm-hmm. Que li deien desperta, et volem que vinguis amb nosaltres, i ella es resistia, ella no volia, perquè al mateix temps veia com un altre espai.
0: Sí.
1: Molt luminós, amb una llum que fins i tot els ulls li costaven introduir-se. Mm. Però ella volia anar cap a la llum. Mm-hmm. Perquè amb aquesta lluminositat veia el seu germà, que feia uns anys que va morir.
0: Val.
1: I doncs, clar, ella volia anar cap a aquesta llum perquè allà es trobava còmoda, relaxada, amb amor, vull dir, amb unes emocions que li inclinaven anar cap allà. No obstant, el seu germà pues li deia: no, aquí no entres, aquí no tienes que entrar, no es tu lugar todavía. Mm. No es tu lugar. I entonces el seu germà, ella anava avançant, diguéssim, avançant, i el seu germà li tornava a repetir que no. I doncs, com que ella persistia en anar-hi, el seu germà li va donar una empenta.
0: Wow.
1: Que de cop aquesta empenta li va fer veure que estava en un llit d'hospital i agafada de la mà del seu marit.
0: Wow.
1: I, sí, aquesta foscor és com que ella explica, la foscor era pues, que jo veia tornar a la vida, que sí, que era el meu pare i que era el meu marit, que m'ho reclamaven. Però a mi, ostres, és que m'inclinava cap a l'altre costat, no? Cap al seu germà. Uh-huh. I el seu germà va ser pues, qui li va dir: vinga, puf, una empenta i al llit.
0: I a seguir la història. Ostres, està relatant, Susana, un dels fenòmens més habituals en el que són les experiències properes a la mort, que és aquesta experiència. Sí. d'una llum extraordinària que pràcticament, com dius tu, com deia aquesta senyora, no podia ni mirar directament. Mm. perquè era cegadora, però al mateix temps com una llum molt càlida, molt agradable. Clar, ha de ser un moment, jo em fico al lloc d'aquesta persona, ha de ser un moment complicat, perquè per una banda tens aquesta llum que t'està cridant, aquesta mena d'estat de no sé com definir-ho, no? De deixar enrere tot el patiment i abraçar una lluminositat, un amor, una pau, i per altra banda t'estan dient com d'alguna manera hi ha una sèrie de forces que t'estan empenyent a tornar, no? Ha de ser un moment complicat.
1: Sí, ho té de ser, tal com ho dius tu, dius, ostres, trobar-nos amb aquesta situació, com no et doni una empenta, com li van donar amb ella, deu costar, perquè clar, per una part és el teu germà i tu veus que ja s'està superbé, i a l'altre costat dius, caramba, és la pura realitat, m'estan cridant també, però... Jo crec que l'empenta és la definició de quan estàs aquí que no saps ben bé quin camí triar, no? Però ella, com et dic, ho explicava d'una manera sumament emocionada, que se l'entretallaven les paraules, agraïda d'haver tornat a veure. A més, quan va despertar, va trobar el seu marit agafant-li de la mà, tal com estava veient ella en aquest túnel. O sigui, estava el seu pare... li agafava la mà, el seu marit li agafava la mà, perquè clar, com que li deia, és com si els pensaments més profuns d'aquestes persones estimades, en aquests moments el seu pare i el seu marit, tinguéssim aquest poder de dir-li, desperta, desperta, et volem, desperta, que tornis a la vida. I clar, la llum li fa amb aquesta dubte, no? Però quan desperta, desperta d'aquesta manera que ja ella veia amb aquesta situació.
0: Clar, i les conseqüències, i les conseqüències de, per aquesta persona que tu ja has pogut tractar, com ho ha viscut això ella? És a dir, de quina manera intueixes o intueix ella que això l'ha transformat a partir d'ara?
1: Ella diu que amb aquesta segona oportunitat ho veu molt clar, però amb molta certesa de que ella canviarà els seus nivells d'importància per continuar vivint certs aspectes d'enfado o com estava abans enganxada a coses que dius per què, no? És com que ara se li sumava o li apareixia amb mesura més enorme l'agraïment, el estar contenta, el passar la vida a la terra d'una altra manera que fins ara ella no ho estava gaudint. Ara ella és el que més profundament sentia amb ella, que a partir d'ara seria molt més bonica la vida, molt més d'agraïment, sobretot aquesta paraula, i viure-la d'una altra manera, sí. És un fenomen molt freqüent amb les persones que tornen.
0: Aquest canvi de preferències, de llistat de preferències.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, bonic.
0: Que bonic, eh? I la imatge del túnel, que també és un clàssic d'aquestes experiències properes a la mort.
1: Sí, aquest túnel... no sempre ho és, però és moltes vegades, sí. Sobretot sentir aquest plaer. Si és un túnel, és un túnel que és visible per elles, però altres vegades no és un túnel, però també el que ressalta més és aquesta sensació d'amor, d'acolliment, d'aquí t'esperem per estar sumament en pau. Sí, aquesta percepció és molt genèrica. Sí.
0: Perquè si haguéssim, no sé quin, si hi ha alguna classe d'explicació que vingui de diferents persones que han viscut l'experiència o alguna incrustradició espiritual, de quin sentit se li dona aquesta experiència del túnel?
1: Jo diria que és un espai. Un espai que crec que, com que no hi ha una paraula...

0: ells ho expliquen com un moment curt que elles intueixen que és curt, perquè clar, quan és una experiència propera a la mort són uns minuts, des de que mors clínicament fins que tornes a ressuscitar són uns minuts, o clar, és un espai curt, però quan és una sortida de coma també és una sortida com molt de despertar així en plan súbitament, no? Que dona una empenta en un moment determinat i és quan tornes a la vida. I tornant a la pregunta que em feies, és que és com que no troben les paraules per definir-ho, i doncs unes persones diuen un túnel, altres pues, que en un espai molt gran es trobaven a persones que elles reconeixien, inclús persones que no havien conegut, com pot ser un germanet petit que va morir els pocs mesos abans de néixer elles, que per tant no han conegut aquest germanet, o un avi que tampoc van conèixer, però quan estan amb aquest trànsit, aquesta dimensió diferent a la Terra, són capaços de poder-lo reconèixer que eren ells, perquè clar, quan ho tornen a explicar a alguna persona de molta confiança, perquè no s'atreveixen tampoc a explicar-ho a tothom, però quan ho poden explicar, doncs és quan diuen, sí, aquesta persona que m'estàs definint era un germanet teu que no va arribar a néixer o que va estar molt poc temps amb nosaltres, però tu no la vas conèixer, o aquest avi, doncs que tampoc vas conèixer, però perquè per lo que m'estàs definint és ell, per l'estatura, per la manera que em dius. Vull dir que a l'altre espai quines coses, no? Que passen, que si no t'ho explica algú que ho ha viscut, pues és com que estem en el limbo, no ho podem entendre, no?
1: Jo t'agraeixo molt, Susana, que ens portis aquestes vivències, aquestes experiències, que a més vius tu en primera persona, i que tu respires l'emocionalitat des de la que t'ho explica, i per tant tu veus la veritat que respira quan t'ho expliquen, i que ens permeten segurament a molta gent, possiblement inclús escèptica, reformular el concepte del que entenem per mort. I inevitablement, en la mesura en què reformulem el concepte del que és la mort, no podem evitar reformular el concepte del que és la vida. I t'ho agraeixo moltíssim, Susana.
0: Gràcies a tu per donar-me aquest espai, Sergi, agraïda.
1: Una forta abraçada.
0: Gràcies per tu, per tots vosaltres.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Neus, gràcies, Susana, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent, i sobretot, no oblidis el més important: la visora que busques és dins teu.

0: saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh!
5: Ole!
2: Oh!
5: Ole!
2: Oh!
6: En el 6-7 de la FM.
7: Activitat, fruita i verdura. 30 més 5. Si vols fer salut, suma. 30 minuts d'activitat física diària, més 5 peces de fruita i verdura al dia.
8: Camina a pas lleuger.
9: Pren fruita per esmorzar.
8: Fes servir les escales.
9: Tria verdures i amanides com a guarnició.
8: Mou el cor.
9: Inclou fruita al berenar.
8: Balla.
9: Tria la fruita com a postres.
8: Surt a passejar.
9: Menja sa i variat.
7: Treu profit de la teva vida diària per fer salut. Suma. 30 minuts d'activitat física diària, més 5 peces de fruita i verdura al dia. Si vols fer salut, suma.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als nostres avis i a l'hort. A l'hort dels nostres avis, on es cultiva bon menjar. El sentim?
2: Hola, em dic Alba Imeric. El poema es diu L'hort de l'avi, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em recorden els meus dos avis que ja estan morts. A continuació, us recitaré el meu poema. Darrere

0: les vacances, marxo ben aviat. Avi, espera'm, jo t'ajudo, deixarem el tros llaurat.
1: Quin poema tan bonic has recitat, Alba. Moltíssimes gràcies per escollir-lo i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà. I punt.
1: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
0: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: això t'encantarà.
1: L'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
2: Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
1: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
3: Tasta-ho. L'Empordà es tasta.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 persones ferides, la majoria lleus, i 5 de menys greus. N'hi ha 10 que les van traslladar a centres sanitaris de la demarcació de Tarragona i del Garraf. Els fets van passar quan es va produir un error durant les tasques de manteniment de la piscina. Una barreja de productes químics va fer una reacció que va provocar un núvol tòxic. Els bombers van evacuar la piscina i s'hi van desplaçar 9 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. L'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferrer, ha detallat a aquesta emissora el que va passar.
2: L'empresa que ha vingut a portar el clor, en comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar en un altre dipòsit és quan ha fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
1: La piscina de la Bisbal del Penedès estarà tancada fins dilluns.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Ràdio Vila-sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

0: de la vida. Naixem sense dents, morim sense dents, naixem sense saber qui som, morim que ja ens hem oblidat de qui érem. Els dos extrems s'assemblen, inclús en els humans. Naixem menjant biberons, morim menjant sopes. Naixem que el pito només serveix per fer pipí, morim que només serveix per fer pipí i a vegades ni això perquè tens que anar sondat. Naixem que no sabem caminar, morim que ja hem desaprès el caminar. Els extrems s'assemblen molt. Naixem plorant, morim plorant o fem plorar. El yin i el yang.
1: Ràdio Vila-sacra, des de la Vila Sagrada, directe al teu cor.
2: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detingudes 16 persones, una a Figueres, i alliberades 26 dones explotades sexualment per una xarxa criminal. També s'han fet detencions a Madrid, 4, València, 4, Saragossa, 3, Barcelona, 2 i Tarragona, 2. La majoria de clients que fan servir el servei de prostitutes són homes casats o amb parella de fet. Detenen una parella i desmantellen una plantació de marihuana en una casa de Figueres. Els Mossos van intervenir 153 plantes, material per al cultiu i una escopeta de caça. Hi ha cervells que no tenen remei, com sempre us diem. L'Ajuntament de Vilabertran aconsegueix 400.000 euros per millorar l'entorn de la canònica de Santa Maria. Una bona notícia sempre ens fa falta. El pressupost final, més baix del que es demanava, es destinarà a un recondicionament general i a la millora dels accessos del conjunt monumental.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: recordar el que va ser Ràdio Alt Empordà. Va ser la primera emissora municipal a les comarques gironines. En aquella època no hi havia només que la cadena COPE, que era Ràdio Popular, i cadena CER. Vam néixer al Nadal del 81 amb moltes ganes per arribar a ser una emissora comarcal i no va prosperar perquè altres ajuntaments no van veure amb bons ulls que Castelló capitalitzés aquest nou moviment de la ràdio de proximitat local i ens vam trobar sols. Però tot i així vam fer un llarg camí. Ràdio L'Empordà va donar molt de prestigi a la informació esportiva, política, social, cultural, recreativa, de tota mena, no? I aquella època va ser, jo la recordo, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb molta felicitat. Vaig fer tot el que vaig voler i més. I estic molt orgullós del que vam fer, com aquell que diu, amb no res, perquè vam néixer com els bolets, igual, no?
1: Pitu Anaia, sobre Ràdio Alt Empordà, la primera emissora municipal de les comarques gironines.
0: Sense que ningú sigui culpable entre tots, saps? Vam deixar que anés perdent la identitat i va anar morint, i ara ja els temps estan canviant, la informació també arriba de moltes maneres, i va durar el que va durar, però va ser una gran etapa que molta gent encara la recorda, i això queda en el record de tots.

0: Pareu bé l'orella.
1: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
2: Castell de Burriac.
3: A 401 metres sobre el nivell del mar, les restes d'aquest castell, situat al terme municipal de Cabrera de Mar, són visibles des de nombrosos punts del Maresme. Actualment només en queden les restes de la capella de Sant Vicenç i d'una torre circular recentment restaurades. La primera constància de l'existència d'aquest castell data de l'any 1017, en un document que parla de Bernat de Sant Vicenç com el castlà o de la comtessa Ermessenda, que entrega el castell al seu fill Berenguer Ramon I. Protagonista al segle X per donar refugi als qui fugien de les ràtzies sarraïnes que destruïen Barcelona i la seva rodalia, el castell de Burriac va ser un dels pocs reductes que es van salvar dels sarraïns i que va servir per protegir la gent que s'hi va refugiar. El seu període històric més esplendorós el va viure durant els segles XI i XV. Entre els segles XII i XIII es van construir la torre de l'homenatge, els magatzems i la capella. Va pertànyer a la família de Sant Vicenç i a partir de la meitat del segle XIV als Bosch o Desbosch. L'any 1471, després de la guerra, Joan II entrega al militar escriptor Pere Joan Ferrer la senyoria del Maresme, que tenia al centre el castell de Burriac i que incluïa Cabrera, Argentona, Mataró, Vilassar i Premià. Posteriorment va tornar als Desbosch i finalment als Copons. Cap al segle XVIII el van abandonar definitivament, tot i que la capella va continuar oberta al culte fins al 1836. Actualment és propietat de l'Ajuntament de Cabrera de Mar.
1: La llegenda.
2: La guerra havia allunyat del castell, del castlà i tota la gent apta per les armes. Només un vell majordom hi restà, amb la castlana, infants i esclaves. Fou això sabut o no? Dos vaixells corsaris s'acostaren de nit a la platja per assaltar Burriac. Perquè la gossada que allí hi havia no els fes contrast, amb les falses maniobres d'una llanxa, els portaren i entretingueren a la riera de l'Ella. Desembarcats amb gran tranquil·litat, pujaren la muntanya a tocar les portes del castell, però res no les pogué abatre. A la remor de l'assalt, augmentada pel cridar de les oques guardianes, la castlana i els servidors van deixar anar pedres i els corsaris van haver d'esperar a l'albada. Mentre aquests construïen escales amb branques, la castlana preparava un pla defensiu. Amb muda activitat, van empapar amb oli les llises pedres exteriors de la fortalesa. Amb la fosca, els corsaris correren amb les escales cap a les muralles del castell que semblava abandonat, però en enfilar-se, les escales lliscaren roques avall com impulsats per una mà misteriosa. Atribuint aquest fet tan incomprensible a les arts màgiques, recularen i abandonaren espaordits el cimal.
3: Acabeu de sentir la llegenda titulada L'enginy de la castlana, que fou narrada per l'historiador i polític català Francesc Carreras i Candi, regidor de l'Ajuntament de Barcelona entre els anys 1891 i 1922 i membre de la Lliga Regionalista. Tots els detalls a castelldeburriac.net, comman.net o castillosnet.org.
4: En el 107 de la FM...
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
7: És Ràdio Vila-sacra.
6: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
7: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Avui l'art ja no només viu als museus i tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes i amb el teu suport la fem créixer.
1: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
0: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta, pots adreçar-te a un restaurant. I per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Ametller Origen.
1: Recordem que hi ha diferents telèfons, gratuïts i confidencials, i amb atenció 24 hores per denunciar un cas de violència contra les dones. El 900 900 120, el WhatsApp dels Mossos 601 001 122, i en cas d'emergència sempre es pot trucar al 112.
0: Gràcies als avenços dels radiofàrmacs, la teràpia metabòlica sorgeix com una revolució per combatre alguns tipus de càncer, ja que s'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient. Després de 60 anys d'experiència amb radiofàrmacs, Cetira Cires ha obert un servei de teràpia metabòlica per al càncer, medicina personalitzada de precisió, amb més efectivitat terapèutica i qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a

0: obre les portes i les finestres i les terrasses i els jardins.
1: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.

vell. Quan és mitja confessió, arriba el pobre del seu home, què hi fa aquí el senyor rector? Què hi fa aquí en aquestes hores? Ja mai més, ja mai més cap dol de vella, ja mai més. Què hi fa aquí el senyor rector? Què hi fa aquí en aquestes hores? Jo n'estava confessant, pobre de la vostra dona, ja mai més. Ja mai més cap dona vella, ja mai més. Jo n'estava confessant, pobre de la vostra dona, si no li feu un remei, dintre una hora serà morta, ja mai més. Ja mai més cap dona vella, ja mai més. Si no li feu un remei, dintre una hora serà morta i el remei

0: Sabem que no és el mateix comprar aquí que comprar allà. Un comerç de tota la vida? Compra't. Una botiga on et saluden pel teu nom? Compra-hi. Comerç local i de qualitat? T'ho compro. Tot allò que necessites, ho tens a tocar de casa.
1: La Garoina. El gust de mar protegit per unes punxes. Eriços de mar, orissos, eriçons, garoines, bogamarins, garotes, paperinells, cassoletes... No importa la varietat dels seus noms al llarg de la Costa Brava i mar enllà a l'Alguer, sinó el seu sabor i el seu misteri. La garoina és un equinoderm, animal recobert de punxes, de forma esfèrica que té el nom científic de Paracentrotus lividus. Les garoines o eriçons estan envoltats de llegendes i de connotacions sexuals. Pierre Garnier, el gran cuiner francès, va escriure que el sabor de la garota no està obert a qualsevol persona. És molt complex, tan amarg i dolç, lleugerament fumat i radicalment marí. Aquesta és una sensació extrema, gairebé sexual. És ben cert que són molt gustoses. En podem gaudir entre els mesos de gener a març, quan són més plenes. El 31 de març comença la veda i ja no en podrem agafar fins l'any següent. La forma tradicional al Baix Empordà de gaudir-ne és acompanyant-les de pa de pagès, que fa de cullera, alls tendres, botifarra negra i un bon porró de vi negre lleuger. També formen part de plats més creatius i elaborats. Les podem trobar en salses, com ara l'orcinada provençal, base també d'una sopa, en remenats d'ous o truites, gratinades amb cava o a l'arròs, a l'estil de la Costa Brava. A l'Alguer, on són molt apreciades, sovint les posen a la pasta. Com passa amb tot el marisc, les garoines han de ser ben fresques. Conservades en fred, poden aguantar no més d'un parell de dies. Un cop obertes, cal menjar-les de seguida, perquè amb l'aire i la temperatura s'encongeixen i es desfan ràpidament. Per agafar-ne i vendre-les, cal llicència de mariscador. En tenen molt poques persones. I per al consum propi, cal llicència de pesca recreativa. Sempre s'han de pescar sense ampolla, o bé punxant-les amb un garoter tradicional.
2: Una mica d'història.
1: Tradicionalment, les garoines es menjaven a la platja, tot just acabades d'agafar. Les obrien amb unes tisores i les menjaven crues, normalment d'aperitiu o bé per dinar. Els entesos diuen que menjar-les amb llimona és un pecat. La manera adequada d'obrir una garoina és agafant la clova amb una mà amb suavitat. Es clava la punta de la tisora dins l'orifici que té la garoina per menjar i defecar i es va tallant la closca en cercle. No es tallen per la meitat, sinó més amunt. És a dir, la part que es talla s'ha d'acabar traient com si fos la tapa d'una cassoleta. Si es talla més avall, la part comestible pot quedar malmesa. Un cop obertes, cal treure els budells, que és una part fosca que es fa ben visible. Es netegen amb el dit i, si pot ser, amb una galleda o una bona onada d'aigua de mar.
2: La curiositat.
3: Eriçons, eriços, orissos, garotes, garoines... Diferents noms segons el lloc de la costa on estiguem.
4: Miquel Ferrés, pescador del port de Palamós.
3: A sota aigua, els que són negres i més xatos són els mascles. Aquests solen ser buits de dins i no tenen res. Les femelles són més rodonetes, tenen les punxes més curtes i tenen tons marrons, liles... Llavors, quan obrim per menjar-los, les franges d'ous que tenen, n'hi ha que són vermells intensos i molsuts, n'hi ha que són de color taronja, n'hi ha que són d'un color més lletós, acompanyades amb pa i un bon traguet de vi, és el millor que hi ha.
1: Salvador Dalí n'era un gran enamorat. Es veu que menjava amb golafreria i que quan era a París se les feia portar en avió. De fet, el cineasta Luis Buñuel va gravar un petit documental retratant activitats quotidianes de la família Dalí a Cadaqués i el va titular Menjant garotes. Atreviu-vos a degustar-les si encara no ho heu fet.
5: I parlant d'emocions.
4: 47.

0: El cervell humà és un òrgan fascinant i encara ple de misteris. Una de les curiositats més sorprenents és la manera en com es neteja i s'autorrepara durant el son. Quan dormim, especialment en les fases més profundes del son, el cervell activa un sistema anomenat sistema glimfàtic, que funciona com una xarxa de neteja. Aquest sistema fa passar líquid cerebroespinal entre les cèl·lules, eliminant residus i toxines acumulades durant el dia, com la proteïna beta-amiloide, que està relacionada amb malalties com l'Alzheimer. És com si el cervell posés en marxa una escombra interna cada nit, ajudant-nos a mantenir-lo sa i eficient. A més, dormir també és essencial per organitzar la memòria. Els records i la informació que hem après durant el dia es consoliden durant el son, ajudant-nos a aprendre millor i a ser més creatius. Curiosament, tot i pesar menys d'un quilo i mig, el cervell consumeix aproximadament el 20% de l'energia del nostre cos, encara que estiguem descansant. Això mostra com de complex i actiu és, fins i tot quan pensem que està apagat. Dormir bé no és només descansar, és una manera que el cervell es regenera i es prepara per rendir al màxim al dia següent.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Atenció professionals de l'hostaleria i restauració. Solucions Hostaleria. Especialista en solucions de paper per hostaleria. Més de 20 anys d'experiència donant solucions per als restaurants. Distribuïdor oficial Europochet a la província de Girona. Informis. Solucionshostaleria.com.
2: És
5: Ràdio Vila-sacra.
6: El Patronat de Turisme Costa Brava Girona és la finestra de les comarques gironines al món. La seva missió principal és promocionar l'oferta turística de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona. Treballa amb els agents turístics de la demarcació i aposta per un desenvolupament turístic sostenible i transversal al conjunt del territori. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Diputació de Girona.
7: Estimem la terra que conreem amb esforç. Cultivem cada llavor amb cura. Collim els fruits en el seu punt òptim de maduració. Elaborem els nostres productes com tu ho faries a casa. Preservem les propietats genuïnes dels aliments. Fem de cada àpat una experiència saludable. Amb el lleu origen, saps el que menges.
8: Botigues a Girona, Figueres, Olot, Blanes, Platja d'Aro i la Bisbal d'Empordà.
9: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
10: Tota la programació a fastempordà.cat.
11: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
12: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
13: Vall de Sardanes, un programa dedicat a les sardanes i als sardanistes. Una hora per gaudir de la nostra música, amb tota la informació dels aplecs i ballades de les nostres contrades. Amb Ramon Comas.
14: Ben trobats, amics i amigues sardanistes, anem a gaudir d'una hora amb la música de la nostra dansa, la sardana. Comencem el 366è programa de Vall de Sardanes, el 107 del dial. Som-hi!
15: Ràdio Vila-sacra.
14: La primera sardana que escoltarem avui és una sardana d'en Xavier Cassanyes i Edó. Ens la interpreta la cobla Perpinyà i porta per nom la Naiada del Llac de Banyoles.

la Cobla Perpinyà, ens ha ofert d'en Xavier Cassanyes la Nàiade del Llac de Banyoles. La propera que escoltarem ens la interpreta la Cobla Contemporània i és una sardana d'en Joan Jordi Baumala i Sant Pons, que porta per nom Congratulations.

d'en Joan Jordi, Veu Mala i Sant Ponç, hem escoltat Congratulations, interpretat per la Copla Contemporània. I continuem amb la mateixa copla, amb la Copla Contemporània, aquesta vegada amb una sardana d'un pseudònim que es diu Carlim Nixac, que són en Carles Nieto i en Quim Reixac, tots dos membres de la Copla Montgrins. La sardana que escoltem d'ells, El paratge dels desmais.

0: La cobla contemporània ens ha ofert en Carles Nieto i en Quim Rixac, Carlim Nixac, el paratge dels Esmais.
1: Vall de Sardanes, amb Ramon Comas.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: La propera sardana que escoltarem és una sardana que ens interpreta a la cobla Barcelona i és d'en Pep Ventura i Casas i porta per nom el cant dels ocells.

La Cobla Barcelona ens ha ofert d'en Pep Ventura El cant dels ocells. La propera que escoltarem ens la interpreta la Bell Puig Cobla i és una sardana d'en Carles Santiago i Roig, que porta per nom Súria, 40 anys de plec.

la Cobla Bellpuig, ens ha ofert d'en Carles Santiago Súria, 40 anys de plec. La propera sardana és una sardana d'en Francesc Mas i Ros, que ens la interpretarà la Cobla Salvatana, i el seu títol, Amics de Vilanova.

0: la Cobla Salvatana ens ha ofert d'en Francesc Mas i Ros, Amics de Vilanova.
1: Estàs escoltant Vall de Sardanes. Una hora per gaudir de la nostra música, amb tota la informació dels aplecs i ballades de les nostres contrades.
0: Pel diumenge dia 12, a Olot, a 11:15 i a 16:45 de la tarda, 63è aplec de la Sardana, al Parc Nou, amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Principal d'Olot. A Sils, festa d'estiu, i a 11:15 del matí hi tindran a la cobla Mediterrània. A Ogassa, a les 12 del migdia, a Sant Martí de Sorroca, hi haurà sardanes amb la cobla Principal de Banyoles. A Molló, a 12:15 i a les 6 de la tarda, festa del Roser amb la cobla Vila de la Jonquera, a la plaça Major. A Lladó, estan de festa major també, i a les 6 de la tarda hi tindran a la cobla Principal de Cassà. A 6:45, a Viladrau, 76è aplec de Matagalls, a la plaça Major, amb la cobla Genissenca. A Cervià de Ter, a les 7 de la tarda, festa major de Recet, amb la cobla La Principal de Banyoles. I també a les 7, a la plaça Major de Calonge i Sant Antoni, hi tindran a la cobla La Salvatana, dintre de la seva festa major. A Blanes, a 7:45, al Banc dels Músics, hi tindran a la cobla Mediterrània. També a 7:45, a Pineda de Mar, a la plaça de les Mèlies, hi haurà la Nova Vallès. I a Calella, a la mateixa hora, a 7:45, al passeig de Manel Puigvert, hi haurà sardanes amb la cobla La Principal de Llobregat. A Palamós, a 8:00, al passeig del Mar, hi tindran la cobla Vila d'Olesa. Pel dilluns, dia 13, a Voltregà, a 7:00 de la tarda, a la carpa del camp de futbol de Vinyoles, hi tindran la cobla Marinada. El dilluns, dia 13, també a Santa Coloma de Farners, a les 10 de la nit, a la plaça, hi tindran la cobla Flama de Farners. Per el dimarts, dia 14, a 7:45, a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, hi haurà sardanes amb la Principal de Porqueres. I també a 7:45, a Girona, a la plaça de la Ximeneia dels Químics, hi tindran la cobla Ciutat de Girona. A 8:45, a Sant Vicenç de Torelló, a la plaça de l'Ajuntament, hi tindran la cobla Canigó. I a les 9 de la nit, a la Bisbal d'Empordà, al passeig de Marimon Espré, 50è aniversari dels Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca. Audició i mitja amb la cobla La Principal de Banyoles. Però el dimecres, dia 15, a 9:45 del vespre, al passeig del Mar de Palamós, hi tindran la cobla Marinada. A Arbúcies, a les 10 de la nit, hi haurà sardanes a la fresca amb la cobla La Principal de Banyoles. I també a les 10, a Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, sardanes amb els Rossinyolets. I a l'Escala, també a la mateixa hora, a les 10 de la nit, a la Riba, hi tindran a la cobla Ciutat de Girona. Però el dijous, dia 16, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre, a l'Estartit, a la plaça de l'Església, celebren la festa de la Mare Déu del Carme. Hi haurà sardanes amb la cobla Foment del Montgrí. A les 5 de la tarda, a Camprodon, a la plaça del Carme, sardanes amb la cobla Principal de la Bisbal. A Olot, els dies 15, 16 i 17 celebren la festa del barri del Carme. El dia 15, a les 10 de la nit, hi haurà sardanes amb el Principal d'Olot. El dia 16, a la mateixa hora, a les 10, també amb la Principal d'Olot. I el dia 17, a 9:15, a la plaça del Conill, també sardanes amb la cobla La Principal d'Olot. Però el dijous, dia 16, a les 8 del vespre, Cadaqués, sardanes d'estiu, amb la cobla Vila de la Jonquera, al passeig. Pel dijous, dia 16, a les 9 del vespre, a Banyoles, a la plaça del Canigó, amb la cobla de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló, hi haurà 7 sardanes de 7 tirades. A Calonge Sant Antoni, a la plaça Major, a les 10 de la nit, hi tindran la cobla Foment del Montgrí. I a Pals, també a les 10 de la nit, a Cala Pruna, i tindran sardanes amb la cobla La Principal de la Bisbal. I també a les 10, a Sant Pere Pescador, a la plaça Major, sardanes amb La Principal de Banyoles. I a Llançà, al passeig marítim, a la mateixa hora, a les 10 de la nit, i tindran a la cobla Ciutat de Girona. I més sardanes a les 10 de la nit, aquesta vegada a Tossa de Mar, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer, i tindran a la cobla Flama de Farners. A Ripoll, el divendres dia 17, a les 8 del vespre, concert del 73è aplec de la Sardana, al claustre del monestir, amb la cobla Sol de Banyuls. A la Garriga, a les 9 del vespre, a la plaça de l'Església, hi tindran la cobla Genissenca. a les preses, a les 9 del vespre també, a la plaça Major, hi haurà sardanes amb la cobla principal de la Bisbal. A Pals, a 9:15, concert Emma Straton i la principal de Llobregat. A l'església, amb la cobla principal de Llobregat. A Manlleu, 9:15, a la plaça de Fra Fernadí, hi haurà sardanes amb els Lluïsos Cobla. A Anglès, a les 10 de la nit d'aquest dia 17, hi haurà sardanes a la plaça de Catalunya amb la cobla Vila de la Jonquera. I a les 10 de la nit, a l'Estartit, al Molinet, concert cobla a 4 veus amb la cobla Montgrins. També a les 10 de la nit d'aquest dia 17, a Figueres, a la Rambla, hi tindran la cobla Foment del Montgrí. I a 10:15, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, hi haurà sardanes amb la cobla Bisbal Jove. Però el dissabte, dia 18, a 8:15, a Ripoll, a la plaça de Llibertat, inici del 73è aplec de la sardana, amb la cobla Vents de Riella. També el dia 18, a les 9 del vespre, a Olot, al Firal, hi haurà sardanes amb la principal de Banyoles. A Lloret de Mar serà a les 10 de la nit qui tindran a la cobla Vila de la Jonquera, a la plaça de la Vila. I a Roses, a la plaça de les Botxes, hi tindran a la cobla principal de Cassà, també a les 10. Igual que a Artés, que a la mateixa hora, al parc de Can Cruselles, hi haurà sardanes amb la Bellpuig Cobla. I a Caldes de Malavella, també a les 10 de la nit, a la plaça de l'1 d'octubre del 2017, hi haurà sardanes amb la cobla Mediterrània. I ja per el diumenge, dia 19, a 10:45 del matí i 4:15 de la tarda, al passeig de Regull de Ripoll, 73è aplec de la sardana, amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig Cobla i Juvenívola de Sabadell. A Vilafant, a les 11 del matí del diumenge dia 19, Festa del Carme amb la cobla els Rossinyolets, a la plaça Major. I també a les 11 del matí a Blanes, l'Hospital de Sant Jaume, hi tindran a la cobla banda del Col·legi de Santa Maria. A les 7 de la tarda d'aquest dia 19, a Quart, a la plaça de les Terrisseres, hi tindran a la cobla Montgrins. A 8:15 a Pineda de Mar, a la plaça de les Mèlies, hi haurà sardanes amb la cobla Genissenca. També a 8:15 a Calella, al passeig de Manel Puigvert, hi haurà la cobla Berga Jove. I a les 8 del vespre a Palamós, al passeig del Mar, hi haurà sardanes amb la principal d'Olot. I a les 10 de la nit d'aquest diumenge, dia 19, acabem amb sardanes a la plaça Catalunya de Calonge i Sant Antoni amb la cobla Ciutat de Girona. I això és tot, continuem amb més sardanes.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: El que ara escoltarem és una sardana clàssica de les clàssiques. És una sardana d'en Vicenç Bou i Geli que ens interpreta la cobla Barcelona i que porta per nom el saltiró de la Cardina.

La Cobla Barcelona ens ha ofert d'en Vicenç Bou i Geli el saltiró de la Cardina. Ara la que escoltarem és una sardana que ens interpreta la Cobla Montgrins d'en Francesc Mas i Ros, que porta per nom Artesenca.

la cobla Montgrins, ens ha ofert d'en Francesc Mas i Ros, artesenca. I bé, hem arribat a l'hora de la sardana de ballar. El passat divendres a Argelaguer hi hagué una ballada amb la cobla principal de Llobregat i s'hi va estrenar una sardana. Aquesta sardana és d'en Jordi Molina i Montbrives i porta per títol Colors de tardor i està dedicada als 60 anys de l'Anna Llagostera. Anem-la a ballar i a escoltar. És de 7 tirades.

La Cobla Principal de Llobregat ens ha ofert la sardana d'en Jordi Molina, Colors de Tardor. I bé, fins aquí el 366è programa de Ball de Sardanes. Esperem que l'hàgiu gaudit. El 107 de la FM. Bon cap de setmana i recordeu, salut i sardanes. Fins la setmana que ve.

0: Vila Sacra.
1: Què, què?
2: Que això és Ràdio Vila Sacra.
3: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo?
4: Queda clar. Hey!
5: Que bo!
6: Informació, música, entreteniment.
7: I parlant d'emocions.
6: 72.
8: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
9: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
10: Allà en l'Havana ens explica la història d'una mulata que s'enamora d'un home blanc, que podria ser un soldat oficial de l'exèrcit espanyol. La situació va més quan se l'emporta a casa seva i són enxampats pel marit d'ella. El fet podria acabar en tragèdia, però finalment el mulato va tenir seny i va marxar. Ens la interpreta la veu femenina per excel·lència de la Neus Marra.

0: Que bo! Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: Cada diumenge...
2: a poc i bona lletra.
3: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: sentim la comunicació local. Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
3: Ho veieu?
1: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
4: Yo lo quiero mucho. Adiós, sois los mejores.
5: La fem entre tots.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha realitzat més de 66.000 actuacions durant els primers 6 mesos d'aquest any. La majoria han estat intervencions en l'àmbit penal, seguides, Maria Huguet, per les de víctimes de violència sobre la dona.
2: El torn d'ofici ofereix assistència jurídica gratuïta a les persones que no disposen de prou recursos econòmics i des del col·legi denuncien que cada any hi ha professionals que es donen de baixa del servei, gairebé un 21% els últims 10 anys. Tot plegat en un context on hi ha més població vulnerable, Cristina Vallejo és la degana del col·legi.
3: Però no és que sigui un tema econòmic, és un tema més de reconeixement de la professió i del servei públic a la justícia. No es podria garantir un estat de dret si no existeix l'advocacia, el torn d'ofici, que presta un servei a aquell ciutadà que no té recursos. Per tant, el que no pot ser és un voluntariat.
2: Vallejo ha lamentat que no es coneguin encara detalls de la futura llei de justícia gratuïta, tenint en compte que l'actual llei es va aprovar fa 30 anys en un context diferent a l'actual.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
6: Sentiràs la diferència.

0: Associació Remplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: 012. La millor resposta.
4: Oh! Què passa?
5: Doncs que demà tinc una presentació molt important i, com sempre, amb la informàtica no me'n surto.
6: Mai és tard per aprendre. Si teniu més de 18 anys, disposeu de 119 centres de formació d'adults arreu del territori que us permeten obtenir una titulació, posar-vos al dia o ampliar els coneixements. El coneixement no té límits d'edat i ens ajuda a progressar.
7: On vas? Que el dinar ja està llest.
6: Informeu-vos en el web queestudiar.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Ràdio Vilasacre 107 FM. La de tota la vida.

0: curiós aquí que un savi, desenganyat del món i de la falsedat de la gent, s'havia retirat a viure a la muntanya on havia fet amistat amb un pastor d'ovelles. Un vespre d'hivern, seient tots dos al voltant de la taula de fusta esperant l'hora de sopar, el savi es va adonar que el pastor esbufava les puntes dels dits. I li va preguntar...
1: Per què bufes així?
2: Oh, perquè tinc molt de fred a les puntes dels dits i així me'ls escalfo una mica.
0: Al cap de poc, la dona del pastor els va portar un plat de sopes. Com que gairebé cremaven, el pastor es va acostar al plat i es va posar a bufar-hi.
1: Per què bufes? Que vols dir que no són prou calentes, les sopes?
0: Li va tornar a preguntar el savi.
2: No bufo pas perquè s'escalfin, sinó perquè refredin.
1: Decididament no sé pas com puc ser amic teu. Què vols que em pensi d'un home com tu que amb el mateix buf escalfa que refreda?
0: I és que qui no entén lo quotidià, savi no el podem pas anomenar.
3: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Què tal esteu d'alegria? Sí, bé, cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats?
1: Preparats?
0: Apanem-hi. Amb alegria. En ritme.
1: Dehep, hap, dehere, dehere, dehep, hep, ha. Tiquiticom-com, patin-tin-can. Tiquiticom-com, balan-nang-tin. Tiquiticom.
0: Aquesta alegria que tenim aquí, a casa, K25, és una alegria natural.
1: K25.
0: Per què?
2: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
3: Que a la meva classe hi ha un moro. És català, que xulo.
2: Ells ja estan preparats. I tu.
4: Do it!
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Chloe és una fan de la poesia. Diu que va escollir aquest poema perquè és el primer que va llegir i de seguida li va agradar. Un poema que ens farà venir gana.
7: Hola, sóc la Chloe García Pulido. El poema que he escollit es diu Fideus a la cassola i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè va ser el primer. Fideus a la cassola. Ens el mengem fent tabola. Els fideus a la cassola, llargs o curts, són divertits i bons per llepar-s'hi els dits. Quan el suc ens regalima, la mare de por s'aprima, però si ens els acabem, fins perdona que ens taquem.
6: Moltíssimes gràcies, Chloe, per recitar aquest poema que ens ha obert la gana de seguir sentint poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.

0: I parlant d'emocions...
1: 13.
2: Les frases d'en Ramon.
3: Mans que no doneu, què espereu?

0: la de l'Empordà, així de clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Protegiu els vostres fills del fum del tabac. Evitar el fum del tabac als infants té un munt de beneficis. Evitar el fum del tabac als infants disminueix el risc que pateixin infeccions i malalties respiratòries, la possibilitat que se'ls irritin els ulls, la probabilitat que pateixin infeccions d'orella.
3: No interrompeu la lactància materna. Si doneu el pit al vostre fill o filla, pregunteu a l'especialista de pediatria què podeu fer per minimitzar l'efecte de la nicotina a la llet. No fumeu mai a casa. Fumeu a l'exterior, balcó, terrassa... Tampoc fumeu al cotxe, encara que l'infant no hi sigui. Encara que ventileu la vostra llar o deixeu la finestra oberta al cotxe, les substàncies tòxiques del fum del tabac impregnen l'ambient. La roba, els cabells, la tapisseria... Protegiu el medi ambient. No llanceu les borilles a terra. Doneu bon exemple.
2: Protegiu la vostra família. Només un entorn lliure de fum de tabac pot protegir-vos dels problemes que causen les seves substàncies tòxiques. Us en poden informar al vostre centre de salut. Poseu-vos en contacte amb els serveis de pediatria i els professionals sanitaris.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Tenim el que d'altres no tenen.
4: Oi,

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 6 d'agost del 2025.
1: Espanya es posiciona a favor d'un tractat global de plàstics que en limiti la producció i reguli tot el cicle de vida d'aquest material des que es produeix fins que se'n gestionen els residus de manera sostenible. La ministra per la Transició Ecològica, Sara Egesen, ha explicat quina serà la seva posició.
2: Necesitamos una respuesta global y coordinada. Un tratado sólido, con respaldo mayoritario, que permita actuar sobre el ciclo completo de los plásticos, desde la producción hasta la gestión sostenible de los residuos. Defendemos un tratado con medidas vinculantes que promueva modelos de producción y de consumo más seguros, más sostenibles y justos.
1: Les negociacions per al Tractat Global dels Plàstics va començar el 2022, promogut per les Nacions Unides i dirigida per l'equatorià Luis Baías Valdivieso. Ha subratllat la gravetat del problema a resoldre i ha animat els països a costa posicions.
3: Per primera vegada a la història, el món està a punt d'aconseguir un instrument jurídicament vinculant per acabar amb la contaminació en plàstics. Una tasca difícil, però extremadament necessària. Ens enfrontem a una crisi mundial.
1: Les ONGs mediambientals ambientalistes també pressionen a favor d'un acord. Volen un tractat que sigui vinculant i que protegeixi la salut de tot el món.
4: No podem deixar que uns quants països determinin el futur de la humanitat pel que fa a la contaminació per plàstics. Aquesta contaminació afecta totes les persones i necessitem una solució que protegeixi tothom.
5: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: A l'Alt Empordà.

0: Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.
1: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bona tarda, Vilasacra i Empordà. Us heu donat compte de que a la tele hi ha canals d'un partit polític i altres d'un altre. I programes d'esquerres i hi ha programes de dretes. I el mateix amb el Tertulians o entrevistes. Fot tot pena i fàstic. Una abraçada a tots el que feu una ràdio tan genial que ens permet no veure tanta merda.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Si quieres oír todo igual.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Departament de Salut ha incorporat nous indicadors al sistema cívic per fer el seguiment de les malalties i les morts associades a la calor. L'objectiu és identificar els col·lectius més vulnerables i orientar millor les mesures de prevenció. Ho explica el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
2: En aquest cas sí que estem parlant de registre sanitari, és a dir, hi ha un metge darrere de cadascun dels diagnòstics que ha considerat que aquesta persona ha vingut per cop de calor o que ha vingut per una deshidratació amb múltiples causes o que ha vingut per un síncope. Però és registre sanitari, no són curves estimatives.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: Pareu bé l'orella.

0: comença a haver-hi nivell.
1: I parlant d'emocions,
2: 59.
3: I vinga, companys, mare meva, que encara queda lloc per una altra cançó. Qui la cantarà?
4: Va, aviat, vinga.
5: No, jo no, canta tu.
4: Va, com que no?
5: Canta tu.
4: Jo he cantat.
6: A veure, si encara ho deia cantar jo.
5: Doncs vinga.
3: Vinga, eh?
6: Sí, home.
4: Va. Vinga, va, vinga, vinga.
6: Bueno, ho intento, eh?
4: Vinga. Ai, mare de Déu.
5: Però no s'hi ve, eh?

0: Ça m'intéresse.
1: Que sí.
2: Tu és francesa.
3: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: sabies que...
1: És impossible imaginar qualsevol paisatge tropical del planeta sense visualitzar una palmera o palma, especialment si d'una platja es tracta, però saps quins usos té la palma? La palma es fa servir en tot el món per a moltes coses i les més freqüents són aliments, fabricació de fil dental, mobles, oli, cordes, barrets i diversos materials de construcció. I fins i tot vi de palma, més conegut com a tuba o callo, que s'obté de la palma dàtil, dels cocoters i d'altres tipus de palmeres. Tenen un gran valor per a l'home, però hem d'estar alerta perquè la deforestació i altres activitats humanes poden posar en perill la vida de moltes de les seves espècies, algunes de les quals han habitat el nostre planeta des del principi dels temps.

0: Sí.
1: I què?
2: Tot una aventura.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
5: Hola, som l'Evan Díaz, l'amistat. Tu saps el temps que vivim en cada persona. El que importa no és la quantitat de temps que passem en cada amic, sinó la seva qualitat. 5 minuts poden tenir més importància que un dia sencer. El petit pinça.
6: K25.

0: Pareu bé l'orella.
1: 012, la millor resposta.
2: Té, filla, avui per berenar un flam.
3: Està caducat.
1: Sabíeu que les llars catalanes es malbaraten més de 150.000 tones d'aliments l'any? El malbaratament alimentari és responsabilitat de tots. Planificar la compra de manera responsable, ordenar adequadament la nevera i el rebost o reaprofitar i congelar les restes dels àpats són algunes mesures per prevenir-lo. Lluitem contra el malbaratament dels aliments. Tots hi sortirem guanyant.
3: Papa, ja no berenar.
2: Ai!
1: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Clínic investiga un possible cas de febre hemorràgica de Crimea, Congo. El pacient està en una unitat d'aïllament de l'hospital amb símptomes compatibles amb aquesta malaltia que transmeten les paparres. Segons avança el diari Ara, el possible cas va visitar el nord d'Espanya, en una zona amb molta presència d'aquests paràsits que transmeten el virus. A Catalunya hi ha hagut altres casos sospitosos de febre hemorràgica de Crimea, Congo, però fins ara no se n'havia confirmat mai cap. La majoria de persones infectades amb el virus no presenten símptomes i molts són quadres lleus. La mortalitat, però, pot arribar a ser del 30%. Aquest any a Europa només s'ha detectat un cas a Salamanca. Els experts alerten que aquest tipus de malalties són cada cop més freqüents perquè el canvi climàtic afavoreix la proliferació de paparres.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si ajuntem la poesia, la dolçor, les tradicions i el bon temps, ens surt una gran festa. I el poema que ara sentirem ens descobrirà de quina festa estem parlant.
2: Hola, em dic Nayei Servidal. El poema que he escollit es diu La mona de Pasqua, de la Lola Casas. La mona de Pasqua. En cor de pa de pessic, de gust suau com el caramel, quan li clavo queixalada, sembla que m'estegui el cel. Coronada amb un gran ou, amb pollets i una gallina, vestida de xocolata, és llaminadora fina. A la bellota Quaresma, que sempre vol rondinar, no li han guardat ni una molla ni un bocinet per tastar. Visca la mona de Pasqua, aquest pastís tan preuat, que agrada grans i a petits i en un no res és menjat.
1: Moltíssimes gràcies, Naya. Has de saber que el teu poema ens ha obert la gana, però la gana de menjar una bona mona de Pasqua. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
9: Hola, molt bon dia. Després d'aquest petit respir de la temperatura que hem tingut aquest dissabte, si bé en alguns punts amb xafogó, doncs de cara a diumenge tornaran a pujar les temperatures, una calor que s'intensificarà sobretot de cara a dimecres. A més, aquesta entrada de sud càlida vindrà acompanyada d'una entrada de pols en suspensió, d'una entrada de pols sahariana que tindrem present tota la setmana. De moment, aquest diumenge, núvols baixos, boires i boirines, sobretot els dos extrems del litoral, que faran aquest ambient més xafogós. I a la resta del país, doncs també un cel entreninat per bandes de núvols alts i aquesta pols sahariana, aquesta pols en suspensió que anirà augmentant i farà que l'ambient sigui encalitzat. De fet, a la tarda anirà augmentant aquests núvols alts i aquesta calitja, i també hi ha aquest avís de calor diurna sobretot de la zona del Pirineu per aquest vent del sud que bufarà rescalfat en aquesta zona del país. I els núvols baixos de la costa podrien persistir durant tota la jornada a punts del litoral sud i de cara a la següent matinada ampliar-se aquest avís de calor nocturna. I a cara de mitjà termini, dilluns, dimarts i dimecres, anirà fent calor, anirà pujant la temperatura, una calor que s'intensificarà sobretot de cara a dimecres amb aquest ambient encalitzat, amb la presència de pols en suspensió, i a més també cal tenir en compte que en façana litoral tindrem un ambient xafogós amb la presència d'algunes boirines i bancs de núvols baixos. A més, cal sumar que de cara a dimecres tenim la possibilitat d'alguns ruixats que vindran acompanyats de fang. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
11: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
12: Bon preu i esclat.
13: Això és Ràdio Vilasacra.
14: Què?
15: Que això és Ràdio Vilasacra.
16: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
14: Jo?
16: Queda clar.
17: Hey!
12: recordi bé.
14: Ràdio Vilasacra.
17: És que té de tot.
18: Bé, sempre ho diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
19: Tenir cura del mobiliari urbà és responsabilitat de tots. Respecte.

0: Avui farem un tribut a l'Empordà, perquè tenim un territori que enamora i una identitat cultural pròpia que li hem de donar més valor. I sense límits, perquè l'Empordà som tots, els de l'alt i els del baix.
1: Pubilla del Pirineu i el mar, capçal de la pàtria, mirall de Catalunya, que voltes t'he mirat vi a través tornant de França de vell matí, desvetllant enlluernat per la llum roja del sol ixent, que tot te banyava i encenia. I que manera de delitosa aquesta primera visió de la pàtria, tot tu Empordà, un paradís.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 97. Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vilasacra és diferent.
2: Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.

i per forçar el monument. Amb els 18 regidors tenim en lloc escaient al carrer dels robadors. I s'obligarà els coloms a volar per sobre el lloc, que per molt que s'hi caguessin sempre fora massa poc. A 18 jutges d'un jutjat,

0: Un llibre gens habitual. Es diu El àlbum de Frank Sinatra i l'ha fet Charles Pignone, arxiver de la família Sinatra, i l'ha editat en castellà Global Rhythm. La traducció literal del títol anglès potser donaria al lector moltes més pistes del contingut de l'obra, Els tresors de Sinatra. En qualsevol cas, som davant d'una obra singular que explica la vida de la veu des d'una mirada molt íntima. Aquest punt de vista quasi familiar només s'ha pogut aconseguir amb una implicació directa amb l'entorn del personatge i amb un coneixement profund dels seus arxius i dels documents que marquen els diferents punts de la seva vida. El llibre inclou 204 fotografies de Sinatra que ajuden a entendre la vida de l'estrella, però, i aquí a la part original de l'obra, 30 reproduccions en facsímil de documents personals, com guions originals del programa de ràdio que feia Frank, a l'àlbum de fotos familiars, cartes personals, entrades al programa de la gala presidencial de l'any 1981 amb Ronald Reagan o fins i tot factures de producció. Tot plegat s'arrodoneix amb un CD amb entrevistes i cançons poc conegudes de la seva llarga carrera. L'àlbum de Frank Sinatra de Charles Pignone edita Global Rhythm i val 49 euros i mig.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai, ai.
3: I ara?

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Si cerquem al diccionari la paraula vell, hi trobem sinònims com ancestral, ancià, antic, arcaic, passat, reculat. Vivim en un món en què ningú vol ser vell, però tothom vol arribar-hi. Ser vell vol dir ser savi, portar a l'esquena una vida plena d'experiències, de vivències, de lluites, de derrotes i de la satisfacció d'alguna victòria. Sembla que ja ho tenen fet, però encara els queda molt per viure. Per viure, sentir i saborejar cada segon, i ells ho fan intensament. Darrere de cada somriure, de cada cançó, de cada paraula i de cada moment de felicitat, hi ha un agraïment que et fan arribar. Però l'agraïment, l'admiració i el respecte ha de ser sempre per ells, la nostra gent gran, grans d'edat, però grans de vida i grans de cor.
2: La ràdio, quan tu vulguis.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: Ven a Ocasión Plus.
3: Ronda Sud 21. Figueres. Telèfon 872 22 22 89.
4: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre Deulofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu supereconòmic.
5: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
6: Sentiràs la diferència.
7: Hi havia una vegada un taller on sabien des de canviar una roda fins a arreglar un motor. Ho feien tot i en deien el taller de les coses ben fetes.
8: A Bosch Car Service pensem que fer les coses bé, saber-ho tot sobre el teu cotxe, sigui de la marca que sigui. Bosch Car Service, 90 anys fent les coses bé. Troba el taller que tens més a prop a boschcarservice.es.
9: A Figueres i comarca, Autotaller Pulido. Tot allò que el teu automòbil necessita.

0: Despierta. Despierta. Despierta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.
1: Volem saber com et lleves.
2: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
4: Pues no me n'entero.
5: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
2: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència. Oh!
6: Ole!
3: Oh!
6: Ole!
3: Oh!

0: Ei, com estàs?
1: Amb Ràdio Vila Sacra, sempre perfecte.
2: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
3: amicsdelagentgran.org.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Bueno, i és per dir-te, aquests senyors que diuen això de aquestes tres famílies que demanen el castellà, ho han fet buscant tres peus al gat, perquè no sé per què ara tanta tonteria, que si no s'hi senten bé, que se'n vagin d'allà on han vingut, perquè jo parlo molt així, però jo tenia el marit andalús i sempre ho deia, que ell havia vingut aquí perquè aquí tenia un duro, que allà en la seva terra no la tenia. I quan algú li deia que tenia un pueblo, deia, pues si yo lo tuviera ya me lo hubiese vendido. O sigui que se'n mollin, ja que venen aquí. Jo farà 60 anys que era casada amb en Ramon. I mai a la vida, mai, sempre va venerar els catalans i es va casar amb mi, jo contentíssima. Però hi ha tota aquesta colla de gent que no sé què s'imaginen. Que volen agafar el cel amb les dents i si s'avorreixen tant que se'n vagin a collir aceitunes en su tierra. Bueno, no ho sé.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: sentim la comunicació local.
1: I parlant d'emocions...
2: 36.
3: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: I a Déu Francisca Ferrera i a Déu.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Els que som de l'Empordà sabem que hi ha una altra manera d'agafar-nos les coses, d'entendre la vida. I per això l'Empordà és especial. I per això ens agrada tant ser de l'Empordà.

0: The fifth session is adjourned to be resumed at a later date.
1: Amb aquestes paraules, el president de la cimera per l'eliminació dels plàstics que s'ha fet a Ginebra sentenciava el fracàs d'aquesta trobada. 10 dies de negociacions amb les posicions molt enfrontades entre els països productors de petroli que eren partidaris d'actuar contra el problema de la contaminació per plàstics només a través del reciclatge i la resta de països i organitzacions que eren favorables a mesures més contundents d'eliminació de la producció. Les posicions s'han mantingut inamovibles. El president de la cimera ha optat per deixar obertes les negociacions més enllà de la cimera davant la impossibilitat d'arribar a un acord. És un fracàs que ha provocat gran decepció entre els països partidaris de reduir la producció de plàstics, entre els quals l'estat espanyol, i també entre les organitzacions ecologistes que havien participat a la cimera. D'aquesta manera s'expressava Luis Suárez, responsable de residus plàstics de World Wildlife Fund a Espanya.
2: Lamentamos desde WWF que una pequeña mayoría de países con intereses en la industria del petróleo, como Estados Unidos, como Irán, Rusia, Kuwait o Arabia Saudí, hayan bloqueado estas negociaciones y mantengan rehenes a la gran mayoría de países y a toda la sociedad, tanto a la ciencia como a la propia empresa, como a los expertos y a las ONGs, que realmente quieren un acuerdo ambicioso y vinculante.
1: Graham Forges, el cap de la delegació de Greenpeace, acusava directament alguns països de boicotejar qualsevol possibilitat d'entesa.
3: Saudi Arabia, Russia, the United States...
4: L'Aràbia Saudita, Rússia o els Estats Units simplement no han volgut negociar de bona fe en aquest espai, en aquestes últimes hores. I mentre continuïn mantenint la mateixa línia, com ho han fet des de París, i mostrin la seva manca de voluntat per negociar de debò, no podrem resoldre aquest problema. I el món no es pot permetre que ens frenin.
1: Les organitzacions també lamenten que la presidència de la cimera establís la necessitat del consens per aconseguir un acord i no només una majoria simple, ja que són molts més els països partidaris d'afrontar el problema des de l'origen i reduir, per tant, el plàstic des del moment de la producció.
5: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
6: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
7: Vine a sentir. En un moment com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

tothom. Mec! En català tenim moltes maneres de dir que ens sembla bé una cosa. Podem dir d'acord, entesos, molt bé, genial, perfecte. Tot i així, no ens traiem de la boca ni el vale, ni el val, ni l'anglicisme, ok. I la gent es passeja per la vida dient-ho a tota hora, sense tindre gaire idea de què cordons volen dir la O i la K. Realment, hi ha diverses teories sobre l'origen de l'ok. Ni els mateixos anglesos ho tenen gaire clar. Nosaltres us explicarem una de les teories més acceptades, que diu que l'ok és un capgirament del K-O. Cao. Algú que està cao és algú que està desfet, destruït, esgotat. En boxeig, deixar algú fora de combat era deixar algú knock-out, la qual cosa s'abrevia amb la sigla cao. Per contra, la inversió d'aquestes lletres, ok, volia dir que estava tot bé. Si cao és estar malament, ok és estar bé. La vostra festa.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Hola, molt bon dia. Després d'aquest petit respir de la temperatura que hem tingut aquest dissabte, si bé en alguns punts amb xafogó, doncs de cara a diumenge tornaran a pujar les temperatures, una calor que s'intensificarà sobretot de cara a dimecres. A més, aquesta entrada de sud càlida vindrà acompanyada d'una entrada de pols en suspensió, d'una entrada de pols sahariana que tindrem present tota la setmana. De moment, aquest diumenge, núvols baixos, boires i boirines, sobretot els dos extrems del litoral, que faran aquest ambient més xafogós. I a la resta del país, doncs també un cel entrenyinat per bandes de núvols alts i aquesta pols sahariana, aquesta pols en suspensió que anirà augmentant i farà que l'ambient sigui encalitzat. De fet, a la tarda anirà augmentant aquests núvols alts i aquesta calitja, i també hi ha aquest avís de calor diurna sobretot de la zona del Pirineu per aquest vent del sud que bufarà rescalfat en aquesta zona del país. I els núvols baixos de la costa podrien persistir durant tota la jornada a punts del litoral sud i de cara a la següent matinada ampliar-se aquest avís de calor nocturna. I a cara de mitjà termini, dilluns, dimarts i dimecres, anirà fent calor, anirà pujant la temperatura, una calor que s'intensificarà sobretot de cara a dimecres amb aquest ambient encalitzat, amb la presència de pols en suspensió, i a més també cal tenir en compte que en façana litoral tindrem un ambient xafogós amb la presència d'algunes boirines i bancs de núvols baixos. A més, cal sumar que de cara a dimecres tenim la possibilitat d'alguns ruixats que vindran acompanyats de fang. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu i esclat.
9: Això és Ràdio Vilasacra.
10: Què?
11: Que això és Ràdio Vilasacra.
12: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
10: Jo?
12: Queda clar.
13: És tot un misteri, però Ràdio Vilasacra lleva més allà de les estrelles. Bienvenidos a Nave del Misterio.

0: menjar. Un bon oli d'oliva, un polsim de sal, de sabor natural, amb el contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. Tranquilitat i bons aliments.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: El gluten. La paraula gluten, tot i ser un terme força escoltat avui en dia, crea moltes confusions. És important saber què és, com pot afectar l'organisme en cas de patir alguna malaltia relacionada, quins aliments en contenen o quins en poden contenir i com manipular-los per tal d'evitar una contaminació creuada. El gluten és una molècula anomenada glicoproteïna que està formada per una proteïna i un o més glúcids, en aquest cas, per gluteïna i gliadina. La gliadina és una prolamina, un conjunt de proteïnes vegetals que es troben al blat i a la resta de cereals de la família Triticeae. Tot i que la resta de prolamines dels altres cereals reben un nom diferent, per comoditat i costum a totes les anomenem gluten. Per tant, les prolamines presents en la família del blat, l'ordi, el sègol o la civada, són les que afecten a les persones amb celiaquia, sensibilitat al gluten no celíaca o intolerància al gluten. Aquestes patologies poden o no causar símptomes intestinals i extraintestinals, com diarrea o estrenyiment, dolor i distensió abdominal, fatiga i o ansietat, entre d'altres. Per diagnosticar-les, normalment cal realitzar algunes proves com una analítica de sang i una biòpsia. La més coneguda és la celiaquia de caràcter autoimmune, que afecta un 1% de la població, però que es creu que hi ha un 75% de casos sense detectar. El seu tractament és l'exclusió total del gluten de la dieta. Per tal de seguir correctament la dieta sense gluten, caldrà excloure aquells cereals que en contenen: blat, ordi, sègol, espeldra, triticale, camut i la civada o avena, sense certificar. Això inclou pa, cereals d'esmorzar, farines, productes que continguin farines com midons, fècules, sèmoles, proteïnes, malta, extractes de malta o xarops de malta, tot el ventall de brioixeria i galetes fetes amb aquestes farines, els arrebossats, la pasta alimentària en tots els seus formats, fideus, macarrons, espaguetis, la cervesa home sense alcohol, llevats, germen i segó de blat. I també algunes salses com la de soja o productes vegetarians fetes amb seità o farines amb gluten. Cal anar amb compte i llegir correctament les etiquetes. Alguns additius i conservants contenen gluten. Per aquest motiu, s'aconsella escollir aquells aliments que l'envàs especifica sense gluten o que porta el segell de l'espiga barrada i evitar els productes a granel que no confirmin l'absència de gluten o on hi hagi risc de contaminació creuada. El més important si segueixes una dieta sense gluten és assessorar-te correctament amb un professional sanitari i dietista per dur a terme una alimentació correcta, equilibrada, sense riscos i seguint hàbits alimentaris saludables.
3: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Gent que és feliç fent feliços els altres.

Si creus que tens un problema relacionat amb sorolls, olors, animals, obres, impagaments, gestió de comunitat, familiars, escolars o conflictes de convivència o civisme, pots adreçar-te al Servei de Mediació Ciutadana. Els professionals de Servei de Mediació i Gestió de Conflictes us poden ajudar a resoldre problemàtiques que es puguin generar entre el veïnat, entitats, família o desavinences en les relacions personals, entre d'altres. Les persones expertes en la gestió de conflictes t'ajudaran de manera gratuïta a resoldre'ls.

0: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: RadioVilaSacra.cat.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
4: Ai.
5: Ai.
4: I ara? A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vilasacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. Mira, que jo també vaig conèixer per casualitat treballant de matinada a les 5 del matí, a les 5 i 5. I des d'entonces m'engancharon, me viciaron en el tema de la ràdio y aparte de eso, que bueno, es para que continuaras para nosotros. Venga, ánimo.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs. A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
6: Llançà ha inaugurat l'exposició Tribut al mar i a la seva gent, una retrospectiva de l'obra d'Agustí Masvidal a la segona planta de la Casa del Mar, al Port. L'obra de Masvidal és el fruit d'una passió vital pel dibuix i la pintura. Tot i que era farmacèutic de professió, el seu entorn el definia com un naturalista i artista devot, sempre disposat a recórrer el paisatge per capturar-ne l'essència. L'exposició recull obres que han estat catalogades pel Centre d'Art d'Època Moderna de la Universitat de Lleida. Es diu que Masvidal tenia una tendència compulsiva a dibuixar, dominant tècniques com el clarobscur i el trasvalós per donar un realisme i moviment excepcionals a les seves peces. A les parets de la Casa del Mar s'hi reflecteix la vida quotidiana del Llançà de l'època, des de les escenes de pescadors cosint les xarxes fins a detalls minuciosos de la botànica local i l'arquitectura del municipi. La família de l'artista ha sigut la impulsora d'aquesta iniciativa, cedint el llegat per compartir-lo amb tot el poble. L'exposició es podrà visitar gratuïtament a la Casa del Mar fins al dia 29 de juliol.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Pla pioner público-privat contra incendis a la zona de la Muga, a l'Alt Empordà. És una iniciativa de la Fundació Pioners del Nostre Temps amb el suport del Departament d'Agricultura. El projecte afecta unes 40.000 hectàrees amb desbrossades estratègiques i pastures. Girona, Laia Claret.
2: Del total de 40.000 hectàrees que se'n beneficiaran, es faran treballs concretament a unes 2.500 d'estratègiques. El director executiu de la Fundació és Oriol Armet.
3: Hi havia un buit de planificació des del punt de vista de prevenció de grans incendis forestals en una zona on hi havia hagut l'incendi del 2012, que va cremar més de 13.000 hectàrees amb 4 víctimes mortals. És un pla pioner al sud d'Europa perquè per primera vegada s'ha creat des de l'impuls d'una fundació privada que ha treballat de comú acord amb la Generalitat de Catalunya com a ens competent.
2: Engloba uns 20 municipis que van des de la Vajol fins a Navata, a l'Alt Empordà, i una de les claus de la iniciativa és que implica els diferents actors del territori. El director tècnic del Consorci Salines Bassegoda és Oriol Porcel.
4: Els ajuntaments tenen la competència de les franges perimetrals, tenen els ajuts, però tots també tenen clar que no podran afrontar els incendis només amb accions locals. Aquí, entitats com el Consorci poden anar de la mà d'entitats també del territori, com són la Fundació, per acompanyar en aquesta execució més directa sobre el territori.
2: La intenció primer és reduir el combustible i un cop fets aquests treballs que se'n pugui fer el manteniment en pastures. El document ara s'ha lliurat a la Generalitat perquè es pugui començar a implementar. El projecte compta amb el suport i finançament del Ministeri per la Transició Ecològica i Fons Next Generation.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Corrupció d'uns i altres des de que tinc memòria. Manipulació informativa arreu, sigui el canal que sigui, sigui l'emissora que sigui. Guerres provocades per dictadors que van d'alliberadors i on sempre paga l'humil. En definitiva, caos sense remei. Bé, si hi ha un remei, Ràdio Vila-sacra és el que hi ha.
6: Home, sí,

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio
10: Vila-sacra.
9: Ràdio
10: Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
11: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
12: Et volem escoltar.
13: Xavier, mira, estic tan emocionada, és que mira, ja fa dies que m'emocioneu, acabo que em tinc que sentar en una cadira i és que estic molt emocionada perquè ahir va ser tan maco que ens fan passar ratos macos. Això és la nostra història, la memòria de la història. Jo és que em trec el sombrero i sobretot em trec el sombrero que fa dies que quan no és per una pera, que no és, com que no és per una col, em feu plorar, quan no per les cançons, pels records, per la nostra història, aunque sigui castellà, te prometo, Javier, ole, ole, ole.
12: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges al 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
14: 107 de la FM.
15: De tota la vida.
16: Us quedeu, oi?

0: noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar.
1: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.
3: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra, 107 FM.
4: Autotaller Joanola. Mecànica, electricitat, pneumàtics.
5: Líder europeu de taller multimarca.
4: Especialistes BMW.
6: Confiança i seguretat exclusives. Carrer Garrigàs 13, Figueres.
4: Telèfon 972 50 55 55.
7: Torna a connectar amb la vida.
8: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
9: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.
10: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: cada diumenge
1: a poc i bona lletra.
2: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
3: Escolta,

0: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
0: Ràdio Vila-sacra.
2: Llibres per somiar. Eclipsis, quan la llum desapareix, de Noemí Fabra, publicat per Saori Books. Recomanat a partir de 9 anys. Llibres per somiar.
3: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
4: Tota la programació a fastempordà.cat.
5: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fas...

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La calor no afecta tothom de la mateixa manera, també posa en evidència les desigualtats. Tenir aire condicionat, per exemple, pot marcar la diferència, però només el 39% de les llars amb rendes baixes en disposen davant del 71% de les rendes més altes. La mateixa desigualtat es repeteix amb les plaques solars, les piscines o les zones verdes. Són dades de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Marc Esparza.
2: L'informe elaborat per Hidra també identifica 39 municipis on es concentra més vulnerabilitat econòmica i habitatges deficients amb poca reacció municipal per crear espais verds o accessos a piscines i refugis climàtics. D'entre aquests municipis es troben l'Hospitalet del Llobregat, Badalona o Manresa. Des de l'informe recomanen que les administracions protegeixin les persones més vulnerables amb més zones verdes, espais de protecció davant la calor i descomptes de l'energia. Eva Vilaseca, investigadora d'Hidra.
3: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar i tenir unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
2: En el que portem d'estiu a Catalunya ja han mort 218 persones. El perfil social de les morts per calor extrema respon a habitatges antics i mal aïllats, la capacitat econòmica baixa i també si és una persona gran que viu sola.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí en nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.

0: passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Hola, molt bon dia. Després d'aquest petit respir de la temperatura que hem tingut aquest dissabte, si bé en alguns punts amb xafogó, doncs de cara a diumenge tornaran a pujar les temperatures, una calor que s'intensificarà sobretot de cara a dimecres. A més, aquesta entrada de sud càlida vindrà acompanyada d'una entrada de pols en suspensió, d'una entrada de pols sahariana que tindrem present tota la setmana. De moment, aquest diumenge, núvols baixos, boires i boirines, sobretot els dos extrems del litoral, que faran aquest ambient més xafogós. I a la resta del país, doncs també un cel entreninat per bandes de núvols alts i aquesta pols sahariana, aquesta pols en suspensió que anirà augmentant i farà que l'ambient sigui encalitzat. De fet, a la tarda anirà augmentant aquests núvols alts i aquesta calitja, i també hi ha aquest avís de calor diurna sobre de la zona del Pirineu per aquest vent del sud que bufarà rescalfat en aquesta zona del país. I els núvols baixos de la costa podrien persistir durant tota la jornada a punts del litoral sud i de cara a la següent matinada ampliar-se aquest avís de calor nocturna. I a cara de mitjà termini, dilluns, dimarts i dimecres, anirà fent calor, anirà pujant la temperatura, una calor que s'intensificarà sobretot de cara a dimecres amb aquest ambient encalitzat, amb la presència de pols en suspensió, i a més també cal tenir en compte que en façana litoral tindrem un ambient xafogós amb la presència d'algunes boirines i bancs de núvols baixos. A més, cal sumar que de cara a dimecres tenim la possibilitat d'alguns ruixats que vindran acompanyats de fang. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu i esclat.
9: Això és Ràdio Vilasacra.
10: Què, què?
11: Que això és Ràdio Vilasacra.
12: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
10: Jo?
12: Queda clar. Hey!
4: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
13: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
14: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
15: La violinista Carla Sanuy arranja una sardana de Jordi Molina pel seu TFM a la Coderts University of the Arts, i hi posa la veu també. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a copla. La violinista vigatana Carla Sanuy arranja el Silenci del Far per al seu treball de final de màster a la Coderts University for the Arts, i parlem amb ella i escoltem el tema. Aquest és el programa 495 i tenim més titulars. El grup usonenc Obeses es fusiona un altre cop amb la Copla Berga Jove per la Festa Major de Vic, actuant plegades en el directe del darrer disc de la banda, L'Ai al Cor. I Ripoll, l'únic municipi català governat pel partit d'extrema dreta Aliança Catalana, serà capital de la Sardana 2028. El Consell Nacional de la Cultura i les Arts ja ha presentat l'informe anual que analitza l'estat de la cultura i les arts de Catalunya, revisant els principals tendències, dades i polítiques culturals, també el sardanisme. El Pony Pisador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. el primer disc de Pòquer de Canyes ja té data d'estrena. Es presenta el 24 d'octubre amb els seus 4 tenoristes. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: Cublejant, edició especial i exclusiva per a Ràdio Vila-sacra.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Rotterdam, i així us ho expliquem.
2: Notícies. Educació.
1: I és que la sardanista vigatana Carla Sanuy ha presentat a aquest final de curs un treball de final de màster basat en la sardana El silenci del far de Jordi Molina. Ha estat a la Universitat de Rotterdam. És una estudiant de màster de violí de Codarts i properament començarà els seus estudis al Conservatori d'Utrecht. Per al seu treball de fi de màster ha fet un arranjament de la sardana El silenci del far de Jordi Molina per a violí i veu, interpretant i cantant ella mateixa. Després la podrem sentir. Va escollir aquesta obra perquè, com a sardanista i músic, sempre s'ha sentit molt vinculada a aquests dos mons, però mai no havia trobat la manera d'unir-los del tot. També volia donar a conèixer una part de la cultura catalana fora del país i alhora era una manera de sentir-se una mica més a prop de casa. L'escoltem en declaracions al Cublejant. Ella és Carla Sanuy.
3: Vaig decidir arranjar El silenci del far d'en Jordi Molina per diferents motius. Un dels motius era que jo volia escollir una sardana contemporània d'un compositor que estigués actiu, perquè així jo podia parlar o entrevistar el compositor sobre la partitura original. El segon motiu era que volia tocar una sardana que a mi m'agradés molt i que hagués ballat, i amb les violetes recordo que vam ballar El silenci del far a la final de Banyoles l'any 2023, si no recordo malament. I el tercer motiu és que jo volia escollir una sardana que tingués segones veus i melodia d'acompanyament, evidentment, però que no tingués moltes segones, terceres veus, perquè això em dificultava molt el tema de com arranjar-ho per un violí sol, no? Llavors, crec que El silenci del far és una sardana molt bonica, que té segones veus, harmonies molt boniques, i que a més m'agradava molt i vaig tenir l'oportunitat de parlar amb en Jordi Molina. Per tant, era la sardana perfecta per arranjar.
1: La música ens explica que l'arranjament ha passat per moltes versions i ha evolucionat molt al llarg d'aquests dos anys de màster. Un dels elements que hi ha incorporat és la veu de Yamara, és a dir, tocar i cantar a la vegada, influenciada per artistes com Jana Pelser, Charles Young i altres músics que combinen la veu amb els instruments de corda. D'aquest procés ha tingut l'oportunitat de treballar amb alguns d'aquests artistes, compartint amb ells la tradició de la sardana i escoltant les seves impressions sobre aquest gènere musical. Les seves opinions i la seva manera d'entendre la música, ens explica Sanuy, de la sardana també han estat una font d'inspiració per continuar transformant l'obra. Més enllà de l'arranjament, una de les coses que més il·lusió li fa és haver contribuït a fer conèixer la sardana a Holanda. Alguns companys de classe, ara escoltant sardanes, ens explica, diversos professors i músics s'han interessat per aquest gènere i fins i tot alguns d'ells n'han après a ballar. També ha reinterpretat el paper del flabiol, inspirant-se en les reflexions i els comentaris de persones que abans de conèixer aquest gènere mai no havien escoltat una copla. Li interessava saber què els transmetia la música de copla sense saber res sobre aquest gènere. Mirar la nostra música des d'una perspectiva externa ens explica l'ajudada a descobrir-la i a explorar noves possibilitats sense perdre'n l'essència. Carla Sanuy Danés és violinista, actualment establerta a Rotterdam, on cursa aquest màster d'interpretació de violí sota el mestratge de Frederike Seix i Het Jaron Meyerson i també Mara Osterband. A partir d'aquest setembre de 2026 iniciarà el màster de violí barroc a la Universitat, al Conservatori Universitat d'Utrecht, amb la professora Antoniette Lohmann, i aprofundirà en la interpretació històrica. És graduada en interpretació pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i ha format part de formacions com l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Camerata de Música Catalana, la Franz Schubert Filharmonia o també la Beethoven Academy, entre d'altres orquestres. Pel que fa a la dansa, va començar a ballar als 7 anys amb la Colla Riallera de Vic dins del grup Alaví Trèvol i va continuar fins als 18 anys, passant per les categories infantil, juvenil i gran. Des del 2023 forma part de la Colla Violetes del Bosc, ara ens ho explicava, amb la qual continua desenvolupant la seva passió per les sardanes. De fet, està passant l'estiu a Catalunya i aquesta setmana la veurem al concurs de casa seva a Vic ballant amb les Violetes en aquest centenari, on nosaltres també hi serem i us ho explicarem la setmana que ve. Però ara anem a escoltar com és la sardana El silenci del far, per recordar-la, i després l'arranjament per a violí i veu de Carles Sanuy. Ho escoltem. Això és El silenci del far, de Jordi Molina, una sardana dedicada al far de Calella per la seva capitalitat el 2015. Té 11 anys, l'escoltem. Va ser premi a la crítica de la sardana de l'any, un premi ja desaparegut. L'escoltem, és de Jordi Molina.

Això era El silenci del far, la sardana de Jordi Molina, i ara anem a escoltar aquest arranjament que en fa Carla Sanuy d'aquesta preciosa sardana de Jordi Molina. Ella al violí i ja la veu, l'escoltem.

0: Això era El silenci del far, un arranjament de Carles Sanuy per violí i veu, una sardana de Jordi Molina.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
2: Amb Caral Pedemonte.
0: I donem un tomb per Catalunya.
1: Connexions al territori.
0: Comencem el Pla de l'Estany perquè aquest cap de setmana el Foment de Banyoles ha organitzat la 74a edició del seu aplec de la sardana a la pesquera de Santa Rosa, a la vora l'Estany, amb les coples Sol de Banyuls, la principal de Banyoles i la principal de Porqueres. Per primer cop l'aplec va tenir una vigília divendres amb la Copla Van Project, on els alumnes de l'Escola de Música de Banyoles van tocar sardanes arranjades per a banda i corda i peces de jazz amb instruments de copla de solista, tal com es pot veure a les imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Banyoles encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I segueix el cicle de ballades de sardanes a Calella aquest diumenge amb la Copla Montgrins. L'agrupació sardanista de Calella va organitzar una audició més aquest cap de setmana al passeig de Manuel Puigvert amb curset de sardanes incorporat que ha deixat imatges com les que trobareu a @coplejant. I aquest juliol s'ha estrenat amb les ballades d'estiu de Riudarenes dijous passat, precisament també amb la Copla Montgrins a la plaça de la Vila. Les organitza l'Ajuntament d'aquesta població de la Selva. I per acabar, aquest dissabte a la nit, els amics de la sardana d'Artés van celebrar la 54a edició de l'aplec d'Artés amb sopar popular i servei de bar. També hi va haver concurs de colles improvisades. Les coples participants van ser la Mediterrània, la Marinada i la Ciutat de Girona. Escoltem Artesenca, de Francesc Marros, una sardana de 1984 que interpreta la Copla Montgrins.

0: Això era Artesenca, de Francesc Marros.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: I anem amb la política.
2: Notícies. Política.
0: I és que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, el CONCA, ja ha presentat l'informe anual, que és un document públic que analitza l'estat de la cultura i les arts a Catalunya, revisant les principals tendències, dades i polítiques culturals de l'any anterior. També avalua l'acció de les administracions públiques en matèria cultural i identifica reptes estructurals del sector de la cultura. Finalment, proposa recomanacions i estratègies per enfortir l'ecosistema cultural català i orientar les polítiques futures. Conté l'informe, el resum en català i un vídeo amb infografies de les principals dades. També parla de sardanisme. Breument, en un sol paràgraf de tot un informe que té més de 200 pàgines. Què en diu? Doncs destaca que Som Sardana aquest any ha eliminat la sardana de l'any i ho ha canviat pels Premis Preludi. No en diu res més pel que fa al sardanisme dins l'apartat d'associacionisme i cultura popular. Podeu consultar aquest informe del CONCA sobre l'estat de la cultura i les arts a Catalunya el 2025 a la web de la Generalitat de Catalunya.
2: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: I seguim amb més notícies.
2: Notícies.
0: I és que Ripoll, que és l'únic municipi governat per el partit d'extrema dreta Aliança Catalana a Catalunya, serà capital de la sardana 2028. La capital del Ripollès prendrà el relleu a Castellar del Vallès d'aquí a un any i mig, quan ja s'hauran celebrat les properes eleccions municipals previstes pel maig del 2027. L'anunci s'ha realitzat, però, aquest cap de setmana passat a la seu de l'Ajuntament de Ripoll, amb una imatge compartida a les xarxes socials on es veuen els representants de Som Sardana posant al costat de l'alcaldessa i líder del partit d'extrema dreta, Sílvia Orriols, al seu despatx municipal. La designació reconeix no només la capacitat organitzativa de la capital de la comarca, sinó també el seu històric compromís amb el teixit associatiu i la preservació de la identitat musical catalana, segons informa Som Sardana. Xavier Treserres, president de la Confederació, en destaca la tasca de l'entitat local i diu que estar al costat dels sardanistes que tenen empenta és un orgull. L'agrupació sardanista de Ripoll, continua Treserres, és l'exemple clar d'aquesta voluntat de fer de la sardana un punt de referència cultural, acaba. I per això Som Sardana ha decidit que la capital de la sardana del 2028 serà Ripoll, capital del Ripollès. Anem a escoltar Ripoll Ciutat Pubilla, una sardana del 2003 de Montserrat Pujolà a càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell. L'escoltem.

0: Això era Ripoll, Ciutat Pubilla, de Montserrat Pujolà.
1: Això és Ràdio Vilasacra.
2: Què, què?
0: Que això és Ràdio Vilasacra.
3: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
2: Jo?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament de Figueres expulsa una parada del mercat per acumular 9 infraccions i més de 10.000 euros en sancions. L'Ajuntament de Figueres ha exclòs una parada del mercat de la fruita i la verdura després de constatar reiterats incompliments de la normativa municipal. La parada, situada a la plaça del Gra, havia acumulat 9 infraccions en un any i mig i sancions superiors als 10.000 euros. La decisió s'emmarca en la voluntat municipal de garantir la qualitat del mercat, el compliment de les normes i la protecció dels productors que desenvolupen la seva activitat de manera correcta. Des d'aquest dimarts, la parada ja no és present al mercat i l'espai que ocupava ha estat substituït per jardineres. Paral·lelament, el consistori ha incorporat 3 noves parades per reforçar l'oferta de productes de proximitat. Es tracta de 2 parades de fruita i verdura i una especialitzada en mels i productes derivats, que contribuiran a ampliar la varietat i la qualitat dels productes disponibles. El mercat de la fruita i la verdura de Figueres compta actualment amb més de 50 parades i se celebra cada dimarts, dijous i dissabte entre la plaça Catalunya i la plaça del Gra. Aquest espai comercial continua sent un referent de la venda de producte fresc i local a la ciutat.
0: Notícies en xarxa.
2: Per a tota la família, la millor música.

0: informació, música, entreteniment.
1: Uala! Déu-n'hi-do. Com m'agraden els actes i els concerts a l'aire lliure, sobretot quan fa bon temps i és festa major. El que no m'agrada tant són els food trucks. M'encanta que hi hagi menjar al carrer dins un camió de cuina sobre rodes, però tenim una proposta en català per aquest anglicisme. No la coneixeu? Ens anem lamentant pels racons perquè sempre anem a remolc del que fa l'anglès, però quan ens posem creatius tampoc en fem cas. La proposta és... Furgoteca! Espectacular! Una paraula formada a partir de furgoneta i teca. Furgoteca! La fusió dels dos mots és un recurs que fa servir molt l'anglès, però també ho fem en català. En català tenim des del tradicional cantautor, del cantant i autor, fins al més recent, Pizzendres, l'etiqueta que ha fet furor a xarxes de penjar una pizza a Twitter els divendres. Teca ens hi va la mar de bé. És un mot col·loquial en català per anomenar el menjar. Quin gran invent, la teca de la furgoneta. No té res a envejar el food truck. Furgoteca és curt i transparent, ideal per començar-lo a promocionar i fer cartells des d'ara mateix. Furgoteca! Furgoteca! Furgoteca! Furgoteca! Furgoteca! Furgoteca!
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: I parlant d'emocions...
0: 57.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Obesa es torna a fusionar el rock amb la copla a la Festa Major de Vic. La banda osonenca va presentar dissabte a la nit el seu nou disc, L'Ai al Cor, en un concert multitudinari a la plaça Major de Vic, acompanyada de la copla Berga Jove i el Cor d'Obeses. Una trentena de músics van pujar a l'escenari per oferir un espectacle que va combinar les noves cançons del grup amb sardanes emblemàtiques, en una proposta que uneix la força del rock amb el so tradicional de la copla, tradicional o no tradicional. Aquesta col·laboració, estrenada l'any 2019 al Festival amb so de copla de Palamós, es consolida així com una de les apostes més singulars de la copla fusió en els últims temps. El concert també va servir per presentar en directe aquest nou disc dels Obeses, L'Ai al Cor, el sisè treball d'estudi d'aquest grup osonenc i el més ambiciós, diuen, des de la seva, des dels seus inicis. El disc, dividit en dues parts, Sístola i Diàstola, reuneix 14 cançons que exploren estils tan diversos com el metall, la música tradicional, l'electrònica o el cabaret, amb col·laboracions, per exemple, com Magalí Sare, Joan Pau Comelles, Bufalo Ordre o la Coral Canigó. L'actuació va formar part de la programació de la Festa Major de Vic, que aquest any també commemora el centenari del concurs de colles sardanistes de la ciutat, amb diverses activitats al voltant de la sardana, i que serà aquest dissabte amb campionat gran categoria IB. Per tant, n'estarem pendents. Anem a escoltar un tema de la Copla Berga Jove amb Obeses. Obeses i Copla Berga Jove és aquest tema. Ens en sortirem a la veu. Arnau Tordera, l'escoltem.

0: això era, ens en sortirem d'obeses i la Copla Berga Jove.
1: L'agenda.
0: Vinga, agenda llarga de juliol, que la comencem a dimarts que ve, 14 de juliol, amb una ballada de Torroella de Montgrí, la principal de Porqueres a 2 de 8, i a la mateixa hora la ciutat de Girona serà a la plaça de la Xemeneia dels Químics a Girona. Dimarts que ve també ballada amb la Copla Canigó Sant Vicenç de Torelló, i a les 9 hi haurà ballada a Terrassa amb la principal de la Bisbal. A 9:45 a Porreig hi haurà la Berga Jove. També dimecres 15 de juliol a 9:45 també hi haurà ballada amb la Marinada a Palamós, i dimecres que ve els mongrins seran a Matadepera, també a 9:45. A la mateixa hora la Mediterrània serà a Tiana, i també a 10:00 hi haurà la principal de Banyoles a Arbúcies. A 10:00 també a Castelló d'Empúries hi haurà el Rossinyolets, i a 10:00 a la Riba, al costat de la platja i la plaça de la Sardana a l'Escala, hi haurà la ciutat de Girona. Dijous que ve, festa de la Mare de Déu del Carme a l'Estartit amb la Foment del Montgrí, una ballada a 12:00 i 8:00 del vespre. I també a 5:00 PM, festa del Carme a Camprodon, amb una ballada amb la principal de la Bisbal. També la Copla de l'Escola Municipal Conrad Saló serà dijous que ve a 9:00 al cicle 7 de 7 de Banyoles, i també a 9:50 els mongrins seran a Castellà del Vallès. A 10:00 a Calonge i Sant Antoni i de dijous que ve Foment del Montgrí ballada, i també a 10:00 PM a Pals hi haurà la principal de la Bisbal. Dijous que ve 10:00 a Sant Pere Pescador hi haurà una ballada amb la principal de Banyoles, i a 10:00 també a Llançà, la ciutat de Girona. A la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la principal de Llobregat, i també dijous que ve 10:00 PM festivitat de la Mare de Déu del Carme amb la Flama de Farners al passeig de mossèn Cinto Verdaguer a Tossa de Mar. Passem a divendres 17 de juliol, perquè a Ripoll hi ha el concert del 73è a Plec de la Sardana amb la Sol de Banyuls a 8:00 del vespre. A 9:00 a Argelers hi haurà una ballada amb els Casanovas, i a 9:00 també a la Granja d'Escarp ballada amb la Vents de Riella. També a 9:00 a Palol de Revardit el Festival Recòndit, concert amb Roger Mas i la Copla Sant Jordi. I també divendres que ve a 9:00 hi haurà ballada a les preses amb la principal de la Bisbal. A 9:50 a Manlleu la Lluïsos Copla, i a 10:00 a Ullà el Rossinyolets. També divendres que ve hi haurà a Tordera la principal de Banyoles, i també a Sitges la Marinada, i també a la mateixa hora divendres que ve a Figueres hi haurà la Foment del Montgrí. També divendres que ve la Bisbal Jove serà Sant Feliu de Guíxols, i passem a dissabte. 18 de juliol, perquè a 12:00 hi ha ballada amb la Juvenívola de Gramunt a l'Institut d'Estudis Llardencs a Lleida, i Llardencs, disculpeu, i també dissabte que ve hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell, doncs a Montjuïc, a Barcelona. També dissabte que ve a 7:00 la Juvenil Ciutat de Solsona serà a Solsona amb una ballada, i també hi haurà l'aplec de la Sardana de Bellvís amb una ballada amb la Copla Maricel dissabte que ve. Dissabte que ve també continua el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb una ballada amb la Vents de Riella, i seguirem també a Viladecans amb una ballada 7:45 amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve 39è aplec de la Sardana vora el mal de l'Hospitalet de l'Infant amb una ballada doble de la Reu Jove i la ciutat de Cornellà, i a 8:00 de dissabte que ve a Tàrrega hi haurà una ballada amb la Copla Tàrrega. També a 8:00 24è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Codines amb les Coples Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. I dissabte 18 de juliol a 8:00 també hi ha ballada Andorra la Vella amb la Copla Vents de Riella. També a 8:00 a Sant Joan d'Espí una ballada amb la ciutat de Granollers, i a Olot hi haurà la principal de Banyoles a 9:00 de la nit. Dissabte que ve també a les 10, ballada Lloret de Mar amb la Ciutat de Girona i també a Roses amb la Principal de Cassà. I també dissabte que ve a les 10 hi haurà sardanes d'artés amb la Bellpuig Cobla i també a les 10 a Caldes de Malavella amb la Mediterrània. També a Sant Cugat del Vallès amb la Marinada i passem a diumenge. Diumenge 19 de juliol perquè arriba el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig, Cobla i Juvenívola de Sabadell a 2:11 i a 4:05 de la tarda. També a les 11 del matí de diumenge que ve a Vilafant hi haurà els Rossinyolets i diumenge que ve a les 11 també hi haurà una ballada Santa Margarida de Montbui amb la Reus Jove. També a les 12 a Castellserà hi haurà l'Avens de Riella i a la 1 a Olesa de Bonesvalls hi haurà la cobla Catània. Diumenge que ve a la tarda a les 6, 8è aplec de la Sardana de l'Estany amb les cobles Ciutat de Cornellà i Marinada i a les 7, a Quart, una ballada amb la cobla Montgrins. També a les 7 a Parets del Vallès, la Mediterrània, a les 7 a Sants Montjuïc, la Baix Llobregat, també a les 7 a Sant Andreu de la Barca, la Ciutat de Terrassa i diumenge que ve a les 7 hi ha també el 43è aplec de la Sardana del Vendrell amb les cobles Ressò i Reus Jove. També diumenge que ve 2 de 8 a Corbera del Llobregat hi haurà una ballada amb la cobla Sabadell, a Sant Pol amb la Xaloc, a Malgrat amb la Principal de Banyoles, a la Seu d'Urgell amb la Juvenívola del Gramunt, a Cervera amb la Vents de Riella, a Calella amb la Verga Jove i a les 8 del vespre a Palamós hi haurà la Principal d'Olot. A les 8 a Gramunt hi haurà la Vila d'Olesa i a Calonge i Sant Antoni a les 10 de la nit la Ciutat de Girona. I passem a dilluns. Dilluns 20 de juliol, que ja acabem, no us preocupeu, a les 9 hi haurà a Perpinyà una ballada amb els Casanovas, a 2 de 10 a Olesa de Montserrat hi haurà la Juvenívola de Sabadell, a les 10 a Santa Coloma de Farners hi haurà la Flama de Farners, com ja coneixeu. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 68è Festival de Sardanes de Ceret, Vila de Ceret, que arriba aquest proper cap de setmana del 17 al 19 de juliol amb les cobles Mil·lenària i la Principal de Llobregat. El festival comença divendres 17 de juliol a les 9 amb una ballada amb la cobla Mil·lenària. Seguirà dissabte al matí a les 10 amb una doble ballada amb la Mil·lenària i la Principal del Llobregat. Seguirà dissabte al vespre amb el campionat Copa Catalunya, concurs de sardanes amb la Principal del Llobregat i diumenge al matí a 2:15 hi haurà una ballada amb la Principal del Llobregat. També diumenge al vespre a les 9 hi haurà el concert amb la Mil·lenària i la Principal del Llobregat. Ara que hem destacat aquest festival de la sardana de Ceret, anem a escoltar Ceret 25 aniversari de Joan Pons, una sardana escrita per al lluïment de la tenora que escoltem i que és de 1982. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal.

0: Això era Ceret 25 aniversari, de Joan Pons.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: I tenim més notícies destacades. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. Així ho ha compartit el grup de folk a les seves xarxes socials, on diuen que si mai teniu un aplec sardanista a Noruega, recordeu que llargs és lange i curts és corte. Els catalans han actuat aquest cap de setmana a Forde i enmig del concert en un dels seus temes on hi ha base de sardanes s'han posat a fer els passos ensenyant al públic com es balla la dansa del seu país. En el vídeo que trobareu a les seves xarxes socials es veu com el públic noruec balla imitant els músics. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I el primer disc de Pòquer de Canyes es presenta el proper 24 d'octubre. Això ho ha anunciat un dels components del quartet, el tenorista Lluís Alcalà, a les seves xarxes socials, acompanyat d'una fotografia on es veu al costat d'Enric Ortí i Gerard Montsec produint el disc amb David Casamitjana en la darrera sessió de producció d'aquest disc que, com dèiem, veurà la llum el 24 d'octubre. Més endavant en donaré més detalls.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem aquesta edició i ho fem amb un dels temes sardanístics del Pony Pissador, és Els animals més vells. L'escoltem per tancar el programa. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força. Us...

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada als mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Audiència Nacional ordena investigar uns àudios on suposadament María Dolores de Cospedal i l'excomissari Villarejo impliquen Mariano Rajoy a l'operació Kitchen. Fins ara la justícia havia rebutjat estirar aquest fil i ara torna a obrir la porta a imputar l'ex número 2 del PP i l'expresident del govern espanyol. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El jutge que va començar a investigar el cas Kitchen ha acabat fent cas a l'acusació del PSOE i ordena a la policia investigar uns àudios que fins ara l'Audiència Nacional havia descartat. Els va publicar RAC1 i se sent com María Dolores de Cospedal i el comissari Villarejo comenten que la policia ha netejat suposadament informació compromesa en mans de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i que el president espanyol ho sap. El jutge ha reclamat a l'emissora aquestes gravacions i també ordena recuperar el material decomissat a Villarejo en què es parla de suposats pagaments de l'exnúmero 2 del PP al comissari jubilat. Esta decisió arriba en la recta final del judici del cas Kitchen en què el principal acusat és l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz. Cospedal i Rajoy hi van comparèixer com a testimonis refugiats en el no em consta i no recordo.
3: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo. Una indemnización en diferido.
4: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: ¡Voilà! De unido. Hola a tothom. Un dels àmbits en el que ens hem dedicat a agafar paraules d'altres llengües sense cap vergonya és el dels estils musicals. Perquè en català sembla que no ens hem inventat gaires estils, més enllà de la cobla. La immensa majoria de paraules que tenim per anomenar-los venen de l'anglès. Blues, country, rock, hardcore, heavy metal, hip-hop, house, pop, swing, techno, folk, punk, gospel, reggae, rap, trap... També tenim una que és una barreja d'anglès i castellà, reggaeton. I un parell d'origen africà, tot i que no sabem exactament de quina part d'Àfrica. Jazz i bachata. Ens n'hem deixat algun?
1: I parlant d'emocions...
2: 100.
3: Vale.
4: Salut i humor.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Quina raó mou el teu món?
4: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila Sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
5: Home, sí.
6: Des de l'Alt Empordà al Munt, avui, Capmany.
7: Capmany, rei dels ceps i les pampolades d'on pengen raïms negres o daurats, amb dòlmens que resen i roques clavades damunt de la terra dels nostres passats. Capmany, baronia, fort d'amples muralles on sempre tenies elm i llança a punt per bastir defenses o lliurar batalles a Viladavall o Viladamunt. Capmany, que t'allargues a dins de les suredes, sovint abatudes per destrals de foc. Sobre teu els núvols esquincen les sedes quan la tramuntana comença el seu joc. Capmany, pedra i aspre, vinya donadora del most i la fruita, del vi més ardent que els records aviva i els somnis arbora, relligant les postes amb el sol ixent.
8: Ens acompanyes?
9: Per què no?
8: Vaig néixer a Sant Feliu de Codines, l'any 1955. Als 5 anys vaig començar els estudis de solfeig i als 10 vaig formar part de l'Escolania de Montserrat. Amb el mestre Josep Colomer vaig aprendre tenora i amb el mestre Fèlix Martínez i Comín estudis d'harmonia per coble. Agustí Serratacó, el so de la música.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara? Ràdio Vila-sacra 107 FM.
0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: La Policia Nacional ha detingut 16 persones acusades d'organitzar una xarxa de prostitució que explotava dones de nacionalitat xinesa. L'operació ha permès alliberar 26 víctimes d'aquesta banda. Les detencions s'han fet a Barcelona, Tarragona, Figueres, València, Madrid i Saragossa. Segons les primeres investigacions policials, la xarxa captava les dones a la Xina amb ofertes falses de treball i a través de xarxes socials i missatgeria instantània. Segons els agents, un cop al territori espanyol, es mantenia en un règim pràcticament d'esclavitud, disponibles les 24 hores del dia per als clients de l'oferta de prostitució.
1: Canviem radicalment de qüestió.

l'Ajuntament de Llançà, amb la col·laboració del programa d'activitat física de DIP Salut, ha organitzat una nova sessió de bany de bosc, en japonès Shinrin-yoku, que tindrà lloc el pròxim dilluns 13 de juliol a les 9 del matí. L'activitat és gratuïta i està oberta a tota la ciutadania, amb places limitades i inscripció prèvia obligatòria. Els banys de bosc són experiències guiades que conviden els participants a desconnectar del ritme diari i reconnectar amb la natura mitjançant una immersió conscient en l'entorn natural. Les persones interessades poden inscriure's escanejant el codi QR del cartell o bé a través de l'enllaç habilitat per l'organització. Des de l'organització es convida la ciutadania a descobrir els beneficis dels banys de bosc i a regalar-se un matí de calma, connexió amb la natura i benestar personal.

0: Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mamparas, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila Sacra. Més info al 972 67 0073 o a friesmaterials.com.
1: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
2: D'amor?
1: Sí.
2: Quan?
1: Aviat.
2: Aviat?
1: Molt aviat.
2: Molt aviat?
1: Ja.
2: Ja?
1: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Bé, no?
1: Màgica, plena de música i cultura.
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el barri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Truques i dius la teva?
2: Vols deixar-nos un missatge?
3: Un petonàs, que som molt simpàtics.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini d'Alamant, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
4: Això és La Taverna. Una cita setmanal amb el cant de taverna per a tots els amics i amigues que us agraden les habaneres, sardanes, rumbes, balsets mariners, mariachis, tangos i tot allò que cantem quan ens trobem a la taverna.
5: Ara mateix comencem un nou programa de la taverna i d'entrada vull presentar l'equip que ho fan possible. Els controls, en Ferran Pujades. Locució, en Elisa Viure. Fèlix Gallent. Carles Prillo. Cisco Giral. La nostra noia en pràctiques de l'Institut Sa Palomera, Keidi. I coordinant una mica tot això, en Ramon Soto.
6: Bé, donem la benvinguda a tot l'equip, a la Keidi Cantarero, que segueix aquí amb nosaltres al programa, fent pràctiques, i és molt benvinguda aquí al nostre equip. I avui, doncs, també s'estrena amb nosaltres en Carles Prillo, un bon amic, un bon músic, i que segur que aportarà coses interessants aquí al nostre programa. Anem a començar a escoltar alguna cosa que bàsicament és del que es tracta en aquest programa, i en aquest cas doncs us vull explicar una petita història de la bona relació personal que el mestre basc Salvador Iradier i el músic francès Georges Bizet doncs tenien. El mestre basc es va instal·lar a Cuba. Parlàvem de que a meitat del segle XIX la província espanyola era la més rica del reinat i de tot l'imperi, i llavors doncs una de les coses que la burgesia i les castes dominants d'aquella època era doncs portar a Cuba, als teatres de Cuba, doncs els millors músics, les millors òperes, operetes, danses, etc., els millors artistes que hi havia a l'Europa d'aquella època. I un dels assidus en allà era en Georges Bizet, i de l'amistat que tenien tots dos, el mestre Iradier, que entre altres peces és l'autor de La Paloma i altres habaneres molt conegudes, doncs va agafar una peça que ara escoltarem, que és El Arreglito, doncs la va agafar Georges Bizet per fer la famosa habanera de l'òpera Carmen. Ja veureu que té certes similituds. En aquesta versió hi ha trossos que no s'hi semblen gaire, però té l'aire. Si l'escolteu, té l'aire de lo que seria l'òpera Carmen, però és que qui ho va crear va ser el mestre Iradier. Hem escollit una peça que els intèrprets són molt poc coneguts, és un treball discogràfic del segell de Ràdio Nacional d'Espanya, i llavors aquest conjunt de músics s'anomenaven Achivil Criollo. Escoltem El Arreglito.

0: Us presento el racó poètic amb en Fèlix Gallén. Avui ens recitarà de Glòria Cruz, Vestida de nit.
1: Pinto les notes d'una venera blava com l'aigua d'un mar antic, blanca d'escuma, dolça com l'aire, gris de gavines, daurada d'imatges, vestida de nit. Miro el paisatge, cerco paraules, complin els versos sense neguit. Els pins m'abracen, sento com callen, el vent s'emporta tot l'horitzó. Si pogués fer-me escata i amargar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat, d'aquest món d'enyorança, amor i calma, perfumat de lluna, foc i rom. Si pogués enfilar-me a l'onada més alta i guarnir de palmeres el record, escampant amb canyella totes les cales i amb petxines fer-lis un bressol. Els vells em parlen plens de tendresa, d'hores viscudes amb emoció. Joves encara, forts i valents, prínceps de xarxa, herois de tempesta, amics del bon temps. Els ulls inventen noves històries, vaixells que tornen d'un lloc de sol. Porten tonades enamorades, dones i pàtria, veles i flors. Si pogués fer-me escata i amargar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat, d'aquest món d'enyorança, amor i calma, perfumat de lluna, foc i rom. Si pogués enfilar-me a la onada més alta i guarnir de palmeres el record, escampant amb canyella totes les cales i amb petxines fer-li un bressol.
2: Em vull estrenar el programa La Taverna amb el goig de presentar la versió cantada d'aquesta magnífica habanera, que la lletra és de la Glòria Cruz, la música d'en Castor Pérez, i la canta el mateix Castor amb Alfonso Carreras, que formaven el duet.

0: Els diumenges al matí, la taverna, escoltem.
1: Seguim amb la Venera. Ara anem a Lleida. I el grup Boira ens canta una peça d'en Tòfol Mus i d'en Deseado Mercadal. El títol és Una altra Menorca.

ara ens anem cap al racó de la cançó popular. Avui tenim un grup barceloní que es diu Mar Endins, amb una peça que va popularitzar La Trinca. El seu títol és El canonge de la Seu. Aquest enregistrament està fet al Palau de la Música Catalana, que des de fa anys aquest grup hi fa anualment un concert.

0: us vull presentar la secció dels refrans catalans, que de tant en tant us en diem uns quants.
1: Val més deixar els enemics que manllevar els amics.
2: Una cosa és l'amistat i altra cosa el negoci.
3: Dient les veritats es perden les amistats.
0: Amb el veïnat, bona amistat i el portal tancat.
1: El que massa s'ajup, bé que ensenya el cul.
2: L'ambició pot matar a Napoleó.

0: pare estalviador, fill malgastador.
1: Poll ressuscitat pica més que cap.
2: Molt soroll de bogets i poques puntes.
3: Molta fressa i poca endreça.
4: Hereu firaire, no dura gaire.
5: Això és Ràdio Vila Sacra.
3: Ara em fa il·lusió presentar-vos una cançó marinera d'en Carles Casanova i Regall, autor, intèrpret, amb el grup Perbó, de Calella de Palafrugell, que ens canta l'oració dels pescadors. Espero que us agradi.

ara us presento un grup d'havaneres barceloní que ens cantarà una sardana molt coneguda. I fan una versió molt personalitzada. Doncs segur la coneixeu. La sardana és La Puntaire. I el grup Xarxa la interpreta per vosaltres. Dona.

0: ara arriba la secció de l'Albert i el Marc. Com sempre, us oferim una visió històrica molt ben documentada sobre el món del mar.
1: Donem la nostra cordial benvinguda al nostre gran amic, Albert Ros, que vam tenir el goig de compartir amb ell dimecres una experiència molt bonica. Doncs el compartir doncs l'agraïment de l'equip de, del programa La Taverna, però vet aquí que ho vam organitzar, sobretot l'Elisa i també l'amic Cisco hi van participar, i la veritat va ser una vetllada molt bonica a la qual doncs ens vam cruspir un munt de sardines, un munt, perquè allò era barra lliure de sardines, i a més que estaven boníssimes, i també vam poder cruspir el cremat que va acabar d'arreglar l'amic Cisco, i bueno, vàrem conèixer la teva família, Albert, i vam compartir aquest agraïment, aquesta estona amenitzada amb les havaneres que ens van cantar els amics d'Esportell, i vaja, que ens sentim molt orgullosos de tenir-te aquí en el nostre equip. Qualsevol pretexte és bo doncs per sentar-nos a la taula, fer ambient de taverna i bueno, i anar treballant aquí en el programa per complaure els nostres oients i alhora nosaltres també passar-ho bé.
2: Bon dia. El primer que haig de dir és que va ser, tot i saber-ho com has dit, una grata sorpresa de la forma que va anar. Tal com va anar, ni somiant m'ho podia pensar. I el que has dit, la il·lusió que em va fer, a part de la vostra reconeixement, a part de la vostra obertura envers a mi

0: heu passat molt etapes duríssimes en aquesta vida, i més parlant del món del mar, el món de la pesca. Tu vens d'una saga de 3 o 4 generacions del món del mar, i les dones, tot i que aquí els cabotatges, els dies de pesquera són relativament breus, no és com el País Basc.
1: No, el País Basc, per sort.
0: El País Basc, les dones són les que porten la casa, perquè els homes quan van a pescar si estan 3 o 6 mesos. Però també és un paper molt important a l'organització de la casa, i a vegades fins i tot a l'organització de la infraestructura de la pesquera, el que hi hagi una dona també a peu del timó, eh?
1: Sí, només et diré que en aquella època, tal com estàvem, de la que sortíem, no sortíem, sinó que encara ens hi trobàvem en plena dictadura, i tal com anàvem, sort amb ella, perquè els nanos eren molt poques vegades, els fills, les vegades que els podíeu disfrutar. Ha sigut de més tard, i ja més tard han volat. Però, efectivament, n'hi ha molt que pagar-li a la dona.
0: Doncs aquí doncs també la nostra abraçada virtual a l'Ola, una gran oient del nostre programa. I bé, avui és que ara també m'he mig emocionat, perquè realment és molt confortable per tot l'equip compartir amb tu aquesta estona del programa, i com que tenim molts projectes, moltes coses que més endavant ja farem o no farem, però el que sí és veritat és que el tema que avui teníem també era bastant interessant, no? Perquè estem parlant de diferents aspectes del mar, de la pesca i tal, i ara parlarem d'un peix, però un peix que a vegades la gent li té por, perquè clar, quan veus coses que es belluguen en el mar i que treuen una aleta i dius això és un tauró, i la gent quan arriba a platges arriba cansat, estressat, suant, i després n'explica mil i una, no?
1: No, i ve de Madrid, ve de Barcelona, ve de Sabadell, ve de Tordera, i la veritat, el primer que pensa és el que has dit. Però, sincerament, anirem per pams. Normalment...
0: Estem parlant del bot.
1: Normalment, el peix que tu nomenes avui és el conegut pels pescadors com el bot. A què se li deu aquest nom? A que té una pell que és tan gruixuda i és elàstica que si cau a terra, bota. El peix es diu el peix lluna. No ha desaparegut, com altres espècies, degut a que un 99,9% no l'ha vist. I aquest 99,9 no sap què es vol per menjar. Però un 89 ha de saber netejar-lo, i un 3 ha de saber cuinar-lo. Per als pescadors grans, com agafàvem, que normalment és a l'estiu, quan aquests animals de característiques tan especials, vosaltres, oients, no veieu la forma de l'article que estem mirant aquí nosaltres, i el peix lluna, que no el coneix, li diré que és quasi rodó, tallat recte per la part de darrere. Té dues aletes bastant llargues, segons el cos que té el peix, anals, i el mantenen per tenir l'equilibri, ja que neda dret, com si diguéssim dret.
0: O sigui, l'aleta de baix, la de dalt sembla la típica de molts peixos, la caudal, no? Sembla...
1: Sí, però són anals, sí, són darrere.
0: Sí, sí, sí.
1: I... Perquè aquesta, oficialment, aquesta que em dius, hauria d'estar a la... La caudal, la del mig,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: És l'ú dels taurons.
0: Sí, sí.
1: Però aquesta està aquí darrere. Però està clar, el banyista o el dominguero que el veu no...
0: Pensa
1: no
0: que és una tintura.

0: pensa que és un tinturero o és un tauró, i és que és molt relatiu entendre-ho, perquè hasta nosaltres de lluny ens confonem a vegades. Ho sabem per la forma de fer anar l'aleta. Amb aquestes aletes es manté vertical, i les dues que té a davant, a prop de les rànquies, són les que té per mantenir l'equilibri precisament vertical. Es aguanta amb aquestes dues. Aquest peix pot fer de 4 quilos i mig a lo més petit que hi ha per aquí a la costa del Mediterrà a 1.400 quilos,
1: mare meva,
0: en les costes del Pacífic i dels mars de la Índia, perdó, del Japó, a les fosses, o de Tailàndia, totes aquestes costes dels mars càlids, i se calcula que és un peix de mar càlid, ja que en els mars glacials no se'n troben. És un peix que arriba a baixar i a viure hasta 1.200 metres. La seva menja, algues, calamassos petits, una espècie de plàncton, no tot, sinó un determinat plàncton. És un peix tan tranquil que el pescador sempre ha dit un peix bobo, més que peix bot.
1: Però per lo lent que és en principi, no ho sembla, no? Ha de ser un animal que, clar, perquè i mai millor dit, el més petit, solament del mitjà, el més gran, i l'altre, pues, normalment l'orca. I en canvi aquest peix a la cadena tròfica pot anar tranquil?
0: Sí, entre ells, sí.
1: Perquè
0: no l'ataca ningú.
1: No té depredadors, per què?
0: Pocs depredadors, i encara per equivocació. Pot ser algun tauró, alguna orca, però els enganyarà una vegada, però més d'una vegada a una orca no l'enganya ni una persona, partint d'aquesta base. I un catxalot, per jugar a vegades, però és un animal que no té depredador. I aleshores viu tranquil. Per mi considero que és l'animal que té més tranquil·litat del mar, perquè les tortugues es veuen amenaçades, es veuen atacades. En canvi, no. Ja dic, en els mars tropicals no sé la reacció dels peixos exactament. No m'hi he aprofundit en el cas, però aquest peix, us diré, que el de 4 a 7 o 6 quilos té un gruix d'uns 15 centímetres o 12, dividit pel mig interior amb 4 centímetres oberts, que és on té la pell, les tripes, diem, tot l'abdomen, i on té totes les seves parts, diem, de cos. Llavors el que el mossega, només mossega la pell, que és com una goma. És una goma, no un plàstic, és una goma.
1: Deu ser l'explicació, que deu ser una cosa aspre, una cosa...
0: No, és insípida.
1: No troben xitxa, no?
0: No troben xitxa, i a més a més els acosta molt mossegar, els acosta molt arrencar el tros que normalment mosseguen i s'emporten, com és el cas dels taurons, que ha de ser una desgràcia el tauró que mossegui una cama, per exemple, no talli l'os i arrossegui a la persona i l'arrossegui fins que l'os se li trenca. Aquest no. Aquest, queixalada i foradar-li aquesta pell és impossible. Ara, el curiós d'aquest peix i el que ignora la gent d'aquest peix és el que us he explicat abans. Aquest peix, per cada 20 centímetres, o no, serem més concisos, de cada 10 centímetres de pell, en té mig de vianda. Però de quina forma s'ha d'obrir? S'ha de netejar. S'ha d'obrir pel mig, fent a dues capes, com si obríssim una colxa, una conxa. O sigui, una almeja, per entendre'ns més.
1: La clova.
0: La clova. Obrir-la pel mig. I llavors, en les parets, porta una membrana, i aquesta membrana l'hem de treure o bé amb un ganivet rascant o bé amb les ungles, i aquesta membrana, que és de mil·límetres, segons el peix, pot ser més espès, lògicament, més gran, aquesta membrana és l'única cosa bona que té per menjar, no té res més. O sigui, que d'un peix que pot fer 120 quilos, diguem del Mediterrà, 120 quilos, s'engafen molts, bastants. Els palangrers que van per la tonyina, pel peix espasa i pels taurons, engafen 120 quilos. D'aquests 120 quilos, el ganivet ben esmolat, obrir-lo pel mig i amb molta sabidoria treure-li aquesta pell. Aquesta pell se li entorna. És com un budell, i aquest budell queda encongit. O sigui que si el peix fa 100 quilos, en salvem 5 quilos de menjar. Ara, aquests 5 quilos de menjar eren fets, que us diré jo, pel bullino, per el famós del bullí, no. Ferran Adrià segur que no el sap cuinar. Això l'àvia Parrella, que era la meva, o l'àvia Butze, o l'àvia Torres, o l'àvia de Can Calces Cagades, aquestes senyores feien sopar dels dits amb el menjar. Carn blanca, costosa, ole carn.
1: Bé, acabem de conèixer el bot, el peix lluna, i val a dir que és un dels peixos que recomanem a la gent que de tant en tant vagin a l'aquari de Barcelona. És un dels peixos més simpàtics que hi ha, eh?
0: Sí, però dels més agressius dintre del... És dels més agressius dintre el viver, diguem, de l'aquari, eh?
1: Clar, home, perquè... lo cortés no quita el valent, eh?
0: Corrent. Té una boca que quan mossega, mossega, eh? I segons com es veu que si l'empipen gaire perquè veuen que és tan bo, ataca.
1: Molt bé, doncs fins aquí, Albert, com sempre, la teva secció de l'Albert i el mar.
2: Els diumenges al matí, la taverna.
1: Bé, doncs, fins aquí el programa d'avui. Ha estat un plaer compartir amb tots vostès aquest espai amb el Camp de Taverna. Sigueu tots molt feliços, però fins i tot l'amic Fèlix ens aconsellarà un darrer tema.
3: Doncs sí, escoltarem des de la taverna de la vella Lola, de Calella de Palafrugell, un enregistrament fet en directe. Escoltem el grup palafrugellenc Alta P, que ens canta Carícies. No.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.
5: És Ràdio Vila-sacra.
6: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Peralada.
7: Velles morades de pell colrada. Carrers que pugen, sobris portals, convents i claustres, plaça porxada, torres que llencen d'arts verticals. La pedra viva de Peralada canta les gestes medievals. La gesta ardida que foragita la cimitarra dels serraïns, llaura la terra, forja l'ermita, planta la vinya, fressa camins. A Déu exalta, la pau concita, fidel als comtes rocabertins. Fins al cronista que fill teu era, ens descabdella vívidament la guerra amb França i na mercadera, que pel seu compte l'anava fent, ans que rendir-se va alçar bandera de foc i cendres la teva gent. Els anys fan garbes dels segles, s'obre una nova era dins el teu clos, es torna rica la vila pobra, l'esperit resa, treballa el cos. L'artesà esmerça jornals en l'obra i cada casa sembra el seu tros. A Peralada sempre us arriba la noble força del seu encuny. La gleva mostra dins la geniva l'espiga plena del mes de juny. A Peralada la pedra és viva, que el vent la besa i el sol la

0: I parlant d'emocions.
1: 24.
2: Vale.
3: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Propostes en xarxa.
1: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.

0: gent que afini pianos, n'hi ha molta, però d'afinadors, artesans, que siguin tècnics, reparadors i restauradors com el Jaume Norberto, en queden pocs. Aquest biguetà enamorat de la seva feina és un dels afinadors més ben valorats pels pianistes del país, un home que venia del món tèxtil i que amb 40 anys es va reinventar de cap a peus al descobrir la seva autèntica passió. La Nàtia d'ell ha parlat amb ell, una persona que ha fet un gir de guió en la seva professió.
1: La seva història és molt curiosa perquè dirigia una fàbrica tèxtil a Taradell i ha acabat d'afinador de pianos. De petit es va quedar amb les ganes d'aquest instrument i de gran s'hi ha tirat de cap.
2: Jo necessitava fugir del tèxtil. Era una feina que m'encantava, però me la van fer avorrir, francament. Però jo necessitava fugir i això va ser com agafar-me un salvavides. I la veritat és que és una feina que és tan bonica perquè té tanta variabilitat, des de lo més bèstia de carregar un piano que pesa 650 quilos, vale, i portar-lo a un concert, com la cosa més fina de posar, d'arreglar una taula harmònica.
1: La taula harmònica, ens deia, és la clau de tots els pianos.
2: És l'altaveu, això. És l'amplificador, sents com ressona. El que fa és que la vibració de les cordes va a través del pont, que el pont està apoyat a la taula harmònica, i la taula harmònica amplifica. I llavors, quan tu tens un piano, encara que sigui antic, però que ja sona, té opcions de tenir una bona restauració i que continuï sonant bé un cop acabat.
1: Per això cada piano, diu, té una personalitat, perquè està fet amb fustes naturals. És el cas d'un piano que ens ensenya l'Steinway & Son, un model fabricat a Nova York, que ha comprat a França, pendent de restaurar, que li portarà ben bé un any de feina, canviar martells, feltres, repintar, treure cops.
2: T'entens també moltes coses dels compositors, no? Quan toques els greus queden molt... Són greus que estan allà sense menjar-se res, no? Són com una nebulosa. I llavors els mitjos i el cantabile, veieu, és molt... Està una mica desafinat aquest perquè s'ha de restaurar, però els cantàbiles eren molt cantàbiles. I llavors, són pianos que tenien molta personalitat. I llavors, dir, els pianos són tots més plans, no tenen tant aquests registres de diferents.
1: I deixa molt clar que d'afinadors n'hi ha de molts tipus.
2: Quan jo vaig afinar un piano, no només tibo cordes.
1: Un altre piano que s'ensenya, el Player, de l'època de Chopin, un piano de 180 anys d'història, adquirit fa poc. En queden poquíssims, aquest tipus, i sona com un avió, ens deia. No se sap si el posarà a la venda. De vegades també li agrada tenir-los per col·leccionar o fer algun concert d'època.
2: És que és molt bèstia com viure aquest piano de 1842. Se m'encripa que un piano amb 180 anys la taula harmònica soni així.
1: Pianos per vendre, llogar, afinar, restaurar, reparar o col·leccionar. Aquesta és la vida de l'afinador de pianos d'Osona que hem conegut avui.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Festa, Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
5: Benvinguts i benvingudes al Festa, Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet. Avui és un dia de benediccions de vehicles a moltes poblacions, però també de festes majors que no s'aturen, com per exemple a Castellvell del Camp, a Cunit, a la Granada, a Premià de Mar, a Súria i a Vilaverd.
6: I pel que fa al contingut d'avui i com a tema central, presentarem el llibre Alls, cebes i refranys de Víctor Pàmies, publicat recentment per l'editorial F2.
5: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona. Veniu, sí, ens acompanyeu.
6: Ara sí, comença el Festa, Festa.
7: Festa, Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
5: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i les seccions dites i refranys amb en Víctor Pàmies, avui fa doblet, sons de la tradició amb en Ramon Vilar, les sardanes de Pau Casals amb l'Helena Mayor i uns secrets de l'etnològic amb Gustau Moles.
6: Però ara anem al reportatge central i per això anem a trobar-nos amb el nostre col·laborador i paramiòleg de capçalera, Víctor Pàmies.
7: Festa, Festa!
8: Amb Laia Camproví
7: i Amadeu Carbó.
9: Ràdio Vila-sacra.
5: Al Festa, Festa tenim sort, molta sort, de comptar amb col·laboradors que s'arromanguen i no paren d'investigar, de remenar per aquí i per allà, i acaben publicant el seu coneixement en forma de llibres, seccions, webs i qualsevol altre suport que sigui útil. És el cas d'en Víctor Pàmies. No us descobriré pas les sopes d'all quan us digui que és un autor prolífic en tots els sentits, tant que ho ha tornat a fer.
10: Fa ben poc, de la mà de l'editorial F2, i dins la col·lecció Collibres ha publicat Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular. I és clar, nosaltres hem volgut presentar aquest llibre, un llibre molt atractiu visualment i amb un contingut paremiològic deliciós. Una cosa que queda molt clara a partir de la lectura d'Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular, és que l'hort és ben viu en l'imaginari col·lectiu, fins i tot en els que, com jo, no n'hem tingut mai i estem més familiaritzats amb l'asfalt de la ciutat que amb les bledes i les cols. Potser per això, més d'una i de dues vegades, sembla que jo baixi de l'hort.
11: Bon dia, Amadeu i oients del Festa Festa. Doncs, a veure, l'origen d'aquest llibre neix de la necessitat de parlar de l'hort, no?, a través de la cultura popular. Jo he tocat moltes tecles dins del tema de la fraseologia i dels refranys, però crec que el tema de l'hort precisament no estava gaire tocat, mentre que hi ha altres temes, com per exemple la meteorologia i tot el que són orígens de frases fetes, que està una mica més cribat i una mica podem trobar molta més informació. El llibre de l'hort, per què l'hort? Doncs l'hort, d'alguna manera, ens retorna als valors de sempre, no?, a les coses com s'han fet sempre i com d'alguna manera sembla que hi ha com un interès de retornar a com feien les coses els nostres avis, els nostres pares, per estar connectats amb la terra, per estar connectats amb la tradició i amb el que ens ha portat fins on som ara, no? És allò de mirar endavant, però sense oblidar, doncs, de fer de tant en tant una mirada enrere que ens recordi d'on venim. Amb l'hort i la cultura popular és ben present perquè, per exemple, doncs, encara que actualment la major part de la població viu en ciutats, s'està portant a terme moltes iniciatives per fer horts urbans, perquè la gent doncs pugui tenir el seu petit hort en una terrasseta o en un balcó de casa seva. És la connexió amb la natura, és la connexió amb la terra que jo crec que val la pena d'intentar-nos endinsar i no fer invents. Jo crec que hi ha moltes coses que ja són sabudes, que ja són escrites, i jo el que he fet és intentar recopilar les que he considerat primordials i transmetre-les a través d'aquest llibre.
10: En Víctor Pàmies ens ha explicat com neix Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular.
11: Parlar sobre la gènesi del llibre és ben curiós perquè va ser un rebot absolut. Unes coincidències, sembla que estiguéssim predestinats a col·laborar. Jo no havia publicat res amb F2, que és una editorial del Papiol, i una companya de feina, la Vivian, feia un treball de final de màster d'edició i correcció de textos, i com que em coneixia a mi de la feina i coneixia F2 perquè ella viu a prop del Papiol i coneix la gent d'F2, va fer un projecte de la publicació d'un llibre infantil sobre explicació de frases fetes, etc, per encabir dintre d'una col·lecció d'F2 infantil. Bé, el treball el va aprovar amb molt bona nota i em va dir, diu, escolta'm, si t'interessa et poso en contacte amb la gent de l'editorial, que els conec, i a veure si surt alguna cosa. Jo, ah, sí. I vam parlar i la meva primera idea era fer alguna obra per acabar l'enciclopèdia del cos humà que vaig començar a través de Verkami, que vaig fer el llibre de l'ull, el llibre del cap a l'any 2011 i 2012, que tinc el llibre de la mà més o menys embastat, però he d'acabar de reformular-lo perquè entremig hi ha hagut el canvi de normativa de l'IEC, que l'hauria d'actualitzar per poder fer la publicació i hauria de fer un altre Verkami, no? Llavors jo pensava, potser a F2 li interessaria doncs poder-ho fer en 2, 3 o 4 llibres, tot el cos humà doncs a través de les dites i dels refranys. Aquesta era la meva proposta. La proposta d'F2, ells volien fer algun llibre sobre meteorologia i no sé com va anar, que en la col·lecció aquesta que fan d'ecollibres, doncs ja tenien un... acabaven de treure un llibre sobre l'hort urbà, com muntar un hort en una terrassa d'un pis, no? I aquí vam trobar el punt de coincidència. Amb ells jo els hi vaig explicar que aquí a Vallromanes teníem uns horts urbans que parcel·lats perquè la gent pogués treballar doncs, un trosset de terra i plantar quatre coses i practicar i aprendre, i vam trobar aquest camí del mig. Jo tenia fetes i iniciades unes quantes monografies de plantes i a partir d'aquí doncs, va sortir el contingut. F2 ja tenia molt material sobre il·lustracions de plantes d'hort i d'altres plantes. Jo tenia bastant de material fet sobre monografies també de plantes que puguin haver-hi en l'hort, i el llibre va sortir en relativament poc temps i amb una molt bona coordinació.
10: Un llibre que endreça el seu contingut en tres apartats generals i un quart molt més pragmàtic.
11: El llibre és un recull de monografies de les diverses plantes que podem trobar en un hort català, o en un hort pròxim al que nosaltres coneixem. I ho he estructurat en tres apartats diferents que penso que són prou diferenciats per tenir-los en apartats diferents, no? Que un seria hortalisses i verdures, en el qual doncs, hi entrarien des de l'all, l'albergínia, la carxofa, la carbassa, la ceba, l'enciam, pastanaga, la patata, el pebrot, etc. No? Després, fruites i fruiters, on hi entrarien doncs, els albercocs, l'avellana, l'ametlla, la cirera, el codony, la llimona, maduixa, el meló, la pera, la poma, el préssec, etc. I, finalment, un altre apartat sobre herbes remeieres, que penso que també és un punt important dels horts, perquè aquestes herbes moltes vegades ajuden a mantenir l'hort lliure de plagues, d'insectes, etc. I a banda d'això, moltes d'aquestes herbes després tenen una utilitat tant a la cuina com en qüestions doncs, mèdiques o de salut, no? I aquí doncs, trobarem monografies sobre l'alfàbrega, la menta, el julivert, la malva, la ruda, el romaní, la sàlvia, etc. Hi haurà plantes que han donat doncs, per emplenar dues pàgines i encara haver de retallar continguts, i n'hi ha d'altres doncs, que fins i tot no apareixen perquè és un tipus de planta que segurament, pel que sigui, no es troben als nostres horts. Segurament hi trobareu moltes fruites d'aquestes exòtiques que ens arriben ara. Evidentment no en trobarem en el refranyer, i segons quines herbes remeieres tampoc deuen tenir tantes utilitats com perquè el refranyer se n'hagi fet ressò. I això fa doncs, que hi hagi un seguit de monografies i un altre seguit de plantes doncs, no hi aparegui.
10: I després d'aquests tres apartats generals, doncs el quart.
11: I a banda de les monografies que hi ha en aquests tres apartats generals, hi ha un quart apartat que jo crec que és prou interessant també, que fa un seguiment del calendari anual doncs a través de les festivitats i a través del calendari i a través del santoral, doncs anem trobant les feines que es poden fer en l'hort, les plantes que s'hi ha de fer en cada un d'aquests moments, i per exemple doncs, de Sant Joan trobem moltíssimes referències a l'hort. Us en puc llegir unes quantes. Diu, a partir de Sant Joan creix l'arbre i creix l'infant. Diu, abans de Sant Joan no alabis la collita. La figa, per Sant Joan, ves-li davant. Per Sant Pere, ves-li darrere. Per Sant Joan, l'enciam és gran. Per Sant Joan, les pomes són verdes. Pluja, Joana, podreix l'avellana. Veiem tot un seguit de consells i de raonaments doncs, que ens expliquen si plou durant aquesta època doncs, les conseqüències que pot tenir en l'hort, com es va vivint doncs, això, no? L'esclat de l'estiu ja amb la primavera acabada, no? just acabada, i doncs, és molt interessant poder anar resseguint aquestes feines que s'han d'anar fent periòdicament en l'hort doncs, a través dels mesos i a través del santuari.
10: Però alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular també té col·laboracions que li donen valor afegit.
11: del llibre, finalment m'agradaria destacar també que hem pogut comptar amb un pròleg de Màrius Serra, que hi hem pogut doncs afegir un article que ell va fer dedicat a la meva feina en la paremiologia catalana comparada digital, que és realment la nineta dels meus ulls, és el recurs per internet on hi ha recollits centenars de milers de refranys, frases fetes, expressions, i Màrius Serra el 16 d'abril de 2022 va fer-ne una ressenya a La Vanguardia, a la columna que té.
10: Moltes gràcies, Víctor Pàmies Riudor, per apropar-nos al teu darrer llibre, Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular, editat per F2.
11: Moltes gràcies, Amadeu, per la confiança que sempre em feu amb les coses que faig. Jo espero que el llibre agradi i us agradi, perquè la veritat és que està publicat amb molt de gust i jo he disfrutat molt cercant tot el material que us ofereixo. Crec que està prou aconseguit i és tot molt ordenat i molt visual. Jo crec que entra pels ulls, però també entra pel cap, perquè hi ha molt contingut i moltes curiositats.
10: Ara, Víctor, no marxis gaire lluny, que tornes a entrar ben aviat amb les teves dites i refranys. Nosaltres ara continuem amb el programa.
0: Festa, festa!
6: Escoltem el primer tema musical. Des del País Valencià ens arriba la veu compromesa de Pau Alabajos amb la cançó M'aclame a tu, un poema de Vicent Andrés Estellés que ja és tot un himne.

0: gràcies, Pau Alavajos, per aquesta joia. I ara connectem amb l'actualitat per saber què vull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa.
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Conèixer, compartir i gaudir de les danses i cultures d'arreu del món és l'objectiu de les Jornades Internacionals Folklòriques, que enguany, la 54a edició, tindrà lloc del 4 al 13 de setembre. 22 poblacions catalanes es preparen, doncs, per rebre el folklore de Panamà, Polònia i Mèxic, els països convidats. Les agrupacions de música i dansa tradicional que representaran aquests països tenen a l'esquena un gran recorregut promovent, difonent i estimant les seves tradicions. En aquesta ocasió ho continuaran fent al nostre país, però la voluntat de DiFolk no només se centra en mostrar altres cultures, sinó que s'esdevingui un intercanvi cultural. Ho explica Oriol Ramírez, el director de les jornades.
4: DiFolk és l'associació per la difusió del folklore, qualsevol folklore del món. I la idea aquesta és que nosaltres coneguem les cultures de fora, però les cultures de fora que venen també coneguin la nostra. D'aquí, doncs, quan anem pels pobles, doncs, intentar veure la realitat catalana, la realitat de cada poble amb la seva cultura popular.
3: És per aquest motiu que la gran majoria de poblacions que visiten aquests grups convidats també podran exhibir un tastet del seu folklore. De tots els municipis, en destaca especialment Calella, la població que inaugurarà les jornades, i Sant Vicenç de Castellet, que les clourà. Sigui la població que sigui, es tracta d'una molt bona ocasió per viatjar sense moure's de casa. Del 10 al 24 de juliol, el Cor Jove Nacional de Catalunya celebrarà la seva tradicional sessió d'estiu a Vic, una trobada intensiva que reunirà els joves cantaires seleccionats d'arreu del país per treballar un nou programa artístic sota la direcció de Mireia Barrera i acompanyats al piano per Jordi Armengol. Aquesta residència culminarà amb una gira de 3 concerts a Alaior, Menorca, al cèlebre Palau de la Música Catalana de Barcelona i, per tancar, a Banyoles, on el Cor Jove Català compartirà escenari amb el del País Basc en un concert que simbolitza el diàleg i l'intercanvi entre els dos territoris. El repertori, explica Mercè Cano, la presidenta del Moviment Coral Català, l'escull la directora Mireia Barrera i cada any té un tret particular.
5: Ella és la que fa una mica el guió del programa i llavors li agrada molt barrejar música amb algun altre art, i aquest any va barrejat amb poesia amb el Jordi Cornudella, que recitarà uns poemes seus i barrejats amb les peces que nosaltres farem.
3: És destacat també el compromís amb el talent local, i és per això que solen seleccionar moltes composicions d'autors catalans. Amb tota aquesta feina feta, el cor us convida a viure una experiència artística concebuda com un únic relat sonor.
6: Gràcies, Emma, una setmana més per tenir-nos al dia de tota l'actualitat de la cultura popular. I de les notícies passem a l'estat de les colles castelleres. Connectem amb la Sara Suriol per conèixer les novetats del baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Suriol. El juliol comença amb manilles malves.
7: Hola, companys. Tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. Els Minyons de Terrassa han fet una doble estrena en la diada de la seva festa major, obrint la gamma extra amb el 2 de 9 i afegint el 4 de 9. Ara els Minyons són quarts per darrere de les dues colles de Valls i dels de Vilafranca. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia, a Barcelona, han recuperat el 4 de 8 amb l'agulla carregat. No feien aquest castell des del 2014. Els maduixots de l'Almaresma han tornat a completar amb èxit els castells de 7, estrenant el 3 de 7 i el 4 de 7. Finalment, els Guillats de la Selva han coronat el 2 de 6. Els capgirats de Castellà del Vallès han sumat el 4 de 6 amb l'agulla i els Brivalls de Cornudella han obert el seu caseller amb el 2 de 6 com a millor castell. Amb la colla del Priorat ja tenim 97 colles al baròmetre 2026. És el nombre més alt de colles convencionals actives de tota la història. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Sara Suriol. La temporada castellera crema d'apes i va a ritme de vertigen. I de ritme en saben un pou els següents protagonistes, els Terratombats, que ens fan ballar rumba amb un clàssic generacional. Vull viure d'aventures. Recordeu que això era la sintonia de Bola de Drac.

0: i quina energia que ens han encomanat els terratombats. I ara de l'aventura passem a les dites i refranys. Benvingut, Víctor Pàmies, una vegada més. Avui ens parles de mosques i de previsions de futur.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: Qui mata una mosca a l'abril en mata 100.000. Cal fer les actuacions quan toquen i prendre les decisions quan cal. No es pot actuar contra natura. Aquesta és l'única manera d'aconseguir uns resultats reeixits i vistosos, amb més efecte i repercussió. Cal saber aprofitar les oportunitats quan venen i no deixar-les escapar. Si no és així, sempre ens lamentarem de les ocasions perdudes i perdrem energies pensant què hagués passat si haguéssim actuat d'una altra manera. Com evitar-ho? Fent el que toca quan toca i ara toca.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Val més estar previnguts i ara un duet que desprèn una complicitat absoluta. Mireia Vives i Borja Penalba ens canten La força de ser dos.

0: Hem escoltat La força de la Mireia i de Borja Penalvo i ara continuem amb el programa i anem a buscar l'arrel. Benvingut, Ramon Vilar, als Sons de la Tradició. Avui ens apropes a la peça A la finestra t'he vist.
1: Ves de festa.
2: Sons de la Tradició amb Ramon Vilar.
3: El fet de rondar ha estat molt popular en bona part de Catalunya, especialment a les terres ponentines i meridionals. Era una activitat pròpia dels fadrins. Les noies, al mateix temps, no perdien ocasió de cantar mentre treballaven al camp i també a casa, fent rèpliques a les cançons que els havien cantat a les rondes. La ronda recorria els carrers de la població i s'aturava a cantar a les cantonades o sota la finestra de les noies casadores o que ja estaven promeses amb algú dels qui anaven a la colla. En principi, les rondes eren exclusivament de galanteig, però es desdoblaven vers una temàtica al·lusiva als defectes de la vida de la població. La cançó de ronda que escoltarem ve a ser un lloc comú d'altres cançons pel seu incipit, A la finestra t'he vist. Té la seva força còmica en el sentit que el protagonista es pensa que és la seva estimada embolicada amb un gorro la que treu el cap i, en canvi, és el gos que treu el morro. Aquesta cançó va ser recollida del senyor Pere Artigas de Miravet, Ribera d'Ebre, per Salvador Palomar i Salvador Revés el 25 de novembre de 1986.
4: A la finestra t'he vist embolicada amb un gorro. Ni em pensava que era ella i era el gos que treia el morro.
5: Gràcies, Ramon Vilar, i fins la propera, i moltes gràcies per recuperar aquestes perles collides del nostre cançoner popular. I ara una secció molt especial que ens acosta a la faceta compositora d'un geni universal. La nena Mayor ens parla de les sardanes de Pau Casal i avui centrant-se en la sardana en do.
6: Les sardanes de Pau Casals.
7: Una secció del Festa Festa en col·laboració amb Músics per la Cobla per a commemorar els 150 anys del naixement del mestre Pau Casals de Filló.
6: El contingut està creat a partir del treball dels musicòlegs Albert Fontelles i Anna Costal i de l'edició fonogràfica Pau Casals Sardanes, de Músics per la Cobla.
7: Les sardanes de Pau Casals.
6: Presentat per Helena Mayor.
8: Sardana en do. Al Nadal de 1943, pocs mesos després d'escriure Sant Martí del Canigó, Pau Casals va compondre una altra sardana per a piano, batejada amb el nom de la tonalitat al títol, Sardana en do. La dedicatòria de la partitura fou per a la nena Michelle Puig, una altra de les filles del metge René Puig. La instrumentació per a cobla és d'Enric Casals, qui la va realitzar just després de la mort del seu germà el 1973. Un cop enllestida, demanà d'assajar-la als músics de la Cobla Barcelona. Felip Vila era aleshores el flabiol de la formació i recorda que Enric Casals, després d'un primer assaig amb la cobla, hi retornà diversos dies després per sentir-la de nou amb algunes modificacions. Els materials restaren a l'arxiu, car poc temps després la cobla va cessar la seva activitat. Vila va conservar a casa seva l'arxiu històric de la Cobla Barcelona fins que, l'any 2008, el va cedir a l'Associació Músics per la Cobla. Fou tot el contingut, totes les partitures, menys les de Pau Casals. Entre elles, justament aquella sardana carregada de l'emoció que li va causar haver-la pogut estrenar en la privadesa d'un assaig. L'estrena, finalment, tingué lloc a Sabadell l'any 2011, a càrrec de la Cobla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. Escoltem la Sardana en do, una sardana de Pau Casals, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà.

0: Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. Si voleu aprofundir en el coneixement de les sardanes de Pau Casals, podeu accedir a l'estudi musicològic de Festívola al Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg d'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes, d'Albert Fontelles i Ana Costal. Aquesta recerca va ser mereixedora d'una de les beques de recerca de la Càtedra Pau Casals l'any 2023, i que trobareu enllaçat en el nostre web.
1: Moltes gràcies, Helena. És un luxe poder conèixer millor l'obra del mestre Pau Casals.

0: Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: I ara, per acabar la nostra ronda de col·laboradors, obrim els calaixos de la memòria amb en Gustau Moles i els secrets de l'etnològic.
2: Fes de festa.
0: Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
3: Vaja una sorpresa que m'he endut. El secret de l'etnològic d'avui volia donar-li el títol de surador, pensant que era la forma correctíssima de dir-ho i d'escriure-ho en català. I m'he topat amb que la forma acceptada per l'Institut d'Estudis Catalans, als diccionaris, i per tant correcta, és la que finalment apareix com a títol: el flotador. Pretenia dir-ne surador, ja que és un objecte que sura, del verb surar o flotar. Al cap i a la fi, és per comentar-vos un objecte que ens és força familiar, sobretot als que vivim prop d'algun lloc on ens podem banyar amb aigües de certa profunditat, però que en aquesta versió que hi ha al museu, a hores d'ara, anem recordant cada cop menys persones. Des de temps immemorials, l'espècie humana ha tingut la preocupació de no saber moure's còmodament en un mitjà com serien les aigües d'un llac, d'un riu o del mar. Però, és clar, l'espècie humana, tot i que està preparada per flotar i per nedar, no en som conscients i sovint necessitem algun element extern que ens doni la confiança suficient per a moure'ns en l'aigua sense enfonsar-nos i, com a conseqüència, no ofegar-nos. Però l'estricta i científica veritat és que el cos humà, contràriament al que ens pensem, té la capacitat física de flotar en l'aigua. I això és degut a que la densitat mitjana del cos humà, aproximadament 950 quilos per metre cúbic, és lleugerament inferior a la de l'aigua dolça, uns 1.000 quilos per metre cúbic. Això ens dona la flotabilitat natural. Més encara, si inflem d'aire els pulmons, que actuen com a flotadors naturals, o, si volem flotar en aigua salada, més densa encara. El greix també és més dens que l'aigua. Per tant, una major proporció de greix ajuda a flotar. I tot això està científicament comprovat. Que, malgrat aquests raonaments científics, la molt arrelada creença popular diu que ens podem ofegar si no sabem nedar o mantenir-nos flotant amb el cap fora de l'aigua, i que per això hem d'utilitzar algun element que ens ajudi. Aquí és on encaixa el flotador, que al llarg de la història l'enginy humà ha pensat per superar les pors. Però la història també ens diu que de fa uns 10.000 anys a Egipte, a l'anomenada cova dels nedadors, a la meseta de Gil Kebir, s'hi representaven uns personatges nedant sense cap mena de flotador. I vull recordar que, una mica menys endarrerit, però déu-n'hi-do, el grec Arquímedes de Siracusa va estudiar la densitat i flotabilitat de qualsevol element conegut, establint el que posteriorment es va conèixer com a principi d'Arquímedes. Un dels principis més importants de la física, que diu: un cos insoluble, totalment o parcialment submergit en un fluid, líquid o gas, en repòs, rep una força de baix cap a dalt igual al pes del volum del fluid que desallotja. I això val per a tot i tothom. Una anècdota sobre Arquímedes explica que havien fabricat una nova corona triomfal per al governador de Siracusa, Hieró II, qui va demanar a Arquímedes que determinés si realment la corona estava feta d'or o, de manera deshonesta, li havien afegit plata, menys valuosa. Arquímedes havia de resoldre el problema sense fer malbé la corona, així que no podia fondre-la i convertir-la en un cos regular per calcular-ne la densitat. Mentre el matemàtic grec prenia un bany, va adonar-se que el nivell de l'aigua de la seva banyera augmentava quan hi entrava, i va adonar-se que aquest efecte podia usar-se per determinar el volum de la corona. Com que la compressió de l'aigua seria menys preable, la corona, en ser submergida, desplaçaria una quantitat d'aigua igual al seu propi volum. En dividir la massa de la corona pel volum de l'aigua desplaçada, s'obtindria la densitat de la corona, la qual seria menor si altres metalls més barats i menys densos que l'or li haguessin estat afegits fraudulentament. Després de tenir aquesta idea, Arquímedes va sortir corrent nu al carrer, de tan emocionat que estava pel seu descobriment, cridant «Eureka!». Tot i això, la possibilitat de nedar o flotar sense ajuda sempre ha estat una preocupació. A casa nostra sabem que s'utilitzaven carabasses seques, una o dues, buides de llavors i lligades a una corda que al mateix temps es lligava als malucs dels banyistes europeus de principis del segle XX com a flotador i, més modernament, una cambra d'aire inflada de pneumàtic que era de cautxú. El flotador que avui us comento no és d'aquests. És una mena de cinturó amb trossos regulars de suro d'uns 15 per 5 per 2 centímetres lligats entre ells i acabant amb el mateix cordill que es lligava a la cintura del nedador. Habitualment eren uns 8 o 10 blocs de suro i no era massa còmode, us ho dic jo que n'havia dut de petit, perquè els blocs de suro, si no utilitzava els braços com a fre, acabaven rascant a la barbeta. Aquest flotador de suros del museu, datat al voltant de l'any 1955, va entrar al museu fruit d'una donació d'un particular, l'any 1999, que junt amb d'altres objectes havien estat propietat dels seus pares. I ja hem acabat aquí mateix. Per tant, Eureka, que en grec antic significa «ho he trobat».
4: Moltes gràcies, Gustau, per descobrir-nos aquests tresors que custodia el museu. I el Festa Festa 2642 arriba al seu final.
0: Festa Festa!

0: edició d'avui a l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, en Ramon Vilar i en Gustau Mola.
1: I per descomptat a tot l'equip que hi ha al darrere d'aquests micròfons, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Vell i els que hem conduït aquest programa, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Marxem ara amb una música majestuosa. Us deixem amb la sardana Festa a Ciutat, d'Antoni Ros Marvà, interpretada per la Copla Mediterrània sota la direcció de Santiago Serrate.
1: La setmana que ve hi tornarem amb més cultura popular. Fins llavors, que vagi molt i molt bé, bona festa i sigueu molt i molt feliços.
0: Adeu.

0: Sacra.
1: Què, què?
0: Que això és Ràdio Vila Sacra.
2: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo?
2: Queda clar. Hey!
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila Sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.
5: Digue'm.
6: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
5: Dispensem?
7: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
8: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: No escoltar aquesta emissora si saps massa de música. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries aprendre que no sabies tant de la bona música.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Departament de Salut estrena un nou sistema de vigilància que farà públic cada setmana l'impacte de la calor sobre la salut amb dades de l'atenció primària, les urgències i els hospitals. Es tracta de fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: Adeu, Andreu! Toco el dos! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
3: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
4: Adeu, adeu!
0: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
5: Adeu.
0: Ser cívic és tenir servei.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la pizza, escolteu aquest poema, i és que les seves rimes, a banda de ser molt divertides, també ens donen consells per elaborar una pizza per llepar-se'n els dits.
2: Hola, em dic Mar Nebot. El poema que he escollit es diu Pizza, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la pizza. Pizza, amb massa d'aigua i farina, si pot ser primeta i fina. Combinant cada ingredient de qualitat excel·lent, anima el dinar, el sopar, fent que aquell que la tasti se la menja cremadent. Ara bé, cal estar atents. Hi ha una regla important, deixar que la mozzarella al forn es vagi daurat.
1: Moltíssimes gràcies per recitar aquest poema, Marc. Ara tenim ganes de menjar pizza i d'escoltar més poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
3: Bsnclassics.cat.

0: Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura.
1: Funciona! Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munné.
2: L'exploració de l'entorn més proper, la Terra, ha estat una constant en l'espècie humana, però ha anat en paral·lel a l'exploració d'allò més llunyà, els astres i els cossos celestos, l'espai. Ens ha fascinat des de l'antiguitat clàssica i els càlculs que es van fer llavors, sense disposar de cap aparell científic sofisticat, van ser molt aproximats i tenen molt de mèrit. Però en aquesta recerca exterior i en plena revolució científica al segle XVI i XVII, l'estri que més hi ha ajudat ha estat el telescopi. L'honor de la invenció se'l disputen Hans Lippershey i Galileo Galilei a principis del segle XVII. Lippershey, un òptic holandès, tenia un aprenent al taller que accidentalment va posar dues lents a una certa distància cadascuna i va poder veure enormement augmentat un campanar llunyà. Quan ho va fer notar a Lippershey, el mestre va posar les lents en un tub i va crear el primer telescopi primitiu, o més aviat, els primers binocles. Era el 1608. Un any després, Galileu, prohom de la revolució científica, va millorar l'invent i ampliar en 30 vegades l'objectiu examinat. Va poder fer observacions inèdites, detectar els satèl·lits de Júpiter, els anells de Saturn, les fases de Venus, les irregularitats de la superfície lunar o les taques solars. Però com van combinar les lents Lippershey i Galileu per a poder veure millor el que és difícilment perceptible a ull nu?
3: Jaume Estela, enginyer industrial.
4: Es tracta d'un tub en el que hi ha convenientment disposades diverses lents d'augment. De fet, són diversos jocs de lents els que estan muntats a dintre, perquè d'aquesta manera magnifico una imatge diverses vegades. Una imatge ja magnificada per la primera lent i la magnifico més amb la lent següent. Però també absorbeixen una quantitat de llum que al final faran que acabi no veient res. Per tant, tot això té un límit. A l'altra banda del tub hi tinc l'ocular que finalment em projecta la imatge sobre el meu ull.
2: Entesos. Però clar, l'interès per a voler veure cada cop objectes més llunyans es traduïa en telescopis cada cop més grans i pesats. Davant de la impossibilitat d'anar-ho allargant indefinidament, el 1688, Isaac Newton va decidir canviar lents per miralls amb avantatges evidents. El resultat va ser un telescopi genuí.
4: Els miralls no absorbeixen pràcticament llum perquè la reflexen. No tinc tanta pèrdua de llum ni de qualitat, però amb això el que puc aconseguir és disposar en diferents miralls dintre d'un tub, aconseguir una distància focal molt més llarga que la que tindria amb un telescopi de lents normal de refracció i veure més lluny i amb millor qualitat.
2: Però en la història de l'evolució científica tot està lligat a descobertes anteriors i la invenció del telescopi va estretament vinculada a la d'un altre aparell, el microscopi. Un invent del que és hereu directe, que havia vist la llum pocs anys abans, el 1590, i que, en certa manera, funciona a l'inrevés. A Holanda, al segle XVI, l'òptica estava molt avançada i la paternitat del microscopi és de Zacharias Janssen. Va ser mèrit seu concloure que si una lent augmenta, dues encara ho farien més, i situar una lent convexa a cada extrem d'un tub i, efectivament, aconseguir un augment notable de la mida dels objectes. Quines diferències hi ha amb el telescopi?
4: La diferència fonamental és que en el telescopi és l'ocular el que jo intercanvio i les lents del davant són fixes, i en el microscopi doncs és a l'inrevés. L'ocular és fixa i el que es canvien són les lents d'augment que van posades al davant, directament a la mostra.
2: El microscopi va permetre un altre holandès, Anton van Leeuwenhoek, anys després, observar microorganismes com bacteris, espermatozoides i ser el primer a veure la circulació de la sang en capilars humans. Les descobertes de Janssen i de Galileu van revolucionar la biologia i l'astronomia. Un pas més en el domini de l'entorn.
5: En el 107 de la FM...
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: Tiri, tiri, tiri. Comparteix la música amb família.

0: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Tinc un pis tancat, però no tinc temps ni diners per arreglar-lo.
2: Doncs amb Ambrea el rehabilitem, el destinem a un ús social i et garantim el lloguer cada mes. Després te'l retornem renovat i amb més valor.
1: Jo hi guanyo.
2: I també hi guanya qui necessita una llar.
1: Això és un win-win.
2: Tu poses el pis, nosaltres els recursos. Amb la Fundació Mambré, dona una nova vida al teu habitatge. Tots hi guanyem. Entra a fundaciomambré.org/win-win.
3: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
4: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
5: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola. Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
6: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
7: L'endemà de l'amor, per Guillermina Mota.

0: memòria de Josep.
1: Les infermeres són essencials pel nostre sistema de salut, però només ocupen el 5% dels càrrecs de responsabilitat. A Catalunya hi falten infermeres, tot i que amb la seva aportació augmenta la qualitat de vida. Reivindica el que és essencial. Reconeix les infermeres. Entra a diadelesinfermeres.cat.
2: Infermeres?
1: Infermeres.
2: Josep Pla.
3: Refranys.
4: El pas de l'any està sobrecarregat de refranys de tota mena. Meteorològics, agrícoles, ramaders, cosmogràfics, religiosos, etc. Els autors popularistes anomenen els refranys la saviesa popular. Aquests autors afirmen que els refranys són profuns i que cal donar-los la volta perquè són molt importants. Cap importància. La gran majoria d'aquests refranys són falsos. El folclorista Amades emplenà enormes quantitats de paper recollint refranys. Fent aquesta feina, contribuïa a respectar la ignorància de la gent i feu tots els possibles per mantenir-la en l'escassa expressivitat de què disposa, i que és tan precària. Sense mestres, sense escoles, fent entrar amb calçador en l'enteniment de les criatures una llengua que no té res a veure amb l'ambient, ni la tradició ni la vida familiar, s'ha creat una societat que no té la més lleu idea de la llengua que parla. En general, la parla d'una manera corrompuda i grollera, accentuant la porqueria popular. És una llengua que més que per a parlar serveix per a gesticular. En general, la gent no sap ni llegir ni escriure. Les criatures de 3 anys, les criatures d'aquesta societat, entren en el bilingüisme més delirant. Pedagògicament és un error sinistre. Les criatures tenen dos llenguatges diferents. El familiar, que és el català, i el castellà desballestat que aprenen a les escoles. En el seu esperit es produeix una confusió considerable. Jo personalment sóc partidari del bilingüisme, i si pot ser, del trilingüisme. Ara, projectar el bilingüisme a l'escola primària és una aberració total. Les criatures han de saber una llengua, l'han de saber bé. El fet de saber bé la seva llengua és el que els permetrà el dia de demà d'entrar fàcilment i raonadament en el bilingüisme o en el trilingüisme. Del contrari, no en sabran cap i la seva confusió mental es produirà una esterilitat indescriptible. Mentrestant, aquesta pobra societat que no sap llegir ni escriure ni parlar la seva llengua va exhalant refranys generalment rimats amb el nyigo-nyigo de la poesia, i per això els recorda. Dir que els refranys són la saviesa del poble és dir ben poca cosa. Per immenses quantitats de persones, els refranys són l'única concepció del món que posseixen. No en tenen d'altre. I n'hi ha molts de falsos. Pel juny, la falç al puny. L'afirmació és factible en les terres baixes del país, en el litoral, de clima més suau. A l'interior, fan la sega més tard, pel juliol. A muntanya, clima més fresc, a l'agost. Aquesta és la realitat. Així, doncs, es tracta d'un refrany purament local, basat en la rima de juny i puny. Com que puny no rima ni amb juliol ni amb agost, la seva volada és purament comarcal. Un altre refrany fals. Per Sant Vicenç, el sol toca pels torrents. I què ha de tocar? El santoral d'aquesta eminència santificada se situa en ple mes de gener. I com és possible que amb un sol tan allunyat i baix pugui arribar en aquestes barrancades? És un refrany que manifesta purament un desig en un país que ha patit i pateix encara tant de fred. Que el sol es manifestés d'una manera més còmoda i amable, més favorable a les comoditats humanes. Per això és demanar massa. I hi ha un refrany que diu: per Nadal, un pas de pardal. Per Santa Llúcia, un pas de puça. I per Nadal, un pas de pardal. Ara creu-t'ho, ni un pas, ni tan sols un pas de pardal. És després de Nadal que s'inicia el moviment contrari de la Terra, aparentment del Sol. Ni per Santa Llúcia, ni parlar-ne. Són exhalacions de desig, desgavellades il·lusions poètiques, vull dir rimades. Si volen viure bé, deixin els desigs de banda. La felicitat consisteix a limitar-se.
0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Qüestions lingüístiques.
1: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
2: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
3: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
4: Ho tens prou clar o encara et costa?

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: I parlant d'emocions.
1: 93.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Aquest mes de juny ha estat el juny més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, segons el Centre Europeu de Previsions Meteorològiques Copernicus. També ha estat el segon juny més càlid a tot el món. S'han batut rècords de temperatures a causa de l'escalfament de l'aigua del mar, que també ha registrat temperatures mai vistes. Això s'ha traduït en una onada de calor a l'Europa Occidental i a tot el Mediterrani i les costes atlàntiques durant la segona quinzena de juny. I ja anava precedida d'un primer episodi de calor intensa el mes de maig. Les altes temperatures tant a terra com al mar afavoreixen fenòmens meteorològics extrems com el Niño. I a tot això també cal afegir la sequera generalitzada al continent europeu, que agreuja el perill de focs forestals sobretot a la península Ibèrica i també al sud de França.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: La bona gent sap que té el límit de

0: informació, música, entreteniment. Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Per ser escriptor, cal haver patit molt.
1: Ho deia i ho tenia claríssim l'escriptor rus Fyodor Dostoyevsky, nascut a Moscou el 1821. Després d'haver passat una vida que bé podria haver-li servit d'esquema per una de les seves novel·les, coneixia l'ànima humana prou bé per descriure-la amb detall.

De pare cruel, tirànic i alcohòlic, va tenir el primer atac epilèptic als 9 anys. Per ordre del pare va estudiar enginyeria militar, però després va demanar l'excedència de l'exèrcit per poder escriure. La mare se li va morir de tuberculosi quan ell era un adolescent i el pare el van assassinar poc després. Va tenir algun èxit primerenc, però després de rebre crítiques dures es va deprimir. Va tenir més atacs epilèptics, es va acostar a grups d'idees nihilistes, el van arrestar i li van commutar la pena de mort a l'últim moment a canvi de 5 anys de treballs forçats a Sibèria.

0: Quan va quedar en llibertat, Dostoievski es va tornar conservador i religiós. Va viatjar, va festejar amb una dona, però es va casar amb una altra. Se li va morir ella i també el germà. Deprimit, arruïnat i malalt, va contractar els serveis d'una mecanògrafa per escriure El jugador, una obra basada en la seva pròpia passió per la ruleta. Ella, la mecanògrafa, va ser la seva segona dona i la que diuen que el va fer feliç. Vindrien llavors les grans obres d'un home que va trobar la genialitat amb la maduresa, com de fet acostuma a passar. De la seva ploma incisiva van sortir L'idiota, Crim i càstig, Els germans Karamazov, grans novel·les amb grans personatges, rebels, autodestructius, humils, ingenus. Personatges complicats que responen a diverses maneres de veure la mateixa vida, que no va ser mai la del seu autor, però que sempre s'hi va acostar força. Va morir el 9 de febrer del 1881.
1: Lletres d'or.

0: bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no guarda alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: Vols deixar-nos un missatge?
5: Hola, bona nit, Xavier. Jo, d'allò primer que es diu, que a les meves filles, ho dedico a les meves filles i al meu marit, que farà 3 anys per Nadal, i vam veure aquesta pel·lícula de Sonrisas y Lágrimas, ¿vale? I llavors, això dedicat així com a família, ¿vale? I llavors ho dedico la música al Masies de Händel, eh? Vinga, vinga, vinga.
6: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: No es tracta només de reciclar. Cal reciclar bé, amb persones compromeses, professionals responsables, implicats en construir un món millor. Xavier, Maria, Antoni, Núria, Jordi, Laura.
1: Gent Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè no és el mateix reciclar que reciclar bé.
2: Sigues intel·ligent.
3: Fes volar la imaginació.
4: Sí.
5: Eternament.
2: Ai.
4: L'opció dels que en saben.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
6: Avui us voldria demanar una poesia del tristament ignorat Joan Salvat Papasseit, recitada per Ovidi Montllor, acompanyat per Toti Soler. Es diu Dóna'm la mà.

mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes, les de la sorra, prendran un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes amb l'esguard lent del copsador distret. Dóna'm la mà i arrecera la galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran ombra i les gavines sota el sol que llu ens portaran la salabror camara a l'amor, tota cosa a prop del mar. I jo, aleshores, besaré ta galta i la besada ens durà el joc de mar. Dóna'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses només en dir-nos

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens acosta de manera planera la genètica, les seves aplicacions i quina pot ser la seva implicació en el nostre futur.
1: Es tracta de l'obra Genètica eres tu, de la bioquímica i doctora en neurobiologia Rosa García Verdugo. L'obra ens ofereix un apassionant viatge a través dels nostres gens i ens ajuda a entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.

0: Els caps de setmana passen coses bones.
1: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu. Catalunya farà un seguiment dels suïcides potencials, ho hem conegut aquests dies, que intenta reduir les 500 morts anuals per aquesta causa. Avui volem parlar d'aquesta qüestió i és per això que tenim en línia el director mèdic de la comunitat terapèutica del Maresme, el doctor Guillem Humet. Què tal, doctor Humet? Bon dia i benvingut.
2: Bon dia.
1: I gràcies per atendre la nostra trucada. Ens ha frapat aquest titular, 500 morts anuals per aquesta causa, el suïcidi.
2: Realment és una dada important. Important és no una dada catalana específicament, sinó que és una dada mundial. Vull dir, la quantitat de morts anuals sobrepassa a tot el món 1 milió de persones per aquest motiu, no? Per en suïcidi. Jo penso que està bé que es prenguin mesures que ja es prenien, però ara sembla ser que augmenten la seva quantitat.
1: Quina opinió en té vostè d'aquest codi de prevenció? No sé si n'ha pogut llegir alguna cosa.
2: Sí. Penso que està bé, penso que és important. No és de fàcil realització, és a dir, perquè aquí hi ha un tema que toca la llibertat i l'autonomia de la ciutadania, no? I la detecció de persones que tenen algun risc de cometre el suïcidi, doncs, clar, és un tema molt complicat en quant a la confidencialitat, no?
1: Per què ho diu això, doctor? No ho entenc, això que em diu.
2: Bueno, perquè hi ha unes espècies d'alarmes, no?, de persones que són vulnerables i que són subsidiàries de que puguin realitzar un acte d'aquests, no? I sobre aquestes persones es pretén oferir una sèrie de serveis i una sèrie de possibilitats perquè ells puguin reflexionar, no? Assessorats per un estament sanitari. Clar, però la detecció de les persones, aquí és l'úvulo complex, no? Qui determina i com i en quin moment doncs es detecta que una persona té risc de suïcidi, no? Això és complicat, és un tema complicat, però bueno, el tema de la confidencialitat de les dades és un tema que s'ha de tenir molt en compte, no?
1: Què no s'està fent perquè llegim titulars com aquest, doctor?
2: Sí, el tema del suïcidi és un tema molt complex, molt complex, i segur que ofereix reflexions molt llargues a respecte de, des de postures més liberals, de dir, bueno, tothom té la llibertat d'acabar amb la seva vida, no?, quan vulgui, és un dret que té el ciutadà, fins a dir, bueno, hi ha situacions en què la persona està desesperada, la persona està inclús molt deprimida en alguns casos, i que això condueix a la possibilitat de que aquesta persona vulgui acabar amb la seva vida, no? I clar, a veure, jo penso que a aquestes persones últimes se'ls hi pot donar una ajuda i un assessorament i un tractament si cal, però evidentment sense tocar el tema de l'autonomia dels individus, no? És un tema ètic complicat, eh?
1: El canvi substancial, deia el conseller, és que la persona detectada tindrà un seguiment proactiu i se li trucarà periòdicament per telèfon. Jo quan llegia això, doctor, pensava, bé, tenim prou personal per fer tot aquest seguiment d'aquestes persones?
2: Bueno, això és un tema de discussió, no? Que és millor previndre, no?, o actuar sobre o tractar les coses, no? O prevenir o tractar, no? I què és més barat, no?, a nivell econòmic, com vostè ho planteja, no? I segurament és més barat prevenir que no pas tractar. En tots els casos, vull dir que a vegades, a veure, una mort o un intent de suïcidi amb unes conseqüències, un intent de suïcidi que no acaba amb èxit, no?, amb èxit en el sentit mèdic de la paraula, doncs això suposa una despesa sanitària molt, molt important a vegades, no? Uh-huh. Vull dir que prevenir, vaja, jo soc dels que penso que prevenir sempre és més barat que no pas tractar.
1: Molt bé, doctor Guillem Humet, director mèdic de la comunitat terapèutica del Maresme, no sé si vol afegir alguna coseta més.
2: Ja que estem en un mitjà de comunicació, jo diria que que, a veure, el suïcidi sempre és la pitjor de les opcions, no? Sempre hi ha tot un recorregut abans, per més desesperat o per més trist o per més desesperançat que un pugui estar, sempre hi ha un recorregut a utilitzar, sempre hi ha algunes possibilitats, un extrau forces d'on sigui, dels llocs més impensables, i jo penso que això tothom ho ha de tenir, ho hauria de tenir present, no? Ja sé que hi ha situacions molt extremes, molt d'acostament important, però jo penso que hem de donar un missatge, una mica d'esperança, perquè penso que tots tenim sempre una segona oportunitat, o una tercera, o una quarta oportunitat, i que jo penso que val la pena. La vida és lo suficientment ampla i lo suficientment interessant i important com perquè un la protegeixi.
3: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
4: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.
5: I parlant d'emocions.
6: 30.

0: Uf, mira el calor.
1: Amb la pujada de les temperatures és molt important protegir-se per evitar la deshidratació o un cop de calor, sobretot en el cas dels col·lectius més vulnerables. A casa cal controlar la temperatura amb aparells de climatització o bé tancant les persianes de les habitacions on toqui el sol i obrint les finestres a la nit. A l'exterior eviteu sortir durant les hores de màxima calor. Busqueu sempre les zones d'ombra. Protegiu-vos amb una gorra o barret i crema de protecció solar. I sobretot bebeu aigua freqüentment encara que no tingueu set. 061. Salut Respon. Generalitat de Catalunya.

0: Atenció al Festa Festa.
1: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
0: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
1: Festa Festa.
2: Amb Amadeu Carbó.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Els mestres i professors que destinen el mes de juliol a formar-se són un de cada quatre. El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. Són una minoria, per tant, els que opten a fer cursos a l'estiu. De fet, el 71% dels docents els fan entre setembre i juny. Són dades del curs 2024-2025 que mantenen la tendència dels últims anys. Des de l'USTEC, el sindicat majoritari al sector de l'educació, la seva portaveu, Iolanda Segura, ha admès que molts docents ho fan així per un tema de conciliació familiar. Altres també per l'oferta, i en canvi des de Comissions Obreres, el responsable de polítiques educatives d'aquest sindicat, Cristian Marco, ho atribueix al format d'aquesta formació.
1: Sovint, doncs, bueno, doncs ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
2: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb, amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: Sobre el paper, els cursos de formació permanent es fan en horari laboral, no lectiu, encara que els sindicats asseguren que també els fan en hores personals. Hi ha diverses modalitats, però perquè computi un curs com a certificat, ha de tenir un mínim de 15 hores. Els sindicats apunten que els cursos d'inclusió són dels més demanats, però reclamen una revisió i més qualitat.
2: Hauria d'estar el màster de professorat, hauria d'estar també el grau, encara més del que està ara.
1: L'oferta formativa també

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Oi.
3: Ja.
2: Ja, ja.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Para, Lerick, que sempre va faltant.
7: Deixa un missatge.
8: Ràdio Vila-sacra,

0: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
1: Ni m'ho plantejo.
0: I la rentadora?
1: Són caríssimes.
0: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.

Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Quevedo li tenia el dit ficat a l'ull. I també Lope de Vega, cap dels dos no el podia ni veure. Evidentment ens referim a Luis de Góngora, poeta i dramaturg del segle d'or espanyol, nascut a Còrdoba el 1561. El cognom era de la mare, i és que en aquells temps no hi havia tantes manies amb quin cognom es posava davant de quin. Va ser clergue racioner, el que repartia les racions als 14 anys, i el van enviar a la Universitat de Salamanca, on va fer el que va poder per escapar-se de la vigilància de la família i dels professors. No hi ha constància que obtingués cap títol. En canvi, a Salamanca sí que va acabar convertint-se en literat.

0: Góngora li agradava fugir d'estudi i viure com un xicot normal, anar als toros i freqüentar el món de la faràndula. Al cor de la catedral hi anava poc i quan hi anava en lloc de cantar xerrava molt i tenia el mestre desesperat. Va mirar d'acostar-se al rei mitjançant el seu primat. Quan aquest primat caia en desgràcia, s'acostava al següent. I així va anar a parar el comte duc d'Olivares, que se'l va treure de sobre com es traia de sobre tot el que el molestava. Als últims temps, malalt i exhaust, Góngora va deixar córrer la vida mundana per continuar escrivint uns poemes d'una bellesa extraordinària, però també uns altres d'allò més satírics. I si no, escolteu.
1: Ándeme yo caliente y ríase la gente. Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías. Mientras gobiernen mis días, mantequillas y pan tierno. Y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente. Y ríase la gente.
0: Góngora va ser el poeta de més anomenada de la seva època, i si bé va ser odiat per Quevedo, Cervantes el va deixar pels núvols. Entre la seva obra citem els poemes Lloraba la niña, No son todos ruiseñores o Murmuraban los rocines, això a més d'uns sonets esplèndids. Va escriure fins que va morir, a Còrdoba mateix, el 23 de maig del 1627.
2: Lletres d'or.

0: Madre mía, ¿cómo está el mundo?
1: Educació és la paraula clau, no? Educació a casa, a l'escola, a la societat, donar informació de prevenció a les escoles, una assignatura obligatòria sobre perspectiva de gènere a la universitat i també educació per aconseguir aquest canvi social que necessitem per posar fi a aquest problema estructural.
0: Roser Giral, doctora en psiquiatria, llicenciada en ciències humanes.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Cançó d'esperança, per Jaume Coll.
2: Cançó d'esperança. Diu l'orga, creu i espera, i amb tot fa el violí. L'arquet ho considera, no es gosa decidir. El núvol que s'esquinça és com si es fes claror. El dia va enfosquint-se, és ombra o és perdó? Les rebatents onades, tot fressa, tot ruixim, són les temps a passades, un fons que es torna cim. L'ignar tot fent sendera tem el no res vinent, el buit poc ve darrere de cap acabament. Campanes del novembre, herbetes tremolant, jo veig la mort que sembra llavors que granaran. Què escampes arraulida sota aquest vent glaçat? Escampo encara la vida m'ho ha manat. La llum ve de l'altura, la fosca ve del cor, tot clama i res no dura, tot calla i res no mor.
0: Memòria de Josep Carner.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a la web eclipsicatalunya.cat es mesurarà el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
5: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
4: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Masana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
6: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, pues, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
4: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la lluna tapi el sol, i dos dies després. Es preguntarà als participants des d'on se'l miraran, però les dades seran totalment anònimes.
3: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
7: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.

0: Temps ara per fer una mica de memòria.
1: Parlem de greixos. Oh, you're gonna
2: take me home tonight. Vinga, va, som-hi. Els greixos engreixen?
3: Doncs un dels temes que genera més confusió quan es parla d'alimentació és el paper que tenen els greixos a la dieta, en particular els greixos saturats.
2: Sí, sí, sí, però anem al gra. Engreixen o no?
3: El que engreixa és una mala dieta en general ja i la poca o nul·la activitat física. Hem de deixar de pensar en els aliments des de la dualitat si engreixen o no engreixen i començar a tenir en compte el paper que juguen al nostre cos.
2: És que amb aquest nom greixos no poden portar res de bo, segur.
3: Sí, potser no és el millor nom. En nutrició s'anomenen lípids, que és un nom més neutre. Es diguin com es diguin, són essencials a una dieta sana i tenen moltes funcions.
2: Ah, sí? Va, digue'm-ne una.
3: Doncs, sense greixos, hi ha algunes vitamines liposolubles, la A, la D, la E i la K, que no poden fer bé la seva feina. Permeten que les membranes cel·lulars tinguin prou flexibilitat per permetre l'entrada correcta de nutrients.
2: Va, una altra.
3: Doncs, alguns greixos són antiinflamatoris, per exemple, els que trobem al peix blau.
2: Una altra.
3: Ens ajuden a fer colesterol.
2: Malament!
3: No, no, el colesterol és imprescindible per la salut.
2: Ah, sí?
3: De fet, els lípids ens ajuden a tenir una proporció adequada de colesterol dolent, la LDL, és dolent només quan està en excés.
2: LDL és el dolent?
3: Sí, el low density, sí, les lipoproteïdes de baixa densitat. I el bo és l'HDL. Ah. També ens ajuden a tenir una bona salut cardiovascular i a millorar la cognició.
2: Cognició, tradueixo pels que no sou entesos, que són bons pel cervell.
3: Exacte.
2: Escolta'm, si els greixos són tan importants, per què sempre tothom, sempre, o sigui, per què en parlem tan malament dels greixos sempre?
3: Doncs tot ve d'un estudi que es va publicar l'any 1970, l'estudi dels 7 països, que deia que els greixos saturats i el colesterol dels aliments elevaven el risc cardiovascular. L'estudi va ser pràcticament un dogma de fe durant anys, però els dogmes no són amics de la ciència i a poc a poc s'han anat publicant estudis molt contundents que han desmentit aquestes dues afirmacions, però mira, el mal ja s'havia fet. Ja sabíem que els greixos de l'oli d'oliva i de l'alvocat eren bons, els monoinsaturats, i també els del peix blau o la fruita seca, els poliinsaturats. Però ara hem vist que molts greixos saturats poden ser beneficiosos, sobretot els de cadena mitja, sempre que no ens passem.
2: A veure, i on hi ha greixos dolents?
3: On hi ha de dolents, vols dir?
2: Ja m'he liat, a veure, és que això amb la teoria dels 7 països m'has liat molt.
3: Els únics greixos dolents sempre són els que trobem a la majoria de productes ultraprocessats, els que anomenem greixos hidrogenats.
2: Me cagis.
3: Vale? I també tots aquells greixos que s'han escafat massa i que s'han cremat.
2: Entesos. I d'on els traiem, els greixos bons, va, savi?
3: Del peix blau, de les llavors, de la fruita seca, dels olis de primera premsada en fred, sobretot l'oli d'oliva, al nostre país, o de l'alvocat.
2: L'alvocat, ho sabia,
3: per exemple.
2: Hi és.
3: També és important no escalfar en excés els greixos que mengem, per tant, vigilar amb els tipus de coccions que triem. Per exemple, reduir els fregits.
2: Doncs a mi me'ls escalfes massa, els meus greixos, eh?

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els genis desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: Apunta bé. La música de la teva vida.
1: Senyors passatgers, l'autocar amb destinació Figueres sortirà immediatament des de l'andana número 3.

0: un municipi de l'Alt Empordà de quasi 47.000 habitants. Gran centre de comunicacions de la comarca, el municipi l'acaricia al llarg de tot l'any la fresca de la tramuntana. El Teatre Museu Dalí, el Museu de la Joquina de Catalunya i el Museu de l'Empordà són només alguns dels monuments que pinzellen de cultura aquesta ciutat. Els figuerencs us donen la benvinguda. Gràcies per haver viatjat amb Sarfa.
1: Arribem al nostre destí i no podríem tenir una millor rebuda. Agnès Lladol, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, què tal?
1: Encantats d'estar aquí a Figueres, que clar, parlar de Figueres és una ciutat que coneix absolutament tothom, però per aquells que encara no l'hagin trepitjat o que faci molt que no venen, què és allò que els diria? Mira, el primer que has de fer quan arribes a Figueres és això, que és el que no ens podem perdre.
2: Bé, evidentment, si parlem de Figueres i de quelcom que no ens podem perdre, hem de parlar també de Dalí. Tenim un teatre museu Dalí, que és la gran obra mestra del geni i que evidentment s'ha de venir a visitar. És un dels museus doncs, més visitats no només del país sinó també a nivell internacional i és la gran joia de la corona, però en tenim moltes altres. Tenim un castell de Sant Ferran, que és la fortalesa més gran d'Europa i que per tant també cal visitar-lo i que a més està molt ben cuidat i que és també doncs, un gran actiu per la ciutat, a part d'un gran centre comercial d'aire lliure. És molt difícil triar una sola cosa perquè Figueres realment doncs té molts actius i és una ciutat que es poden visitar moltes coses i per tots els àmbits i per totes les edats.
1: Sí, per totes les edats? En quin sentit?
2: Per exemple, tenim un museu del joguet, el Museu del Joguet de Catalunya, que tot i que pugui semblar que és només per mainada, la gent que acaba acompanyant en la mainada o simplement pel simple fet de veure joguines que havies pogut tenir tu de petit, fas un retorn a la infantesa
1: i
2: és una gran joia que molta gent descobreix quan arriba a Figueres i que cal tenir ben present i que ningú es pot oblidar.
1: I que no deixem mai de jugar, no, en el fons?
2: Exactament.
1: I Figueres, més enllà del que dèiem, no, d'aquesta relació que té amb l'art, que té amb la història, que té amb la història també antropològica, pràcticament.
2: Correcte.
1: També té un entorn que és únic. Quines excursions podem fer per aquí?
2: Figueres és un lloc privilegiat per on s'ubica. Estem a la comarca de l'Alt Empordà, on pots trobar des del Parc Natural dels Aiguamolls, el Parc Natural de l'Albera, el Parc Natural del Cap de Creus, tot rodejat d'unes poblacions turístiques de la Costa Brava que realment doncs són fantàstiques, i a part del sol i de la platja, doncs també podem tenir doncs unes excursions on podem visitar els cellers que en tenim repartits per tot l'Alt Empordà, que realment són unes excursions molt característiques i molt singulars i que realment es poden disfrutar molt en família, però també per la gent que li agradi molt el mar, tenim també grans excursions amb caiac, no? Vull dir, venir a l'Alt Empordà, venir a Figueres, venir a la ciutat de l'Empordà, és també gaudir de tot aquest territori que realment doncs, és una gran joia que tenim com a
1: gran
2: país.
1: Riquesa.
2: Exactament, i que l'hem de preservar.
1: Clar, i una riquesa que a més en aquest cas també passa per la música, perquè Figueres és sinònim de l'acústica.
2: Correcte, sinònim de l'acústica. Els dies 27, 28 i 29 d'agost tenim acústica, nits d'acústica, que són aquests concerts en tres espais molt concrets de la ciutat, evidentment amb totes les mesures de seguretat, amb l'aforament controlat, que ens permet seguir mantenint-nos com a gran finestra de la música, no? I és un dels festivals que ens fa sentir molt, molt orgullosos com a ciutat i que a més doncs, per Figueres, evidentment, també és un festival que al final ens acaba encara posant més en el mapa, no? I per tota la ciutat és realment important, és una aposta valenta.
1: M'han dit que si passem per Figueres hi ha dues especialitats dolces que no podem deixar tastar. Quines són?
2: Bé, primer tenim la Flaona de l'Empordà, que és la gran
1: estrella, bueno, no?
2: La gran estrella, el gran postre, no? Que a més l'acompanyem en els aplecs de sardanes. L'aplec de Santa Pau doncs, és un dels grans aplecs que van acompanyat de la Flaona de l'Empordà, però també hi ha altres postres que no podem deixar de gaudir, i crec que a més hi ha un concurs, no?, que hi ha un sorteig per tenir també un menú gastronòmic, i ja hi trobareu una de les creps més suculentes que hi ha i que formen part d'aquesta cuina empordanesa, que realment hem de ser-ne molt, molt conscients, i que és l'origen d'aquesta gran cuina catalana Ràdio i innovadora que tenim, no?
1: Moltíssimes gràcies per fer-nos de guia pel seu municipi i per fer-nos entrar gana, no només gana gastronòmica, sinó gana espiritual, pràcticament, de visitar Figueres.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, i la veritat és que visitar la ciutat de l'Empordà és això, visitar tot un territori que realment és una gran riquesa per aquest país tan gran que tenim.
1: Moltíssimes gràcies, fins aviat.
2: Fins aviat.

0: l'arxiu de notícies per a la història.
1: Notícia del 15 de gener del 2024.

0: Rajoy va posar la cúpula de la policia espanyola al seu servei i per investigar partits independentistes per intentar acabar amb el procés. Ho revela la nova documentació d'una investigació de La Vanguardia i el Diario.es i el Nacional, basada en les accions de l'executiu de Rajoy durant 5 anys.
1: Els rotatius citats han aportat nous documents, declaracions i àudios que han assenyalat que el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, dirigia l'Operació Catalunya i feia arribar a la Moncloa documentació delicada a través d'escortes. Aquest material es posava en sobres en blanc, tancat, sense assumpte, ni remitent, ni destinatari.
2: Pretender que en Espanya, no en Corea del Norte, en Espanya, pues, en fin, se investiga, se espía a dirigentes de otros partidos políticos, sinceramente, es que yo no, en fin, no, de verdad que no lo entiendo.
0: Les reaccions, com és lògic, no s'han fet esperar. Han estat moltes i les ha recollit la nostra companya, Mont Carvajal.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha considerat vergonyós i inaudit en una democràcia la guerra bruta contra l'independentisme i ha afegit que reforça la necessitat d'investigar-la al Congrés de Diputats. Ho ha dit a Radio Nacional d'Espanya.
4: Esto demuestra la necesidad de que se abra esa investigación en las comisiones parlamentarias y se llegue hasta las últimas consecuencias en la aclaración de uno de los hechos más lamentables y vergonzantes de la historia democrática de nuestro país.
5: No conozco al señor Villarejo y ni siquiera me consta haberlo visto en sitio alguno. Por tanto, no me reuní con el señor Villarejo nunca. No hablé con él nunca.
3: Rajoy va posar la policia al servei de les maniobres contra el procés i el ministre Fernández Díaz li portava dossiers amb informacions falses en sobres tancats. Després els filtraven a la premsa. Artur Mas ha assegurat que el muntatge no podia fer-se al marge de tota la cúpula de govern espanyol i en una entrevista a Ser Catalunya ha esmentat un triangle.
6: Una d'elles era el president Pujol, pel que significava en aquell moment, encara que portava molts anys, que ja no era el president de la Generalitat, i l'altre era jo mateix, que en aquell moment doncs em tocava dirigir el país. I l'altre va ser Xavier Trias, que casualment era alcalde de Barcelona. I l'altre va ser Sandro Rosell, que casualment era president del Barça.
7: Després d'això, PP i tenir poca paraula és el mateix.
8: La indemnització que se pactó fue una indemnització en diferido. Y como fue una indemnització en diferido, en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución que si no hubiera sido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo.

0: Frases Don Ramón.
1: Un gra no fa graner, diu, però ajuda.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat. I'm gonna show you what I'm working
1: with. I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
2: Torna a connectar amb la vida.
3: Ara pares atenció a tots els racons del cos on pots sentir alguna cosa. Racons que fan mal, potser. Racons de calma, potser. Racons de distensió, potser. Racons de tensió, potser. Tots aquests indrets estan bé. I després, després et desencongeixes a gust i reprens el que volies fer.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
5: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
6: És maco, això, eh?
7: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
8: Sí. Seguim.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila Sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia a tothom. Nosaltres, allò que cada dia ens sobra, o sigui, el pa i les pastes són diàries. Pues tot el que sobra ho congelem i un cop a la setmana venen a buscar-ho perfectament a través de Càritas, eh? Que Càritas ja està fent aquesta feina i ho reparteixen entre la gent necessitada. Vinga!
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons.

0: Vicent Andrés Estellés va néixer l'any 1924 en una família de forners, a Burjassot, on transcorregué la seva infància. Malgrat tindre un bon record de la seva infància a Burjassot, aquesta estigué marcada per diversos episodis tràgics, com la guerra i la mort de familiars, que tingueren una forta influència en la seva obra posterior. Cap als anys 35-36 comença a escriure poesia abans d'esclatar la Guerra Civil Espanyola. Ja havia compost algunes peces teatrals. La guerra esclatà quan ell tenia 12 anys i marcaria la seva obra amb la mort com un tema recurrent. Hagué de deixar els estudis durant el conflicte bèl·lic, però continuà llegint llibres, entre d'altres, de Lorca, Teodor Llorente i Antonio Machado. M'aclami a tu. M'aclami a tu, mare de terra sola. Arrape els teus genolls amb ungles brutes. Invoque un nom o secreta consigna. Mare de pols, segrestada esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins, m'agafe a tu, os que més estimava, i canta el jorn del matí limitat. El clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sendera de llum, sempre a la nit, il·luminant, enterc, un vell futur, una augusta contrada. Seràs el ren que fa pujar el pa, seràs el solc i seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat. Seràs la clau que obre tots els panys, seràs la llum il·limitada, seràs confí on l'aurora comença, seràs forment, escala il·luminada. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tros esquinçat de l'emblema que puja. Seràs l'ocell i seràs la bandera. Jo pujaré piament els graons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. Jo pujaré piament els graons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vilasacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
1: Besalú. Temps era temps, terra de camperols, cavallers i nobles, feudalisme i vassallatge. Mil històries hi passaren, moltes al voltant d'una bona taula. Bufet Castell de Besalú. Bufet lliure amb cuina catalana casolana, carns a la brasa i amb terrassa amb vistes al fabulós Pont Romaní. Bufet Castell de Besalú. Carrer del Pont 2. Tancat els dimecres. Gaudeix d'una altra gran història.

0: I parlant d'emocions...
1: 85.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Passen un trapaire i ens van convidar a sopar i ens en van fer una salsa que molt ens va agradar, ens va agradar. Es porta

0: boom, the sound, the gunjum, bottom, the baldies. I la llibo, llibo, llibo, fan els petits, però los mal van agravats. Ai, noies, no tingueu por, que l'an, ja tornarà.
1: A Bonària, des de 1959, tot comença al camp, perquè és aquí, al camp, on més de 4.500 pagesos i ramaders crien aus i bestiar per oferir-nos els millors productes d'aquí. La gestió agrària, junt amb els centres de recollida de cereals, són el punt de partida perquè les nostres plantes d'alimentació animal, distribuïdes geogràficament a prop de les granges, puguin elaborar els pinsos per alimentar les aus i el bestiar. La nostra missió és assegurar la rendibilitat de les produccions ramaderes dels nostres socis. Un equip de veterinaris i tècnics recolza els ramaders en la seva tasca diària de cria i engreix. També comptem amb una incubadora i un centre d'inseminació propis. La tradició dels productes ben fets i una elaboració pròpia de confiança són la nostra manera de fer, que ens permet oferir productes de la màxima qualitat i frescor. El nostre cicle productiu complet busca la sostenibilitat de les produccions i del medi ambient, la creació i manteniment dels llocs de treball i vetllar per la salut i economia dels nostres clients. Perquè a Bonària tot comença al camp i acaba a les teves mans.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Trobar una zona fresca al carrer és pràcticament un miracle aquesta setmana a Catalunya. L'onada de calor ha deixat rècord de temperatures a 10 de les 128 xarxes del Meteocat, amb xifres desorbitades com els 44 graus a Vinebre, a la Ribera de l'Ebre, o els 40 a Barcelona capital, la xifra més elevada en 112 anys des de que hi ha registres a l'estació de l'Observatori de Fabra. Dies abrasants que deixen, en conseqüència, nits tòrrides amb temperatures mínimes altíssimes, tal com ha assenyalat el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
2: També destaquen les temperatures mínimes, queden molt altes les temperatures a la nit, i també la nit anterior vam batre un rècord de 32,5 graus a l'estació meteorològica de Portbou.
1: Pel que fa a la previsió, una de cada color, les temperatures baixaran lleugerament, però l'onada de calor revifarà a partir de diumenge i s'estirarà fins dimecres o dijous de la setmana vinent. I com a consells, els habituals: evitar hores puntals del dia, beure molta aigua, no deixar la canalla al cotxe tancada i no fer focs a zones forestals.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai.
5: Ai.
4: I ara?

0: programació especial centrada en el benestar físic i mental.
1: Però això què vol dir?
2: Com més siguem, més farem, per descomptat.
1: Carai.
3: Per evitar l'efecte tafaner.
4: És impossible fer-ho tot.
5: Ara!
6: Ara!
5: Ara!
6: Ara!
5: Això és de riure. No.

No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.

0: Ràdio Vilasacra per sentir-se bé.
1: Com a casa.
2: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
3: Hola, bon dia. Soc la Júlia Badós de Turon. El llibre que us vull recomanar es diu La nenúfer i la matoll a Operació Llampec. L'autor es diu Santi Ananya i l'il·lustrador es diu Àlex Roca. El llibre va d'unes nenes germanes que són màgiques, que els hi toca cuidar la mascota de la classe, un hàmster, que es diu Llampec. L'han de cuidar tot el cap de setmana. Amb ell passen un munt d'aventures, com per exemple el dinosaure de la família es menja en Llampec i han de fer un munt de coses per ajudar a que en Llampec surti. Aquest llibre m'agrada molt pels dibuixos i per les lletres que ho expliquen. L'he triat perquè me l'he llegit i perquè em falta un llibre per tota la col·lecció. Tota la col·lecció és molt xula perquè explica les aventures de la família del Super 3. Gràcies per escoltar-me i per tot el temps que m'ha dedicat. Adeu!

Catalunya és un país amb una gran cultura gastronòmica. La bona cuina comença per una excel·lent matèria primera. La capacitat de transformar un producte bàsic en un d'alta qualitat i valor afegit és el que caracteritza el sector del fine food o multiproducte, un dels més importants de l'agroalimentari català. La gran varietat de productes gourmet catalans són un tast de la diversitat i riquesa de la nostra geografia, història i tradició. Són productes amb nom i cognom que abracen una gran varietat de subsectors. Aliments que combinen artesania i innovació i que donen resposta a les noves tendències de consum. Productes amb un canal de venda exclusiu i una presentació diferenciada i de qualitat. El sector compta amb un teixit empresarial consistent, dinàmic i divers, amb petites empreses locals que conviuen amb grans companyies amb llarga implantació internacional. Any rere any, el multiproducte català és més competitiu en qualitat, innovació i en la captació de nous consumidors. A través de productes que expliquen una història i que formen part d'un sector que defineix la nostra identitat gastronòmica.

0: Aquí estem dintre aquesta espai de l'àrea aquí, amb forts fogons i davantals, la nostra cuina radiofònica preparada, i el nostre cuiner el tenim a punt. Bon dia, Ventura.
1: Bon dia, bon dia.
0: En Ventura Cantó, doncs, que avui ens proposa algú de peix, eh?
1: Sí, farem un salmó amb cava.
0: Salmó amb cava, bueno, no. Bueno. El salmó ja no és un d'aquests peixos massa predilectes, eh?
1: No, vull dir, bueno, que... sí.
0: Ara, si és una mica disfressat, potser sí.
1: Sí, no, sí. El salmó es pot menjar en cru, es pot menjar fet, es pot menjar amb salsa, es pot menjar tota classe de coses.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs hem de dir que el salmó doncs és un d'aquests peixos de marins d'aigua dolça,
1: sí,
0: i de la família dels salmonidus, distribuïts en els oceans i en els mars de quasi tot el món, i algunes espècies que només viuen en aigua dolça a Europa i Àsia. El seu nom procedeix del llatí salmo, que és com l'anomenaven l'antiga Roma aquests peixos. Sí. En quant a la genètica, són parents propers de les truites del Pacífic i tenen una anatomia similar. Els anàlisis d'ADN mitocondrial ha demostrat diferències entre aquests dos gèneres.
1: Sí, sí.
0: Doncs bé, veiem que és un peix que està bastant llunyà d'aquí, eh?
1: Sí.
0: Està lluny,
1: ja, eh? Ja es pot menjar, ja ho dic, amb amanides, es pot menjar de totes maneres.
0: Sí, sí, perquè com el fan d'aquella manera fumat, no?
1: També fumat, el som fumat, també molt bo, també.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, també. Bé, en fi... Bé, anem-hi.
0: Anem per aquest salmó, doncs, en cava, eh, Ventura?
1: Fem allò per 4 persones, 6, un quilo de salmó.
0: Sí.
1: Tallat a rodalles.
0: Uh-huh.
1: Sí, tallat així. Una ceba grossa, 250 de tomàquets, 3 grans d'all, farina, cava, brut i 150 grams d'ametlles.
0: Molt bé. Molt bé, Ventura, doncs ens posem a fer-lo.
1: Amb els servidors de l'oli, normal. Bé, bueno, posem a la cassola la ceba tallada així a juliana,
0: uh-huh,
1: no ceba, ceba juliana,
0: sí?
1: Com està ben feta la ceba, s'hi posa la tomaca.
0: Val. També la ceba, sempre que ens diu ceba, l'hem de fer d'aquella manera que quedi putxada?
1: Sí, que queda ben putxada, ben.
0: Sí?
1: Si pot ser caramelitzada, millor.
0: Això ha de ser sempre, quasi
1: sempre.
0: Tot el sofregit.
1: Caramelitzada, sempre ho he dit. Posa, mentre estàs fent la ceba, i posa una mica d'aigua, i es va fent, es va fent.
0: Vale, vale, vale.
1: I passa que amb les cassoles, doncs si hi ha temps, doncs tens temps de fer-la ben caramelitzada.
0: Molt bé, molt bé.
1: Posa la ceba, i posa la, com està la ceba ben d'allòs, i posa la tomaca.
0: Uh-huh.
1: Com he tant ho hem fet, fas el salmó, el pots fregir una mica, si vols, amb farina.
0: Sí.
1: Abans de posar la farina, pots fer un salmó amb farina.
0: Vale.
1: I per la farina la poses ja a dintre la salsa. I posa el cava, cava brut.
0: Sí.
1: I posa el cava brut, que es va fent el xup-xup. I l'ametlla es pot fer com a picada, i es pot fer com tallada i posada per sobre.
0: Ah, bueno.
1: Que també queda una mica bé,
0: sí,
1: perquè trobes aquells allòs de l'ametlla.
0: Uh-huh.
1: Saps que queda molt bé, molt bé, molt bé.
0: Uh-huh.
1: I
0: molt bé.
1: Ja està. Més és fàcil.
0: Escolta'm, Ventura, aquest salmó que ens estàs explicant, una vegada, és dir, enfarinat i fregint, no?, per això?
1: Sí, sí.
0: Farinat i fregint.
1: Perquè aquí he dit jo una mica de farina.
0: Sí, però
1: esclar. Perquè si pot farina... per fer una mica... per la salsa quedi una mica lligada.
0: Sí.
1: Doncs si ja fas el salmó amb farina, ja te queda una mica lligada.
0: Val, val. Jo vull dir perquè... i a vegades amb aquest tipus de peixos així tens por que es quedi com enganxat o...
1: No, no, quedi... amb la farina segur no queda enganxat.
0: Amb la farina no passarà això, no?
1: Queda, no queda.
0: I la tomaca, doncs, n'hi han de posar gaire, de tomaca?
1: Tomaca també, una tomaca grossa.
0: Mm-hmm.
1: I si no, de pot.
0: De pot.
1: De cullerades així... que faci amb la ceba,
0: uh-huh,
1: i amb la cava que el vagi fent.
0: El cava, on què n'aconselles? Posar-hi tot una botella o...
1: No, home,
0: no ho sé,
1: un parell de vasos, un got gros...
0: Que cobreixi o què?
1: Un quart de botella, quasi.
0: Un quart de botella.
1: Quart de botella.
0: Que cobreixi o què?
1: Sí, que cobreixi la salsa que s'obre a sobre.
0: Uh-huh.
1: Sí. I després, clar, després fas l'ametlla ben tallada i ben dures per sobre... i queda estupendament.
0: Ah, molt bé, molt
1: que inclús l'ametlla és millor torrar-la una mica.
0: Ah, què vols dir? Sí. Passar-me queda per la paella?
1: Bé, sí, passa la paella una mica d'oli i l'ametlla.
0: Sí.
1: I te la tires per sobre així, com si fessis un... com si fessis una truita a la Navarra.
0: Ah, vale, molt bé, molt bé. Li dona aquest gustet diferent, no?
1: Li dona aquest un gustet diferent.
0: Que de totes maneres el que són les truites pròpiament de peix, vaja, és molt difícil d'aconseguir que no notis el gust de riu, eh? Jo
1: no,
0: he deixat de fer-ne perquè
1: No. Tu agafes la truita a la Navarra, diguéssim, la tortuga, ben fregida, oberta, amb el pernil a dintre, pernil salat,
0: sí.
1: I l'ametlla per sobre, amb el tall de llimona a sobre, i el mantell estira, i tu no notes res.
0: Notes
1: el gust de peix.
0: És a dir, pernil de dintre, mantequilla per sobre...
1: Mantequilla per sobre,
0: i després
1: l'ametlla, i després un tall de llimona, amb julivert, es posis a sobre,
0: sí.
1: I amb la mantequilla es tira per sobre, mantequilla amb una mica d'oli,
0: sí.
1: Perquè la mantequilla sola queda negra.
0: Ah.
1: Mantequilla amb una mica d'oli, es tira per sobre, zas.
0: Allò
1: com allò d'escaldat,
0: dius. Ah, està bé, pot quedar bé així, sí, no? Que va quedar bé.
1: I amb el cas aquest, amb el salmó, queda igual.
0: Molt bé. També el salmó diu que és un aliment habitual, i és sa, però el seu gran contingut en proteïnes i també àcids grassos, omega 3, també té un contingut moderat de grasses, i el salmó doncs es comenta que és un peix blau o gras que aporta uns 11 grams de grassa per cada 100 grams de carn, un contingut similar de les sardines i també de l'atún.
1: I tant.
0: La grassa és bona, és aconsellable, perquè té aquests àcids grassos d'omega 3 que contribueixen a disminuir els nivells de colesterol i triglicèrids, que estan doncs plasmats i a més augmenten que la sang estigui més fluida, el que això fa que es previngui la formació de coàguls o trombos. Vull dir, molt aconsellable. Per aquest motiu es recomana el consum habitual de salmó a la població en general i en particular en casos de trastorns cardiovasculars. El salmó és una excel·lent font de proteïna d'alt valor biològic, el qual que l'igual que la resta d'aquests peixos, com hem comentat, tant el que són les truites o pot ser doncs també la tonyina. Vull dir, molt, molt interessant,
1: sí,
0: doncs,
1: sí.
0: Vull dir, és un peix doncs, realment aconsellable.
1: Penseu que això de la tonyina encara, del salmó no era gaire discutit per aquí.
0: Sí,
1: per aquí.
0: Sí, és veritat.
1: I va començar a sortir, saps com va començar a sortir?
0: No ho sé, però...
1: A l'alimentari de Barcelona, que feia l'alimentari de Barcelona. I allà va sortir una, va ser una casa de comercial, i va portar el salmó, que ho feien així, així en llarg, en salmó així, fumat.
0: Ah.
1: I va començar així, el salmó. Bueno, això no vol dir que es fes o no es fes, eh?
0: Bueno, és a dir, va començar-lo a presentar fumat.
1: Presentar fumat, que venien amb unes allò així de plàstic, així, però, hòstia, maques, unes làmines boníssimes. Va començar a sortir així el salmó fumat.
0: Has pogut saber l'aventura alguna vegada com es feia aquest salmó fumat, això?
1: No sé. Jo sé que va començar a sortir així. No, després aquest salmó fumat es feia molt per amanides.
0: Ah, val, sí.
1: I per menjar, res, més una mica d'oli per sobre, i te'l menjaves com un entremès. Te'l menjaves així, boníssim. No es feia cuinat, es feia així.
0: Es feia, doncs, fumat,
1: bueno, en aquell temps.
0: Sí.
1: Ja va haver, això és com ara el bacallà, que el venen així, fresc, doncs el salmó igual. Alguns el salmó fresc, que el salmó fresc és boníssim, també.
0: Ventura, fem un repàs, doncs, d'aquest salmó a la cava,
1: sí.
0: I tancarem els fogons i el davantal ens el traurem.
1: Vinga, ja ho dic, jo el quilo de salmó tallat a 6 rodalles, una ceba grossa, una tomaca grossa o 250 grams de tomaca, 3 grans d'all, que es fan amb la ceba i així, la farina, he dit farina, però també si fas el salmó enfarinat ja no cal la farina, ja queda una mica. El cava brut, o sigui, un quart de litre de botella, i els 100 grams d'ametlles, 150 grams d'ametlles, que és per posar per sobre. Que si no vols fer amb ametlles, fas una mica de picada, el mateix.
0: Molt bé, Ventura, ho deixem aquí i esperem la propera setmana amb una altra recepta.
1: Molt bé.
0: Vinga, adéu-siau, bon dia.
1: Adéu-siau, bon dia.

0: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
1: És la millor recepta.

0: Acusado. Acusat. Testigo. Testimoni. Abogada. Advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente. Innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
1: Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses. Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Protecció Civil avança en la implantació dels plans d'emergència de les preses catalanes. Fins ara, 16 embassaments ja disposen d'aquests protocols activats i s'han instal·lat més de 70 sirenes d'avís per alertar la població davant d'una possible ruptura d'una presa que podria provocar inundacions aigües avall. Sergi Bassolàs.
2: Gairebé una setantena de preses, la majoria ubicades a Catalunya, en cas de trencament, tindrien greus afectacions a municipis catalans. A dia d'avui, 16 ja han implantat els seus plans d'emergència i 11 més estan elaborant els comitès que els han de crear. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
3: Tenim a Catalunya, hi ha 68 preses de les classificades de risc que ens poden afectar. Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més que en breu també iniciaran la implantació.
2: I és que actualment 36 municipis es troben en zones inundables que, en cas de trencament, disposen d'una setantena de sirenes per alertar els més de 70.000 veïns que hi resideixen.
3: La mesura és l'evacuació, l'autoevacuació d'aquesta població.
2: A banda d'aquests plans d'emergència, cada 5 anys les preses han de passar una espècie d'ITB, una revisió de seguretat on es comprova el desguàs, el formigó de la infraestructura, mitjançant una revisió visual i també a través dels sensors que hi tenen instal·lats. El govern treballa amb un horitzó d'una dècada per tal que la gairebé setantena de preses que en cas de trencament tindrien afectacions a Catalunya tinguin ja els seus plans d'emergència.
4: Continuem.
0: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
3: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
4: Tant si es vol com si no es vol.
2: 107 FM i punt.
5: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Doncs...

Al rossinyol li atribueixen també aquesta dita popular. La criada del Masnou s'ha begut un plat de vi. Bo, bo, bo, bo, jo l'he vist. El més inspirat dels cantors li ha tocat la interpretació més pobra. Jo no vull pas creure que el rei dels ocells cantadors no sàpiga cançons més boniques. Per què ha passat? Per què ha passat? Tau, tau,

0: Tireu bé l'orella.
1: Premsa comarcal, la premsa del territori. Som la premsa líder, vigorosa i veraç. Donem feina a més de 1.000 famílies. Més de 100 anys fent escola i al costat de la nostra gent. Gràcies als nostres lectors per ser-hi sempre i acompanyar-nos. Orgull de ser premsa comarcal.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62.
2: Som els moviments de renovació pedagògica. Amb més de 30 anys d'experiència als territoris. Caminant junts amb la convicció que l'educació es fa des del cor i amb artesania. Vine a construir amb nosaltres, avançant en aquest teixit, creixent i omplint de futur l'educació del nostre país. Treballem amb delicadesa i fermesa per transformar l'educació. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.
3: Simplement.

0: tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: Connecta't al territori.
2: Volem compartir petons que connecten.
3: Exclusives Ràdio Vila-Sacra.
2: Connectem petons.
4: El secret de l'amor. Josep Maria, 83 anys. Francisca, 78 anys. 59 anys casats.
5: Vam estar una mica a tindre fills perquè era tan jove que vaig pensar, acabava de sortir al col·legi, sa mare sempre dic, si comencem a tindre fills, pobra criatura, ja la desembarco per tota la vida, no? Però vam estar un any i pico. I ja l'últim dia em diu, bueno, escoltem, no, els companys, què? No saps com se fa això per fer fills, una vegada que anàvem a una escola, i conya i tot això. L'últim va dir, bueno, som-hi. I així es va anar, i va tindre els dos. Vam dir, prou, ja està bé, perquè els temps eren molt durs, no?
6: La meva mare es va quedar viuda amb 27 anys, i el meu pare en tenia 32, i clar, ella va... Era una dona molt llesta i va tenir sort que em va poder a mi donar estudis i preparació, perquè si no, no, i no es va casar mai més, ni res, ni res. Aquell egoisme de que m'havia criat ella, i li semblava que ja era d'ella. En part, sí, però ja no, la cosa estava repartida. Però bé, bé.
5: Bueno, vam estar bé els primers anys, perquè total, nosaltres vam fer un parament dormitori, tot nou, això sí. I la sort va ser la seva habitació, i molt bé, anava tot molt bé. Però, esclar, potser la sogra, com que era viuda molts anys, tenia mica de salets i aquestes coses, i a vegades, pues, no anaven les coses com de volia, no? Millor, al principi, com vam tindre els nanos, pues ja la millor dèiem, bueno, avui anem a veure el Holiday on Ice. Ah, però els nens que dormin, eh? Bueno, els nens, au, a dormir, llavors al cap d'un rato, què dormiu? Però iaia, no els diguis si dormen, que no, si es desperten no podem sortir. Ah, però si no dormen no podeu sortir. I així era de sempre, no? Bastant dura, també. I a l'última vegada vau dir, coix, que se la posa d'ells? Sí, doncs t'aguantes, si estan desperts t'aguantes. Nosaltres ens anem. Vam marxar.
7: I parlant d'emocions,

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Tanca els ulls.
3: Gay!

0: Imagina, crea, sorprèn-te.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra.
2: Sí, sí.
3: Recordo un dia que estava amb una manada de cavalls observant-los i meditant sobre tot el que havia après d'ells. I vaig pensar, no es diferencien tant de nosaltres. Tots volem el mateix, comprendre i ser compresos, viure amb els nostres, que ens accepti el grup, la família, la manada, i tenir un guia, un líder, jefe, mestre o com li vulgueu dir, però que siga savi, just i constant. Em vaig identificar molt amb tots aquells altres cavalls que viuen tancats, sols, incompresos, rebels, que no volen obeir, que desafien l'autoritat. Des d'aquell moment vaig comprendre que els cavalls, en el seu estat natural, i només en el seu estat natural, funcionen com un mirall metafòric de la nostra pròpia vida. I només així podem realitzar sessions terapèutiques honestes. A la finca del Mastobert, prop de Camprodon, disposem de més de 30 hectàrees de prats, boscos i rius on viu la nostra manada de cavalls en llibertat. Em dic Jordi Butxaca i fa 30 anys que visc i treballo amb cavalls. Avui en dia dirigeixo el centre TRAC. Realitzem tallers d'intel·ligència emocional amb cavalls per a grups, així com sessions de psicoteràpia assistida per a equins, individuals i familiars, coaching i tallers de formació per a professionals en salut mental. Tanmateix, a la mateixa finca disposem d'un petit hotel rural de 7 habitacions on podem allotjar els nostres clients, el Mastobert, donant la possibilitat de realitzar tallers residencials i retirs. Després de tants anys, em continua sorprenent l'enorme capacitat que tenen els cavalls per a connectar amb les nostres emocions i mostrar-nos la nostra animalitat natural.
4: Més informació al web tracavalls.com i al telèfon 97-230-327.
5: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
6: Un enregistrament històric. Conxita Badia canta Menta i Farigola.

0: mitjans si he d'ahir mentre fadigó la ruda i romaní.
1: Memòria de Josep Carné.
2: L'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries inaugura aquest pròxim divendres 17 de juliol a les 7 de la tarda la renovació integral. Un projecte que actualitza completament el discurs expositiu i adapta el museu als reptes culturals, socials i ambientals del segle XXI. La nova proposta situa al centre el vincle entre el blat, la farina i el pa i ofereix una mirada contemporània sobre el patrimoni industrial, l'alimentació, la sostenibilitat i el territori. L'Ecomuseu es converteix així en un espai més accessible, més participatiu i més connectat amb les inquietuds de la societat actual. La renovació ha estat possible gràcies al finançament dels fons europeus dins el programa de millora del patrimoni històric amb ús turístic. L'acte d'inauguració, obert a tothom, tindrà lloc a l'Ecomuseu Farinera el divendres 17 de juliol a les 7 de la tarda.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Els llibres i les dones van ser les seves grans passions.

0: François-Marie Arouet estava destinat a canviar el món, o almenys a començar a canviar-lo. El 1778, el poble parisenc el va aclamar com un heroi quan va tornar de l'exili d'Anglaterra primer i després del camp, lluny de la ciutat. Va ser el primer espatec de la Revolució Francesa. Molt intel·ligent i molt culte, havia nascut el 30 de novembre del 1694 i es feia dir Voltaire. Va acumular un munt d'èxits literaris i filosòfics i el van obligar a exiliar-se el 1726 després d'una topada desagradable amb un cavaller molt ben relacionat.
1: Vivim el millor dels mons possibles.
0: La novel·la Càndid va ser un dels seus grans cops d'efecte. De l'etern i ingenu optimista n'hem heretat l'adjectiu Càndid, però també hem heretat de Voltaire un gran diccionari filosòfic i uns quants assaigs, com el dedicat als costums i a l'esperit de les nacions. I diuen que va ser ell qui va encunyar una frase que té molt a veure amb la democràcia.
1: No estic d'acord amb el que vostè diu, però defensaré fins a la mort el seu dret a dir-ho.
2: Je sais que tu es dans la salle. Tu ne manquerais pour rien au monde.
0: Segurament el respecte pel que feien els altres també devia incloure el dels altres per ell. Potser ho demanava per la seva vida íntima, on tot un reguitzell de dones van formar part d'un paquet d'escàndol. Algunes van ser cosa d'un moment, d'altres, com Madame de Châtelet, el van impressionar fins i tot a ell. I encara havia d'arribar l'inadmissible, socialment parlant, amb la seva pròpia neboda. I és que l'amor no té fronteres i Voltaire tampoc. Es va declarar antisemita i comprensiu amb l'islam i va morir poc després de fer-se francmaçó.
3: Lletres d'or.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Una tripulació amb astronautes catalanes participarà en la primera missió de dones científiques a l'Àrtic prevista per l'estiu del 2027. Es tracta de la tercera edició del programa de l'associació Hipàtia. Laura Hurtado.
1: Després de dues edicions al desert de Utah, les tripulants simularan durant dues setmanes una exploració marciana a l'arxipèlag àrtic canadenc. Esther Blay, comandant de la missió.
2: Una missió anàloga, bàsicament, és simular al màxim possible el que seria una missió espacial. En el nostre cas, una missió al planeta vermell, al planeta mar, en tots els seus àmbits, des de l'aïllament, fins a la comunicació, fins a l'alimentació o l'ús d'aigua.
1: La tripulació d'Hipàtia combinarà observacions de camp amb dades de radar per satèl·lit per estudiar el desglaç estacional i els moviments del terreny, així com l'envelliment celular.
3: Ai! Dentispray.
4: Denti què?
3: Dentispray.
5: No creieu que hauríem de fer-nos més preguntes per entendre millor el món que ens envolta? No deixis mai de

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
4: Moure's per la Garrotxa amb Rumbus et permet descobrir la terra dels volcans mentre cuides el territori. Visitar els punts turístics connectats amb itineraris que es poden fer a peu o amb bicicleta. I viure la comarca com un autèntic local. A la Garrotxa, mou-te amb Rumbus. Més informació a rumbusgarrotxa.cat. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Generalitat de Catalunya.
5: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
6: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, en joc.
5: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
2: Tanca els ulls.
7: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
8: Amor finat, en la veu de Jaume Coll.
9: Amor finat. Avui el cor no pena ni somica, del món apenes ha servat esment, del mot només m'arriba la música, de l'arbre sols em veig el moviment, i encloent les parpelles una mica, tal volta noves cures amatent, pogués entendre com l'ocell s'explica. O què vol l'aigua amb tant renou d'argent? Ara recés em trobo del xaloc, de nuig i febre, polseguera i foc, onades en neguit, ofec del dia. Avui tinc el sentit embadalit. Amor finat és el més dolç oblit. Tempesta al lluny, es torna melodia.
7: Memòria de Josep Carner.
2: Impulsem la cultura.
10: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
11: Era tímid i tartamut. En realitat es deia Charles Ludwig Dodgson, però el primer poema que va publicar el va signar amb el pseudònim de Lewis Carroll, i així se l'ha conegut sempre. Va néixer el 1832 a Daresbury, al nord d'Anglaterra, i va morir a Guildford el 14 de gener del 1898. Eren 11 germans a casa i, curiosament, per l'època van sobreviure tots. El seu pare era rector de l'església anglicana i la primera educació la va rebre a casa. Als 12 anys el van enviar a una escola privada i als 13 a una altra on sembla que va patir abusos sexuals. Va estudiar a Oxford, al mateix college que el seu pare, Christ Church. Després va ser ordenat diaca i va començar a impartir classes de matemàtiques, cosa que va fer durant 26 anys. Les matemàtiques el feien tornar boig. Tenia insomnis i imaginava enigmes amb números que ballaven pel sostre de l'habitació.

Lewis Carroll va descobrir la fotografia, que va ser una de les seves passions. Retratava sobretot nenes. Que ningú pensi malament, realment feia fotografies de criatures, entre les quals se sentia molt millor que entre els adults. Precisament, sempre duia a passejar les filles del diaca de Christ Church. Una d'elles es deia Alice. Carroll, a banda de fotografiar-les, els explicava històries que s'inventava. I un dia se'n va inventar una d'una noia que es deia Alicia. L'Alice li va demanar que l'escrivís i Carroll ho va fer en una sola nit d'insomni. Després li va regalar amb el títol de Les aventures d'Alicia sota terra, que va il·lustrar ell mateix. És clar que quan es va publicar l'obra va canviar una mica el títol i aquí l'hem conegut com Alicia al País de les Meravelles. I'm late for a very important date. No time to say hello, goodbye. I'm late. And when I wave, I lose the time I save. El temps no fa mai res del que li demano. Ara

0: Cafès Novell t'ofereixen aquest espai.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: Psicologia, amb Helena Codina.
3: Assetjament sexual i violència de gènere. L'assetjament sexual es pot definir des de diferents punts de vista, per exemple, el legal o el psicosocial. Però la definició més acceptada és la que diu que es tracta d'una experiència psicològica basada en un comportament sexual no desitjat, ofensiu i amenaçador. L'assetjament sexual és una de les formes més comuns de violència de gènere que existeixen, sent un clar reflex de les relacions socials de poder entre dones i homes. Per combatre aquesta situació, la primera condició és que els casos d'assetjament siguin percebuts com a tals, ja que les percepcions sobre l'assetjament depenen de factors tals com el gènere, el tipus, la resposta de la víctima davant de l'assetjament, el context i la ideologia, entre altres. A més, les estratègies que utilitzen les dones per combatre el que solen anar des de l'habitació o ignorar l'assetjador fins a la denúncia dels fets no són eficaces per combatre'l, i a sobre, algunes les dones que denuncien pateixen represàlies pel fet de fer-ho. Per altra part, el fet de que determinats comportaments o comentaris subtils no siguin evidents i no reconeguin com a assetjament de gènere o que es minimitzin en comparació a formes més explícites com una relació no desitjada pot provocar que aquestes conductes es normalitzin amb les implicacions que hi ha si passen en contextos socials o laborals. Cosa que provocaria que no hi hagués confrontació davant de la violència de gènere, minimitzant o justificant la violència que alguns homes exerceixen contra les dones. La solució és implantar programes i legislació davant un problema social en què s'ha d'educar en la igualtat, desmuntant tots els mites sobre les diferències de gènere.
4: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.
5: I parlant d'emocions.
6: 31.
5: Vale.
7: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
8: Cançó d'un doble amor, en un enregistrament històric de Conxita Supervia.

0: Memòria de Josep Carner. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la UAB, amb un 12,97, es col·loca en primera posició del rànquing de les notes de tall més altes i desbanca el doble grau de Física i Matemàtiques, que feia anys que ocupava aquest lloc, al capdavant del rànquing. Les notes de tall més altes baixen i aquest any no hi ha cap grau amb una nota de tall de 13. Sara Canyete.
1: Pel que fa a la resta de graus, els que ofereixen més de 40 places, Enginyeria de Tecnologia Aeroespacials a la Universitat Politècnica de Catalunya, Medicina al Campus Clínic de la Universitat de Barcelona i Matemàtiques també a la UPC ocupen les tres primeres posicions, una llista on pràcticament es mantenen les mateixes titulacions, però destaca que hi entra odontologia i en surt ciència i enginyeria de dades. Els estudis més demanats són els de Medicina, les tres primeres posicions les ocupen per aquest ordre Medicina a la UB, Odontologia també a la UB i Medicina a la UAB, però aquí també hi trobem Administració i Direcció d'Empreses, Psicologia o Dret, i destaca que Farmàcia entra en aquesta llista dels 10 graus més sol·licitats. Dels prop de 60.000 estudiants que han fet la preinscripció, 8 de cada 10 ja tenen una plaça assignada, la majoria 6 de cada 10, a la primera opció que han demanat.
0: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.

0: tele i sentit massa presentadors dir: fem una pausa, però no marxeu, tornem en un minut. Si tornes en un minut, vol dir que fas un trajecte de tornada que dura un minut. Si durant un minut estaràs tornant, pots dir que tornes en un minut. Però si vols dir que tornes després de la publicitat, que fas un salt en el temps i tornes, no tornes en un minut. Tornes d'aquí a un minut o d'aquí un minut. Quan fas una cosa en una quantitat de temps, vol dir que fas aquella cosa durant aquella quantitat de temps. Pots esmorzar en 5 minuts, dutxar-te en un quart d'hora o entrenar en una hora i mitja. En canvi, si el que vols dir és que una cosa passarà al cap d'una quantitat de temps, has de dir d'aquí a o d'aquí. Ens veiem d'aquí una setmana, tornem d'aquí un minut, el casament és d'aquí 2 mesos. Resulta que l'estructura en un minut, en lloc de d'aquí un minut, és un calc de l'anglès. En anglès, in an hour vol dir d'aquí una hora.
1: 100% Empordà.

0: Després de publicar la meva botiga en línia d'articles esportius amb Hostinger, el meu negoci va créixer d'un dia per l'altre.
1: Fes la realitat amb el creador de llocs web de Hostinger. Explica què necessites i l'IA crearà la teva botiga en línia en minuts. Ven tot el que vulguis i queda't amb tots els beneficis. No cobrem comissions. Visita hostinger.es i aconsegueix tot el que necessites per créixer en línia.
2: Temps per la cultura.

0: La primera aigua embotellada comercialitzada àmpliament va ser l'aigua mineral de Vichy, al segle XIX, concretament a la regió d'Alvèrnia, a França. Les fonts termals de Vichy eren conegudes des de l'època romana pels seus suposats beneficis per la salut, però no va ser fins al 1850 que es va començar a embotellar de manera sistemàtica per a la venda comercial. L'empresa Vichy Catalán, fundada el 1881, va ser pionera en aquest àmbit, aprofitant l'aigua carbonatada natural de la font de Caldes de Malavella, a Girona, que ja era famosa pels seus efectes terapèutics. Aquesta aigua es comercialitzava inicialment com a remei medicinal, recomanada per metges per tractar problemes digestius i renals. Les ampolles, sovint de vidre gruixut, es venien en farmàcies i balnearis de luxe, i el seu èxit va créixer gràcies a la creença en les propietats curatives de les aigües minerals. El procés d'embotellament era artesanal, amb taps de suros i segells de cera, per garantir la qualitat. Vichy Catalán no només va establir un precedent en la indústria de l'aigua embotellada, sinó que també va inspirar altres marques com a Perrier.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: On les cançons lliguen amb la història.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: El programa dels diumenges a les 10 de la nit. Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: silenci.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, Vila Sacra. És la millor emissora i amb diferència. Podeu tenir-ho ben clar.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món. És evident que funciona. L'arribada a la Lluna, els antibiòtics, l'energia fotovoltaica, els mòbils, internet, intel·ligència artificial... Entendre la ciència no és difícil, només cal posar-s'hi. Us convidem a adoptar el pensament científic. Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. No és un eslògan. El coneixement ens fa lliures i genuïnament humans. D'on venim? On anem? Què fem? Tot ho explica la ciència.
1: Uala! Déu-n'hi-do! Sabies que els sobrenoms afectuosos i familiars es diuen hipocorístics? Quan en comptes de Josep diem Pep i en comptes de Maria diem Mariona, estem utilitzant noms hipocorístics. Aquests noms són una derivació que expressen simpatia o afecte en forma de diminutiu o altres modificacions. La forma d'escurçament tradicional es fa suprimint una o més síl·labes del nom, com Txell, que és un derivat de Meritxell, o Bet, que és un derivat d'Elisabet. D'altra banda, hi ha noms que accepten més d'una varietat hipocorística, com Francesc. Aquí podem dir Cesc, Xesc, Xec, Xisco, Cisco o Franc.

0: Bé, prepararem el sopar. Maria filla, obre, que ens porten el butà.
1: Ara la teva bombona de sempre arriba a casa millor que mai. Perquè a Repsol hem ampliat el nostre horari de lliurament de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre i dissabtes fins a les 2. Segueix confiant en el gas de Repsol. Demana'l al 901 100 100.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Donald Trump amenaça de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que té un miler de míssils que apunten a la República Islàmica. Això després que sortissin informacions segons les quals Israel hauria advertit Washington d'un suposat pla iranià per matar-lo. Donald Trump també diu que els Estats Units estan preparats per allargar la guerra durant un any o més, si fes falta. Unes amenaces que contrasten amb la predisposició de la Casa Blanca per reprendre el diàleg a condició que l'Iran reobri l'estret d'Hormuz. En un missatge a X, el cap de la diplomàcia iraniana ha retret a Washington que hagi restablert les sancions econòmiques contra Teheran.

0: viatge en el temps.
1: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
2: Ràdio Vila Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bon dia. Només sé que vaig trobar per casualitat i d'aquí em va enganxar, em va penjar, vaig quedar penjada, sempre ho he dit, vaig quedar penjada més que un ganxo i bueno, i d'aquí van venir moltes coses. Van venir, doncs, que jo vaig venir a la ràdio, va venir que he fet aquest llibre, he trobat unes amistats fabuloses que no les hauria trobat. Vull dir, i bueno, i el que t'ha dit molta gent, ja sé com penses tu, però no deixis la ràdio, no ens deixis. Això és molt maco, molt maco. Bueno, un petó molt fort i una abraçada ben forta. Adéu, maco.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Oh. Nena, quin és el teu secret?
9: Ràdio Vilasaca i punt.
8: Què?
9: Ràdio Vilasaca i punt.
10: Perquè quan estàs bé, somrius.
11: Escolta,

El segon cap de setmana de setembre, mentre tota Catalunya està immersa en els actes de la Diada Nacional, Castelló d'Empúries celebra la seva particular festa de la Terra de Trobadors. A l'època medieval, Castelló d'Empúries va ser un dels municipis més rics i esplendorosos del nord de Catalunya. La seva particular vida ciutadana atreia molta gent vinculada al teatre, la trova poètica, els contes fantàstics i els càntics d'amor. En l'actualitat, i des de l'any 1991, la vila empordanesa recorda amb espectacles, gastronomia i activitats acadèmiques les antigues tradicions trobadoresques d'aquells vells temps del Castelló comtal. La festa conjuga amb fidelitat les tradicions medievals i ens proposa realitzar un viatge en el temps. Per aconseguir-ho, la vila es decora tal i com hauria brillat a l'edat mitjana, tot recreant un mercat de menjars i estris típics, reproduint concerts de música trobadoresca i celebrant cercaviles i torneigs medievals. Molts vilatans es disfressen amb els vestits dels mercaders i pagesos dels segles XI i XII i fan servir, en els intercanvis comercials, reproduccions fidedignes de la moneda comtal, que des de la segona edició del festival s'encunya especialment per l'ocasió.

0: l'apartat musical del festival es combina la música sacra de l'època, que es pot escoltar a la catedral gòtica, amb la música profana i de trobadors, que es toca a l'antic Palau dels Comtes i a la capella del convent de Santa Clara. No hi falta, tampoc, la música festiva, acompanyada de danses populars, que s'interpreta pels carrers de la vila. A més, l'Esbart Dansaire de Castelló organitza una mostra de danses medievals i trobadoresques i convida a apuntar-s'hi tothom qui vulgui. Al llarg de tot el festival es fan representacions teatrals d'obres clàssiques, medievals o de l'època, en recintes tancats, mentre al carrer actors i ciutadans fan la seva particular interpretació dels personatges emblemàtics de l'imatgeria medieval. Bufons, reis, comtes, lladres, pagesos, vilatans, soldats i mercaders. L'alegria que es troba als carrers de Castelló d'Empúries mentre dura la festa es guia pel mateix esperit obert, viatger i imaginatiu que movia els trobadors d'antany.
1: És...
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Radio Vilasacra, la emisora del Empordà.
1: Cultura, història, patrimoni, compromís.
2: Ràdio Vilasacra amb diferència.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
3: A poc i bona lletra.
4: Si es que como la de llovir la sacra, solo la de llovir la sacra. Y los que estamos en el cielo lo tenemos claro.

0: Més de 3.000 professionals de la sanitat pública van ser víctimes l'any passat d'agressions al seu lloc de treball. El Departament de Salut prepara una llei per protegir aquests professionals que inclourà sancions pels agressors. L'atenció primària concentra més del 60% d'aquestes agressions i a continuació venen als hospitals. La gran majoria, al voltant del 90%, són agressions verbals i la resta físiques. Són dades de l'Observatori per a situacions de violència en l'àmbit sanitari, que també ha detectat que la majoria de víctimes, 8 de cada 10, són dones. Davant d'aquesta situació, la presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, Elvira Bisbé, demana protecció legal.
1: Estem reclamant des del Col·legi de Metges de fa un temps una legislació que sancioni aquestes conductes, que siguin sancions dissuasòries i que siguin d'aplicació tant en l'àmbit públic com privat.
0: La nova normativa es podria aprovar els propers mesos. Més de 3.000 professionals de la sanitat pública van ser víctimes l'any passat d'agressions al seu lloc de treball.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure,

El gall es lleva de bon matí, però no per seguir el consell de l'oreneta i anar a Montserrat, sinó per posar-se a baladrejar com una marmanyera de la plaça. Jo sóc de Vic! Jo sóc de Vic! Com si se'ns en donés alguna cosa que sigui de Vic o de Girona.

0: comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: Estalvi a tot arreu a bon preu i Esclat. T'ho posem fàcil. Aprofita les millors ofertes. Lots Estalvi i més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions en una selecció de productes. Apropa't al teu bon preu o Esclat més proper i comença a estalviar.
2: Atenció. Atenció, atenció, atenció, atenció.
3: Des de Mossos es recorda que les visites comercials de llum o de gas no estan permeses, que mai es permeti entrar persones desconegudes al domicili sense una cita amb l'empresa i que les inspeccions es fan cada 5 anys i sempre s'anuncien per carta de la companyia.

0: els caps de setmana, passen coses, coses bones.
1: Tant si ets dels que els agrada escollir o els que prefereixen que els ho donin tot fet. Si t'agrada gaudir-la sol o en família o amb els amics. Si ets de crispetes o no. Si ets un clàssic, un nostàlgic o un postmodern. Si encara no has trobat el que busques, però saps que la cultura et fa bategar...
2: Ràdio Vila-sacra i Tracatrà.
3: Busquem les millors històries. Connectem amb tu.
2: Informació, música, entreteniment.
4: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
5: Recança, per Jaume Coll, comissari dels actes del cinquantenari de la mort de Josep Carner.
6: Recança, qui sentís renovellat per la bruixa entesa, aquell gust precipitat de la jovenesa. Pluja i vent arremorat i la càssia en tot esclat, i deixant per l'empedrat tanta flor malmesa. Ah, l'anar sota l'aiguat com fent-li escomesa d'un sonet mig començat en l'embriaguesa. I amb paraigua foradat i la lluna pel forat i rient al meu costat una noia encesa.
4: Memòria de Josep Carner.
7: Fas un sopar amb nosaltres?
8: Sí!
7: Seleccionat i mirat de ben a prop.
9: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
10: Una germana pot ser la cosa més incomprensible del món. La gran família d'Antònia Carré Pons parla d'aquest vincle. És el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. No te la perdis. A Club Editor.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Donald Trump insisteix que l'estret d'Hormuz està obert, tot i que l'Iran l'ha tornat a donar per tancat després d'un nou intercanvi de bombardejos que ha afectat els països del Golf. La Marina nord-americana, de fet, ha emès un comunicat en què diu que els vaixells circulen amb normalitat. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que els iranians han iniciat les hostilitats quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells, vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres, sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
1: I en un altre conflicte, el del Pròxim Orient, Israel ha matat 5 persones a Gaza, entre elles una nena, en 2 atacs diferents. El primer ha estat un bombardeig amb drons a Ciutat de Gaza, que ha fet 4 morts i 9 ferits, segons xifres facilitades pels hospitals. La Mitja Lluna Roja ha afirmat que l'objectiu era un taller. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats situat a prop de la coneguda com a Línia Groga, on els militars es van retirar després de l'alto al foc de l'octubre. Allà ha mort la nena, que segons algunes fonts tenia 8 anys. Des de la treva, israelians i palestins s'han acusat de violar mútuament l'alto al foc. En aquest temps han mort prop de 1.100 palestins i 6 israelians.
3: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
4: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.

0: Amb el mestre d'en Ferran Soler?
1: Sí, jo mateix.
0: Ah, perfecte, sóc la seva mare. Li volia demanar si quan surti de l'escola pot venir a casa a fer els deures amb ell. Després miren una estona junts la televisió i li ensenya com agafar els coberts quan sopi. És que a mi avui no em va gaire bé.
2: Hi ha valors i actituds que mestres i professors no poden ensenyar. Per una educació de qualitat, família i escola, treballem junts. Departament d'Educació.
3: Connecta amb Ràdio Vila.
4: Música i tu.
5: La de les sensacions. Té futur la clàssica? Què s'ha de fer perquè el món de la clàssica sigui paritari? Per què no s'eixampla el cànon musical? On són les nostres compositores? En definitiva, com s'ha de tractar la clàssica al segle XXI?
6: A Ràdio Vila-sacra ho tenim clar.
7: El Tudó, tot pellucant els negres grans de rosari de l'aurera i en dies de més necessitat picant les aglans del roure, canta, arrossegant l'última síl·laba, aquesta cançó que alguns senyors empobrits poden prendre per seva. Quan tenia blat, no tenia sac. Ara que tinc sac, ara no tinc blat.

0: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye, menye.
2: Hola, sóc la Laia Puigbosc i ara us recitaré un poema que es diu Aranya de sostre, de Miquel Desclot. A la viga que fa tres, del sostre del dormitori, una aranya fa el dinar sense gaire rebombori. Per primer plat ha caçat un mosquit dels de trompeta, que porta el dipòsit ple de sang fresca de poeta. Per segon ha aconseguit una mosca vironera, que venia de sucar del femer d'aquí al darrere. I per postres vol tastar l'ala d'una papallona, que a la nit l'ha despertat amb uns crits com de persona. Si no para de menjar aquest munt de proteïnes, el metge la posarà a règim de mandarines.

Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

la música com a ciència i art per potenciar la salut i el benestar de les persones. Anirem descobrint precisament aquest potencial de la música com a eina terapèutica i també les seves diverses aplicacions.

0: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.
1: Temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a cum versare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles.

som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
4: Comença Arrela. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: balls i els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Guillem Figuerola. Comencem una nova edició de l'Arrela. Avui amb tertúlia amb els sindicats agraris, on abordarem diverses qüestions relacionades amb els incendis durant aquesta campanya agrària, especialment des de l'inici de la campanya de la sega. També parlarem del procés de modernització del regadeu a les Terres de Ponent després de l'anunci de la Generalitat de 3.000 milions d'euros d'inversió en els regadius a les Terres de Lleida. I també abordarem el futur de la incorporació dels joves al sector després d'unes dades d'aquest 2026 que són la xifra més alta en els darrers 7 anys. Comencem.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: I comencem aquest nou programa de l'Arrela. Avui tenim una tertúlia amb els principals sindicats agraris de les Terres de Lleida. Ens acompanyen el Néstor Serra, d'Unió de Pagesos.
3: Bon dia.
1: També l'Esmeralda Roureda, de JARC. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I per via telefònica, el Ramon Sarroca, de FECAC. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb tots tres tenim gairebé una hora per parlar de diverses qüestions que anirem posant sobre la taula relacionades amb l'agricultura, amb la campanya que ja en marxa i amb diversos fronts, però també mirant més enllà i fent balanç també d'aquest any 2026. M'agradaria primer començar, ho faré començant per tu, Néstor, però després ho anem ampliant a tota la taula. Un dels temes que tenim més candents, mai millor dit, a hores d'ara, amb ple estiu, és els incendis agrícoles i com estan afectant amb una campanya de la sega que, com ja parlàvem l'última tertúlia, s'ha avançat, però tot i així encara hi ha molts camps que no ha donat temps a segar i veiem gairebé cada dia que, ja sigui per aquesta calor, per l'acció de la maquinària agrícola i per diversos factors, ens estem trobant amb molts incendis als camps de secà de les Terres de Lleida, pràcticament a totes les comarques. De moment ara, no, aquest any no hem hagut de lamentar un incendi de grans dimensions encara com el de Torrefeta de l'any passat, però ja han cremat força hectàrees. De moment el sector com està vivint aquesta principi d'onada de calor de l'estiu?
3: Bueno, com ho estem veient com cada any, com els últims redes anys, no? Les calors i tot això pues afecten. Pensa que aquesta feina que és la sega, no? La cosecha, que se'n diu, la portem fent molts anys, moltes dècades. No sé per què últimament, a causa de la maquinària, diuen que la maquinària s'acalenta més, però hi ha més previsió que mai, hi ha més manteniment que mai, ja, vull dir, estem en contacte amb els rurals, amb els cossos, amb els bombers, tot, vull dir, que tot pagès, tot agricultor que va a segar o a cosechar sap els protocols que ha de seguir, vull dir, i som els primers a voler que no es clavi, perquè estem treballant a les nostres terres, és a dir, estem cosechant els nostres fruits, no volem que això, vull dir que nosaltres som els primers que ens interessa que no hi hagi cap accident, però com tota feina, sempre pot haver algun incident. Per sort, enguany, els incidents han sigut menors, vale? També potser a causa de l'incendi de l'any passat, que vull recordar que es va prometre unes ajudes que no han arribat amb aquells pobles. Ahir els alcaldes dels municipis ho van esmenar. Però amb això vull dir, clar, però és que tots els protocols els seguim i des de fa molt temps, que abans de la campanya ens reunim amb els agents rurals per saber el que hem de tenir. Penseu que cada cosechadora, cada tractor porta uns mètodes d'extinció, a part d'instintors amb motxilles d'aigua, tot el que ho porta. Els agents rurals inspeccionen que això se faci, inspeccionen que tota la maquinària estigui ben engraçada perquè els rodaments no s'acalentin i els filtres estiguin ben nets perquè no... Però, tot i això, pues, diuen que aquesta maquinària nova pues, treballa més altes temperatures que l'altra, que les antigues, i bueno, i tot ocasiona. No hi ha res de excepcional. La calor és la mateixa que fa que tot l'estiu. La setmana passada estem a 40 graus, aquesta estem a 35, puja, baixa. És una cosa que no ens hi haurem d'acostumar. Anirem adaptant, com tot, perquè els pagesos no s'adaptem.
4: Bueno, és una situació molt preocupant. El canvi climàtic, la veritat, és el que està fent és pujar les temperatures cada vegada més, i tenim més onades de calor fortes, i els pagesos i els ramaders són els primers interessats a l'hora de cultivar i de cosechar i de treballar la terra del secà en mantindre el territori. Aquí el que s'ajunta, el que no podem carregar, és tota la responsabilitat contra el pagès, perquè el pagès ha de suportar que aquestes terres de secà cada vegada són menys rentables. Per què? Pues perquè ens apugen tots els costos, les llavors són molt cares, soterrar la palla té un cost de 200 euros per hectàrea, i llavors l'administració no ha gestionat bé el territori. Hi ha molta vegetació seca i al final aquestes terres s'ha de fer una inversió en aquestes terres que després no té un benefici. I llavors, pues, molta gent el que fa, pues, és com deia quan van reformar la PAC l'última vegada, l'any 27, pues, que van dir no s'ha de restollar, que la primera vegada van dir que no s'havia de, quan se segava, que s'havia de deixar el camp sense restollar. I llavors, pues, això nosaltres ja ho vam advertir, que seria una provocació d'incendis molt gran, que cremaria tota Catalunya. I això per què és? Pues perquè no es gestiona el territori, no es fan polítiques, se parla molt, se fan molts Instagrams, els nostres administradors i els nostres representants fan molts discursos i només fan que avantar-se de tot el que diuen, però realment no invertissen un euro en el territori. I això és del que ens queixem aquí a les zones rurals, que no estan gestionant el territori. Clar que estem en coordinació, els pagesos, els ADS, que estem seguint totes les normes que ens marquen els plans alfes de no cosechar, però aquestes onades de calor tan bèsties fan que qualsevol moment de la tarda encara estem a 40 graus o a 39, i quan tu te fiques a treballar a les 6, que ja pots treballar, pues a vegades les màquines almenys s'han cremat cosechadores senceres, noves. Vull dir que per un fallo o per la pujada de temperatura o per estar massa temps en aquestes temperatures fan que hi hagi cada vegada més incendis. L'altre dia mos hi vam trobar en altres. Amb un extintor el tractor i un extintor la cosechadora o dos que em pugui portar no es pot apagar el foc, no es pot, i sort que no, que els camps estan cultivats, perquè imagina't que fos un brossar o que fos uns arbres secs o uns matolls, perquè llavors cremaria tot.
1: Una mica recollint això últim que deia també l'Esmeralda, vaig amb tu, Ramon, ja ho llegíem també aquests dies i ho ha comentat també l'Esmeralda, un dels problemes és que amb la palla també s'acumula amb algun dels camps, que està costant també donar-li sortida, perquè les cotitzacions estan molt baixes, costa molt vendre-la, i com bé deia també l'Esmeralda, triturar-la i enterrar-la és molt més car. Llavors, també és un dels factors que ho agreuge. No sé també com valores tot plegat, una mica recollint el que han dit també els teus companys.
5: Bueno, no hi ha gran cosa més a afegir a lo que han dit els companys. Sí que és veritat que el risc zero no existeix, però també ens hem d'alegrar de tots una mica que no hi ha hagut grans incendis, almenys a les nostres zones, petits incendis que cada dia n'hi ha un o altre, però no han set d'aquestes magnituds que veiem aquí a pocs quilòmetres a l'Aragó. Venim d'un hivern de fortes pluges, està tot ple d'herba seca, ara fa molt temps que no plou, això ho acaba greujant, i després tots els compromisos de la PAC pues no ajuden a que aquesta situació, quan s'ha fet la sega, si s'arroplega la palla, que es pogués llaurar els camps i tot això, alleugeraria una mica aquestes situacions, però gran cosa més a dir. Hem de tindre també que la coordinació aquesta de lo que han dit ells, la coordinació pagesos, ADFs, forestals, bombers, tot això està fent bona feina, i més enllà d'això haurem d'anar convivint en aquesta situació, perquè el que diu l'Esmeralda, el canvi climàtic no ajuda gens, entre altres coses aquesta, que és la principal, i d'altres que ens va venint a poc, però gran cosa més a dir. La qüestió que d'aquí en avant puguem dir el mateix d'aquí dos mesos, que no hi ha hagut un gran incendi i puguem passar l'estiu d'aquesta manera.
1: Canvio completament de... Bueno, vol afegir una cosa només el...
3: Sí,
1: podem, el Néstor?
3: S'ha parlat, no? S'ha passat una miqueta pel damunt, que la PAC, abans, jo recordo, abans anaven els pagesos amb els padrins, jo anava a cremar els marges, a la primavera anàvem a cremar els marges. Quan s'acabava de cosechar, se replegava la palla, se llaurava. Per què es llaurava? Perquè pel foc se feia. Per què hem de fer coses si hi ha un canvi climàtic? Abans treballant com treballàvem, amb menys equipament, no hi havia tants, hi havia, vale? Perquè no sempre n'hi ha hagut, però hòstia, no tants. Per què no podem fer prevenir el que fèiem abans, les labors que fèiem abans de cremar els marges? Ara per què no es poden fer? Per quatre animalets que tenim. L'any passat, recordo baix aquí a un foc que va haver a Ribera d'Ebre, vale? Que no es podien cremar els marges perquè hi havia uns amfibis, on són ara? On són aquests animalets cremats? Si el que nosaltres volem, nosaltres cremarem els marges, els animalets, i tornaran a anar, perquè marxaran i després hi tornaran a anar, habitarà, sortirà herba, tornarà a sortir herba, i si no surt herba verda, no sortirà res, no serà propagació. És que hi ha les cepes, totes les cepes, estan allí, se va cremar la timoneda d'Ofès, se va cremar, perquè això no s'ha dit, no ha sortit a cap diari ni a cap noticiari, se va cremar perquè van fer una rave, se van cremar no sé quants cotxes. ¿Vale? La timoneda d'Ofès, lo gran enlema de tots els ecologistes de Lleida, la timoneda d'Ofès se creme, no surt a cap noticiari i no és culpa de cap pagès. Vull dir, tinguem clar que nosaltres, que els pagesos, som els que volem que el territori se faci i es conservi, i som els primers que volem. Però amb això, que està molt bé el conseller i la consellera Paneque, el conseller Ordeig, perdó, fan la presentació contra les cremes, contra el foc, i els pagesos on som, fan modificacions, que abans he dit dels protocols, fan modificacions, perquè ara no se n'enterem, quan venen els rurals a revisar-nos, a fer-nos les inspeccions, fan modificacions que nosaltres no se n'enterem, ho haurem d'aplicar l'any que ve. Diuen, hòstia, és que això no ens ho han explicat. Clar, és que no ho entenc. Fan coses, com ha dit l'Esmeralda, que ho ha dit molt bé, sortint al faristol, però home, els primers interessats que hem de sàpigues això, i mirar les feines que es feia abans, tio, que els nostres padrins ho fèiem abans. Penseu que hi havia vegades que al mes de... anàvem a cremar rostoll? Al mes de juny anàvem a cremar rostoll? Nosaltres, els pagesos, posàvem focs per cremar el rostoll i no hi havia cap d'incendi.
4: Sí, sí, Néstor, però a mi encara, mira, tot això ho trobo perfecte, però a mi el que més me preocupa, que aquí hi havia una cultura de finques de secà molt extensa, que s'està perdent per moltes coses, per les cepes, per la rentabilitat, que és el que deia abans, i al final una zona que era molt rica en ordi, en cereals, per fer pinsos, per fer de tot, que al final s'acabarà perdent, perquè si no fan alguna cosa és que se perdrà tota la economia del cereal de secà, perquè no serà viable, no podran sembrar. I després una altra cosa, és que el departament està fent una gestió nul·la de tota la forestal, forestalment parlant, de tots els boscos, no estan fent res, no s'estan llimpiant, i tot això és pólvora que crea incendis, i no hi ha punts, no sabem els punts d'abastament d'aigua, anem improvisant sempre, i jo a casa meva, quan estic cosechant, jo sé on he d'anar a buscar aigua, i sort n'hi tenim dels pobres helicòpteros aquests que venen, dels bombers que de seguida venen, però és que hem de previndre abans, perquè no hem d'anar a comprar fusta a Europa si aquí tenim boscos que podem gestionar-los i podem guanyar la vida la gent que tindrà boscos, i no hem d'anar a comprar cereal a Europa, perquè aquí podem fer un aquí la collita de secà és molt bona, amb pocs quartos d'inversió sempre s'ha pogut fer una bona collita, però clar, al final, amb tantes obligacions que tenim de les PACs i al final pues, los incendis de a vegades també pues, per culpa de la gent, que potser també s'ha de inculcar més, que s'ha de vigilar amb el foc, sobretot en aquestes hores de calor tan extremes, pues al final ens carregarem un sector que donava vida a molt territori de la nostra zona, i a part que és un territori que si no s'hi sembra res, què en farem d'aquest territori? Perquè modernitzar, hi haurà alguna zona que si es pot modernitzar se modernitzarà, però la majoria és inviable.
1: També amb això que havia dit abans el Néstor, nosaltres publicàvem abans d'ahir una notícia al UAU Lleida de Ràdio sobre aquest incendi d'Alfés, que el Néstor apuntava aquestes causes que encara s'estan investigant. Sí que es parla de que hi podria haver una acció de l'home en aquest incendi. No sé exactament si és això que apuntaves tu, Néstor, però encara s'està investigant. Diverses entitats ecologistes precisament apuntaven que s'havien de prendre mesures per evitar incendis com aquests, i és una mesura que imagino que no sé si xoca frontalment amb potser amb el que plantegeu vosaltres, demanant al govern que es comprin terres adjacents amb aquesta timoneda d'Alfés per fer com a tallafocs.
3: Com a tallafocs de què? I què farem? Per si la timoneda s'encés perquè està tot sec? És que hi ha gent... És que els primers ecologistes del territori som els pagesos, per descomptat. A mi, un tio que viu a Lleida i que l'únic ecologisme que veu és per la tele i per la finestreta de casa, a mi no em serveix. A mi que em vingui un tio, m'és igual com se digui, ni qui sigui, ni qui deixi de ser, que no està al terreny, que no hi viu, que no hi ha viscut, que no ha naixut. A veure, si la timoneda ho fes està de tot sec, què hem de fer? Comprar terreny dels cantó que estan, que és el que diu l'Esmeralda, que ho estan portant els pagesos, perquè si no hagués estat portat allò hagués arribat fins a dalt a Mas de Melons, quan tens, o fins a l'autopista. Què diem? Què hem de fer? Què hem de fer? Deixar-ho tot? Deixau tot a l'aire lliure, a l'hivern, tot és verd, però l'estiu allò és palla, allò és pólvora. Començarem d'aquí i acabarem fins al Montsant, eh? Clar, vull dir, és que no hem de perdre el nord. Tots hem de conviure. Els animalets, tot, però els que vivim al terreny, i ho he dit moltes vegades, i ho he escrit moltes vegades, som els pagesos, i ho hem de respectar, i nosaltres ho respectem, perquè si nosaltres som els primers que vivim i treballem a l'aire lliure, vale? I no veiem des d'una finestreta, i vivim, i no ho gaudim, deixem que ho gaudixi la gent, però també deixem que ho fem com sempre, i qui ha de posar això, les normes de PACs, de que si s'ha de restallar, si s'ha de fer això, s'ha de fer allò, hòstia, primer ho haurien de veure els pagesos. No pot ser que vinguin lleis des del nord d'Europa quan estem al sud, és el que diu l'Esmeralda. Hòstia, tenim els boscos que estan plens de biomassa, paguem que cremen, fem biomassa, que la biomassa és el futur, no? Pues ja està, és que hi ha tantes coses, i això no és val sortir al faristol dir farem això, no, primer s'ha de parlar amb el sector forestal o amb l'agrària, en aquest cas el que diu l'Esmeralda, el secà, com podem millorar el secà? Ja són ECPs que fa 25 anys que estan deixades de la mà de Déu. Se van comprometre a pagar unes coses que no s'han fet, se van comprometre a fer unes coses que no s'han fet, i 25 anys estem al damunt. Ara diuen que sí, que hi ha 7 milions d'euros damunt de la taula, però depèn de territori. Territori, la consellera Paneque estarà per la labor, o es farà cas als ecologistes, o farà cas als pagesos? Ara ho veurem. Ho tenen damunt de la taula, tenen pressupostos, està escrit. Les organitzacions fa una setmana se va arribar amb aquest acord, a veure com tiraran. Vull dir que és això, l'Esmeralda ho ha dit molt clar. Hi ha un terreny a Lleida, a les planes de Lleida, què són els secans? Que s'han de, que tota la vida han treballat, hi haurà èpoques que colliran 1.000 quilos i hi haurà èpoques que en collaran 4.000, però aquests 1.000 quilos pues, pues són de bon aprofitar. No cal anar a buscar gra al sud de França o al, i és que hi ha coses que fan enfadar el personal.
1: Vaig amb tu, Ramon, perquè ara després parlarem també del regadiu, que sí que centra molt els esforços de modernització, d'aquesta inversió que hi ha. No sé si per tancar una mica aquest bloc, creus que una mica com estan apuntant el Néstor i l'Esmeralda, potser ens hem oblidat una mica del terreny de secar i ja no li veiem la productivitat que se li veia abans, i que, com bé deien ells dos, encara és una gran pedrera de producció de les terres de Lleida, i s'han de preservar a nivell de terrenys, també com el que parlàvem ara dels incendis, i també amb que no es perdin aquests terrenys de camp de secà.
5: Bueno, hi ha terrenys de secà, hi ha diferents terrenys de secà, i sí que és veritat que els terrenys de secà s'ha de fer mesures especials i específiques per a que se vagin conreant. Si tot se fie a la productivitat que pugui sortir en aquests terrenys de secà, pues a poc, vulguem o no vulguem, s'aniran abandonant. I això és un perjudici per a tothom, i principalment per a la gent que estem al camp i la gent que intentem encara conrear, sota moltes vegades la pèrdua de valor i la pèrdua de rendiment. Sí que és veritat, els millors tallafocs, indiscutiblement, són els conreus que puguen fer els pagesos a cada zona. No s'ha de fer grans invents de comprar terrenys a dies ens per fer tallafoc. El que s'ha de fer és mirar d'ajudar i de complementar polítiques específiques i molt especials per a aquestes zones que indubtablement, i el temps no ajuda, el temps va en contra, el clima va en contra. Si no es fa polítiques d'aquestes i que es deixa una mica de no abandonar la seva sort a que només siguin les produccions les que donen sostenibilitat en aquests terrenys, al final s'acabaran abandonant. Vull dir, los que hi ha rec, que és una altra dimensió, és una altra manera de cultivar, moltes vegades passem per situacions que no ajuden gens, pues imagina els terrenys de secà. De ser unes polítiques públiques que s'ha d'ajudar en aquests pagesos més enllà de lo que siguen les produccions que puguen fer. I el torno a repetir, els millors tallafocs, la millor seguretat pels incendis, concretament, és la feina que pugui fer cada pagès a les seues zones, i si mos ajuden encara la farem més. Ja n'estem bastant farts de treballar a rendiment zero, per això que no es pot només deixar a la seva sort a que produïsquen el que puguen, i el que no pugui que s'abandone, perquè d'abandonats se n'avança molt.
1: M'agradaria passar, com bé dia, a dues qüestions més. Ja ho hem anat parlant durant tot l'any, venim de dos anys molt durs de sequera, ja ho hem anat parlant, que aquest hivern sí que ha sigut un hivern més plujós, i amb el tema, la qüestió sobretot del regadiu i l'ús de l'aigua, durant tot l'hivern hem anat parlant sobretot de la modernització del canal. Sé que és un meló que hem obert moltes vegades aquí, que continua molt encallat perquè no hi ha aquest consens encara entre les diferents comunitats. L'últim que sí que tenim és que des de la Generalitat s'ha anunciat una nova inversió de modernització d'aquests canals. Hi ha un pressupost de 3.000 milions d'euros per invertir en regadius a Ponent en un període entre aquest 2026 i el 2036, si no m'equivoco, crec que és dels propers 10 anys. Vaig amb tu, Ramon, en aquest sentit. Clar, al final estem parlant amb uns números sobre la taula, hi ha una inversió i assumirà part del cost la Generalitat, però igualment s'ha de fer una inversió per part de sobretot de les comunitats de regants, que és aquí on estaven sobretot les discrepàncies, especialment al canal d'Urgell.
5: Sí, les discrepàncies hi són. També és veritat que el que s'ha de mirar de negociar, la modernització sí o sí s'ha de fer, vull dir, això és indiscutible. Aigua per molt que enguany tinguem, o a la millor per l'any que ve també, unes capacitats, i això a l'Esmeralda potser m'en donarà més, més números i més notícies, tenim unes reserves d'aigües bones, però això cada vegada va a menys i la modernització s'ha de produir. Modernitzacions a cost zero no n'hi ha, però sí que s'ha de negociar el millor avantatge possible pel regant per a que es puguin fer aquestes modernitzacions, perquè a poc, també és veritat, pel que jo conec, a nivell de cooperatives que estan intervenint amb algunes col·lectivitats del Canal d'Urgell, hi ha algunes col·lectivitats que ho tenen bastant avançat, la predisposició a modernitzar el rec, i l'únic, jo crec que el que s'ha de negociar, com en tota negociació, és de mirar a veure quina part de finançament tenen, de subvencions tenen, com han tingut a totes les modernitzacions del Canal de Regió de Catalunya, un percentatge, però sempre hi haurà aquest percentatge que haurà d'assumir el pagès. Al final és una inversió, és una inversió de futur, perquè tal com dèiem abans, no es pot deixar de fer que anem produint sense aigua. La producció sense aigua cada vegada serà més difícil, i cada vegada aquest ús de l'aigua que estàvem acostumats a les zones que s'està encara regant a manta, pues cada vegada serà més a precari, i vindrà dia que això hi haurà problemes, i una modernització i d'aquesta envergadura que es parla del Canal d'Urgell no es fa en 4 o 5 anys, sinó que serà a llarg termini, i a llarg termini veurem el que anirà passant en totes les activitats que tenim que afrontar d'una vegada per totes en aquesta situació. Jo crec que s'haurà d'anar empenyent, que s'haurà d'anar mirar de buscar la millor negociació possible, el millor finançament i la millor subvenció possible, però indiscutiblement això sí o sí s'haurà de fer.
1: Esmeralda, vaig amb tu, precisament amb aquestes dades que apuntàvem, que de l'última estratègia d'inversions en regadiu, que m'equivocava, era del 2025 fins al 2040, és la previsió dels propers 15 anys. Són 180.000 hectàrees de regadiu que s'han de modernitzar, i de moment el plantejament aquest són aquests 3.000 milions per ponent, 1.000 milions d'euros per la modernització del Canal d'Urgell i 30 milions anuals fins al 2040 per la modernització del Canal Segarra Garrigues. Clar, una de les preocupacions que ho apuntaven sobretot des de la conselleria és una mica recollint també el que deia el Ramon, que s'haurà de continuar produint cada cop més aliment amb menys recursos, i és una mica el que aquesta modernització ha d'ajudar també, tenint en compte que potser cada cop les comunitats compten amb menys productors, i també s'ha d'assumir menys productors també, és una balanç que s'ha de fer, que moltes vegades amb el tema de la modernització, com que són també productors que porten molt temps i que no saben si tenen continuïtat, no assumeixen el coste, decidir si assumeixen o no aquesta modernització. És una mica on està en el topall des de que en aquest debat, sobretot, no?
4: Amb aquests diners, pues, benvinguts siguin. Arriben tard i malament. El Canal d'Urgell, ja fa massa anys que estem parlant del Canal d'Urgell. Penseu una cosa, d'aquí 4, d'aquí 10, a Manta no es podrà regar a Catalunya ni a Europa. Ho prohibiran. Si continuen aquests episodis de calor, aquestes sequeres, aquests canvis que hi ha que no sabem d'on venen, hem d'estar preparats. I els pagesos, els ramaders, hem d'estar preparats, els fruitaires, els cerealistes, hem d'estar preparats per ser el més professionals possibles. I la professionalitat passa per tindre les finques modernitzades i eficientment sostenibles. És a dir, no només enxufar la manguera i que no controlem res, o enxufar la pala. Penseu que no regarem, i això sí, és el nostre futur. Llavors, jo, quan la conselleria diu aquestes coses, quan va sortir el president Illa al govern, el primer que va dir, faré tants milions de desaladores, perquè llavors hi havia la crisi hídrica aquí a Catalunya, jo encara no he vist cap. El conseller l'altre dia, el conseller d'Agricultura, el senyor Deig, allí, oh, tants diners que mos han costat, però jo no veig que s'estigui actuant. El canal d'Urgell continua sense modernitzar. Llavors, aquí mos hem de ficar les piles tots. I des de l'administració s'ha de ser més valent. S'ha de ser més valent. I ha de fer pedagogia perquè tothom modernitzi. I on no arribi el pagès, l'administració ha d'estar darrere. I ha de deixar els diners a cost zero, ficar-los totes les facilitats a la gent que vulgui modernitzar. Ha de ser la prioritat de país número 1, perquè aquí tenim 70.000 hectàrees al canal d'Urgell que no s'estan regant a manta, i les necessitem per fer fruits, per fer fruita, per fer cereals per les nostres granges, pels pobles, que molts pobles reguen dels canals de que són abastaments de Lleida, té l'abastament dels canals de Pinyana, del canal d'Aragó i Catalunya, i llavors estem alimentant a les granges, alimentant a la ciutadania, i l'aigua ja la que hi ha és un recurs finit. I ara doncs, tenim la sort de que enguany tindrem aigua i l'any que ve potser també, però si no plou més, doncs, quant temps fa que no plou? Fa un mes i mig o dos que no plou. Llavors, vull dir que amb aquests canvis de temperatura les reserves de neu se'n ressentissen. Ara doncs, tenim doncs, una estabilitat perfecta, però gastem molta aigua. Tenim evaporació brutal, que cada vegada s'evapora més. Igual s'haurien de fer ja unes inversions en regadiu de manera soterrada perquè no es perdi tanta aigua. Després, tenim molts problemes i potser fins i tot hauríem d'invertir més en genòmica i amb varietats més resilients al canvi climàtic, a l'ausència d'aigua. Llavors tenim moltes coses a fer i la Generalitat o la Conselleria només fa que anuncis. Després, una altra cosa, per què no modernitzen molts pagesos? Perquè només fan que ficar traves per modernitzar. Tu saps la paperassa que has de presentar i els diners que val? Primer ja has de tindre un projecte fet que costa 2 anys de fer-lo i val una milionada. Pues fica facilitats, fica gent del departament a treballar sobre això, tingues els projectes acabats, venga, quartos i començar, no tanta comèdia. Si jo hagués de modernitzar jo sol, jo llogo una persona i me fa la feina i li pago. No, ha de vindre la seguretat, lo projectista, lo cap de no sé quantos, i allí venga a invertir, i només gent que decidissin coses, i al final mos gastem los quartos i fem papers i fem comèdia. Pues fem les coses fàcils i ja, qui vol modernitzar? La finca modernitzada ja, i venga, i així se fan les coses.
1: Néstor, vaig amb tu, clar, és que, i una mica recollint això que deia també l'Esmeralda, és que el conseller Dalmau parlava de recuperar el temps perdut, però és que és molt de temps perdut, i com deia l'Esmeralda, anem tard i les accions han de ser ja no a intentar solventar el problema, sinó, com bé deia ella, posar les màximes facilitats possibles.
3: Primer que tot, vull dir una cosa, el pagès no gasta aigua, transformem. L'aigua la transformem, vale, amb aliment, i aquest aliment és aigua. L'aigua no es perd, encara que reguem a manta, que no dic ni que estigui bé ni malament. Va amb uns aquífers, aquests aquífers, l'aigua no es perd. L'aigua tiren regall avall, anirà les aigües del canal d'Urgell i això, aniran a la Femosa, aniran a molts altres regalls, vale? O segles, i després o torrents, i després aniran al Segre, i del Segre anirà... I encara que vagin al mar, s'evapora i torna. El cicle de l'aigua, a la terra hi ha tants litres d'aigua, l'únic que... Los cicles de les pluges canvien, i avui plourà i demà no plourà, però l'aigua no es perd. L'aigua, els pagesos ramaders, la transformem. Això ho hem de dir. Després, jo vull fer una pregunta a l'Esmeralda, vull fer una pregunta al Ramon, ja que som membres, junt amb la Unió de Pagesos, som membres de la taula agrària, a veure si la setmana passada van presentar aquest pla de regadius, si us van a convidar amb ells, dos, van a convidar, perquè resulta que nosaltres, com a organització majoritària a Catalunya, no ens van a convidar. És a dir, que fem una presentació de nous regadius, jo no ho sé, us van a convidar, i vau anar, us van a convidar. Vale. Pues, senyor conseller, a la Unió de Pagesos no ens vau a convidar, no ho sé per què, igual s'han perdut la invitació. si us van a convidar, pues està molt bé. A la Unió de Pagesos no ens van a convidar. Ho trobo una falta molt, molt greu de respecte sobre...
4: Bueno, l'altre dia vau fer una reunió de CEPAS i a l'Atjarc, pues, la primera força majoritària no, de Lleida tampoc li van convidar.
3: Esmeralda, no estic rient... No estic dient res contra Jar.
4: No, però que dic que el conseller t'estic posant l'exemple.
3: No entrem en aquest debat, perquè sortirà...
4: Esmeralda, a vegades no mos conviden.
3: Esmeralda, a les CEPES no hi sou representants, perquè no hi sou amb aquest, que no ho he volgut dir abans, amb aquest grup de treball que hi ha de les CEPES de la Plana de Lleida, que hi sou entre cometes, vale? Perquè hi ha el Rafa, que és membre de, és membre vostre, és associat vostre, el Rafa, i va pobre, i va en nom de no sé quin, de no sé quin invent, perquè vosaltres no l'heu deixat anar com en nom de Jar. No vull entrar-hi, Esmeralda.
4: Jo no m'estava referint a res d'Unió de Pagesos. Jo m'he referit que el conseller se dice moltes vegades de convidar els que són membres de les taules representatives.
3: Aquí,
4: no, en aquest cas s'ha deixat a altres, però han mandat altres i s'ha deixat d'altres.
3: Aquí, això que va fer l'altre dia amb lo Gispert, vale? Amb lo Gispert hi havia, me penso, la Cristina Massot, me penso que estaven... estaven els membres, hi havia Saja, hi havia Unió de Pagesos, hi havia Pagesos i Conills, hi havia la cooperativa d'Aspa, hi havia gent que estan preocupats per les CEPES, que fa no sé quant temps fa que estan...
4: Pues Jarca està preocupadíssim per les CEPES.
3: Pues, Esmeralda,
4: i estem treballant
3: no
4: vull, a la taula
3: no vull,
4: agrària
3: no
4: i a tot
3: entrar,
4: arreu.
3: No vull entrar en no, això. Jo et dic que Jar hi és perquè teniu lo Rafa, tu el dos coneixes, lo Rafa de Belianes, hi és i ja està, vull dir això. Jo sol vull dir que a nosaltres no ens va arribar. És a dir, pues bueno, allà... però que no vull dir que no els hagin convidat. Nosaltres, jo crec que fan un pla de presentació dels regadius, a nosaltres no ens han convidat. I després, una altra cosa, que si fan un pla, ara espero que a la taula agrària, perquè si ja...
4: No us ho expliquen. Claro, espero, perquè tampoc m'ho l'ha explicat.
3: Però amb això, no us ho han d'explicar, i si claro. No, Ramon, tu que fa més temps que vas a la taula agrària...
4: Això,
3: tu,
4: que mos doni llum.
3: Això, no es posa llum. Ells presenten una cosa, però la presenten sense haver passat per la taula agrària. Tot el que és àmbit agrari, tenim una institució que és la taula agrària, que som les tres organitzacions, en aquest cas dos elegides democràticament i la Federació de Cooperatives per història, vale? I se presenta allí, si s'aprova, després ho poden presentar. No, aquesta conselleria ho fa tot al revés. És a dir, primer presentem i després, per amb això dic, jo això li he anat una vegada, tu hi eres present, a veure com anirà.
4: De moment només van parlar dels quartos, i ja està, no van dir res més.
3: Vale, i després, respecte al canal d'Urgell, s'ha de modernitzar, sí. Però també s'ha d'entendre d'en qui és la terra, d'en qui és la terra que s'ha de modernitzar. És el que estàvem parlant abans dels secants. Els secants, si un jove veu que hi ha un tros allà i veu que pot ser rendible, aquell jove l'agafarà i el comprarà. El mateix passa amb la terra de, amb la terra. La terra del regadiu val diners, doncs què fa aquella persona que és seva, vale? Aquella persona que és seva en vol traure i està jubilada, ni vol traure un rèdit. Per què en vol traure un rèdit? Perquè resulta que tota la vida ha treballat aquell pobre home de pagès i ara quan se jubila no té, la pensió és una merda i sobreviu per la terra aquella, però aquella terra clar, és d'aquell home, és del pagès, aquella terra l'ha d'amortitzar. Tu creus que un pagès que ni té prou tes penes per poder arribar a final de mes...
4: Néstor, però aquest no ha de ser el discurs. O sigui, a veure, jo ja ho entenc el que vols dir, però el que s'ha de fer per ser professional en aquest país i perquè els joves s'incorporin a Catalunya com a agricultors, és intentar revertir aquesta situació d'aquestes persones en concret, d'alguna manera manera, amb ajudes de la de l'administració,
3: sí, per a això, que no és
4: per a que modernitzen obligatòriament, perquè si allò se converteix en un secà, serà igual que un secà i llavors encara hi perdrem més.
3: Per jo Esmeralda, per a això, que no és el problema. Hòstia, que lo que val modernitzar el canal d'Urgell, ojalà ho hagués tingut al canal Catalunya-Aragó o Aragó-Catalunya.
4: Clar, però si a nosaltres ens ha costat 4 vegades
3: correcte,
4: més.
3: Correcte, per amb això.
4: I ho han pagat de la butxaca.
3: Ho hem d'englobar. Dins de la modernització, hi ha detrás, hi ha un redefons, que és el que expliquem, i tornem a explicar, i tornem a fer la presentació fa un mes, la Casa Canal i això. Anant en contra del que es va votar. Però és que, escolta, enfoquem el problema allà on és, que és el relleu generacional, d'en qui és la terra, com se fa el relleu generacional, les ajudes que estan damunt de la taula, que perquè aquesta gent jubilada pugui, jubilada, pagesos jubilats, que no són professionals, que són jubilats, que d'aquí 4 dies a la nova PAC no tindran, no podran ni cobrar, hola? Però amb això, avancem-nos, fem lo redafons perquè puguem modernitzar aquestes 70.000 hectàrees, que molta gent que són professionals, que són fruticultors, i ara tenen modernitzada, han fet els seus, sí, han fet els seus pantanos i estan regant. I molta gent que són cerealistes i tenen allò, han fet el seu i volen fer dos collites, han fet i tenen els seus pantanos, ho tenen tot, lo professional ha fet. Lo que falta a aquesta gent, aquest tant per cent que diu que quede lliscosa, però no queda esclosa perquè no volen, perquè si aquella gent ho pogués, ho faria. Hi ha un redefons, que és el que tu has dit bé, el relleu generacional, i ja està.
4: Però mira, el canal d'Aragó i Catalunya té 110.000 hectàrees, de les quals 50.000 són a Catalunya. Tu et penses que aquestes hectàrees, que hi ha 50.000 i 3.500 granges, si no hi hagués el canal i s'hagués modernitzat, hi hauria la població que hi hauria la productivitat que hi ha, que som el primer sector del PIB de Catalunya i sector agroalimentari en general, eh? O sigui, llavors, dius, home, és que lo de l'Urgell és que quedarà com un secarral, és que... Si algo ha de tindre clar el president de la nostra nació i el conseller d'Agricultura, és que si convé s'ha d'anar allí, perquè és que al final no mos pot passar els problemes als pagesos, perquè els pagesos treballem, paguem les multes, jo si m'equivoco pago una multa o me trauen la DUN o lo que sigue, i ells, si s'equivoquen durant 10 anys sense fer inversions sobre modernització, ells no els hi passa res. I això és lo trist d'aquest país, que prenen les decisions per tots i quan s'equivoquen no els hi passa res. I jo, si m'equivoco, multa, 30.000 per rastollar, ves a fer la foto d'un a l'agost que has tirat purín, una multa milionària. Pues és que és això el que hem d'exigir als nostres representants, perquè ja fa massa anys que ho saben això, que ells no ho són tontos, que ells tenen assessors, un munt, que els hi diuen com van les coses, que s'ha de fer per tindre la sobirania alimentària, que ara estem en un món globalitzat, que depenem de tothom, ens hem d'assegurar el menjar en aquest país, cada dia hi ha més gent en aquest país. Pues com ho farem? Ho anirem a comprar tot als lineals? No pot ser, home. I això és el que ens ha passat aquí.
1: M'agradaria comentar també una altra cosa i començaré parlant també amb el Ramon perquè tingui també el seu torn d'intervenció. Era un dels temes que volia parlar, ens queda una mica menys de 10 minuts, si no també al final m'agradaria fer una pindoleta sobre la campanya de la fruita dolça i també del preu, però ho farem una mica per sobre. Però abans d'acabar m'agradaria parlar d'una cosa que ja posava sobre la taula també el Néstor, que és un dels reptes clarament de futur, que és el relleu generacional i el futur del sector. És una de les grans preocupacions del món agrari, tot i això hi ha un puntet de positivitat, no sé si dir-ho així o d'esperança, que aquest 2026 és un bon any pel que fa a incorporacions de nous pagesos. 340 nous pagesos a Catalunya, la xifra més alta des del 2019. Sembla, jo imagino que parlant amb vosaltres me diríeu, ostres, per un sector tan gran potser són pocs, però clar, aquest augment gairebé del 16% respecte a l'any anterior que deia el Departament d'Agricultura és una xifra almenys positiva. I començo parlant amb el Ramon perquè fa a les cooperatives. No sé si hi ha hi ha alguna qüestió, a part de des de les cooperatives o de les organitzacions agràries, que esteu intentant per facilitar aquest relleu? No sé, parlant molt, per exemple, amb el sector del comerç aquí a Lleida, quan fem també les tertúlies, aquest també, pues, un productor que deixa el negoci i busca, pues, un productor jove interessat en continuar-lo. No sé si esteu intentant unir aquestes dues generacions perquè hi hagi aquest trasbassament de les terres i de la feina, i una mica per continuar amb aquest relleu generacional dintre les cooperatives.
5: Que cada vegada se presenten projectes de relleu generacional. Nosaltres, les cooperatives, això va per barris. Les cooperatives que han ampliat el regadiu, les cooperatives que tenen la possibilitat avui de transformar. L'Esmeralda ha dit una cosa que ha tocat bastant a la clau de tot. Tot aquest canvi climàtic o canvi de clima que tenim voldrà fer també una investigació en tot allò que haurem d'anar conreant, o canvis de conreu que s'hauran d'anar succeint a lo llarg d'aquests anys. Per exemple, a Lleida, una gran productora de pera conferent, pues molt fa preveure que d'aquí no pocs anys, si no es canvia la innovació, o si la innovació es fa molt ràpid amb peus, amb nous peus, amb noves varietats, deixarem de produir aquests quilos de pera conferent, i els que en tenim ja ho estem patint. Han baixat el rendiment de 27, 30, 35 mil quilos per hectàrea a 11, 12 mil quilos per hectàrea. Hi ha moltes hectàrees de pera, principalment a l'Urgell, que porten 3 o 4 anys que no collixen ni colliran. Aleshores, parlar de relleu també vol dir parlar de projectes nous, també vol dir parlar si hem de fer investigació, hem de fer innovació, ha de ser a través de la gent organitzada, grups operatius. A la federació tenim 8 grups operatius que estan treballant sobre nous cultius, sobre noves maneres de produir, però també de nous projectes per anar a buscar un valor afegit en tot allò que avui és un problema per algunes produccions. Dir-li l'oli d'oliva, dir-li la producció de vi, dir-li la producció d'arròs, moltes i moltes coses. Si volem enganxar més joves, que potser no en cal tants, perquè al final les explotacions aniran sent més grans, i totes les modernitzacions aquestes que dieu ara del canal d'Urgell, la casuística de la jubilat dels més petits, dels més grans, això, a les hectàrees modernitzades de Catalunya, del canal de Catalunya-Aragó, és la mateixa casuística. Hi ha molta gent que han pres totes aquestes modernitzacions, estan a punt de la jubilació, estan jubilats, i gràcies a fer aquestes modernitzacions, amb molts esforços, pues aquestes finques han tingut relleu. Si no, no haguessin tingut. A Recamanta no haguessin tingut. I aleshores, nosaltres creiem, i això ja parlo en nom de les cooperatives, creiem que també s'ha de fer nous projectes, s'ha d'avançar més cap en un discurs que sigui més favorable a que la gent, si el que tingui ganes d'enganxar-se, que no n'hi ha gaires que hi puguen enganxar. Per exemple, tenim cooperatives, la Granadella ha crescut un 40% les seves produccions, cooperatives que arriben a los rec, estan creixent, però tot i això necessiten d'unes bones polítiques, que aquí sí, també coincideixen amb ells. El departament sigui no només el d'agricultura, el d'empresa també, perquè gestiona molts fons que toquen a l'agricultura i a la ramaderia en diferents zones, però també el Departament d'Economia i el Departament de Territori. Jo crec que ha de ser aquest, i amb això sí que ens hauríem de posar tots d'acord i fer unes polítiques o proposar unes propostes comunes en uns projectes comuns, més enllà de que ja ho sabem, que som a precari, que ens costa molt, que tenim molta burocràcia damunt, les polítiques no ens ajuden, però serà difícil canviar aquestes polítiques europees cap a el que a vegades ens agradaria més, o ser d'una forma més banal. Però jo crec que també, i així ho estem treballant, és canviar una mica aquest discurs i canviar una mica aquesta imatge i anar tots conjuntament a fer propostes noves, que és el que vol també sentir molta gent, perquè si no serà difícil que s'enganxi gent al relleu. I avui en dia, per part de l'administració principalment, quan no saben què parlar o quan no saben què fer o si volen fer alguna cosa novedosa, tothom parla de relleu generacional, i això tampoc no ens ajuda gaire, perquè el relleu generacional l'està patint la majoria d'oficis a Catalunya i a Espanya i a tot arreu.
1: Ens queda només dos minutets, així que us demanaré que intenteu ser el màxim de breus possibles. Hem deixat un bon torn d'intervenció al Ramon també, que com que està per via telefònica no havia pogut tampoc dir tant la seva. Us deixo, Néstor, tu primer, acabem amb l'Esmeralda, sisplau, un minutet perquè ens quedem sense temps.
3: Relleu generacional, estic d'acord amb el Ramon, que sempre expliquem les penes, però a veure, el que no podem fer és pintar un escenari, no? És el que hi ha. Vull dir, si no, és el que hi ha. Vull dir, nosaltres, per amb això estem. Les coses bones ja ho saben. No hem d'enganyar ningú. Hi ha una llei que sortirà, o ha de sortir, perquè està aprovada, això sí que s'ha aprovat a la taula agrària, sobre el relleu generacional, afavorirà amb aquell jove que es vulgui incorporar i després afavorirà amb aquell pagès que cedirà la terra o l'activitat, sigui granja, sigui terra, amb aquell jove, i és això. Però és que, ja que no podem entrar, però sol això, que tu entraves amb el que passa amb la fruita, no? Moltes bones expectatives. Mals preus, per què? Perquè no hi ha una bona llei de la cadena alimentària, i aquí és la clau de tot. Vale? És la clau de tot. Nosaltres estem venent els productes sense tindre preu, i sí que les cooperatives i tot això, però estem venent els productes sense preu.
4: Jo sol, per acabar, clar que m'alegro que s'hagin incorporat. Primer hauríem de veure en quines zones s'incorporen els joves. Segur que són a les zones, no, ja t'ho dic, que segur que és a les zones on hi ha agricultors i ramaders professionals de Catalunya, és on s'incorporen més, i sobretot aquí a Lleida. I després, el jovent no el tindrem a la vora si no modernitzem, si no tecnifiquem. Ells són tecnològics, són la generació més tecnològica de tota la història. I amb aquestes, amb investigació, amb genòmica, amb drons, s'estan fent moltes coses que als jovents sí que l'enganxarem per aquest costat, i és això el que hem de fer: polítiques, ajudes perquè vinguin i que puguin agafar totes les explotacions agràries, que estiguin jubilant-se, i que el pagès que es vulgui jubilar o el ramader tingui exempcions fiscals igual que el jove, que aquí de les exempcions fiscals, aquí s'ha de fer molta feina també, a Espanya, a Madrid, a Catalunya, perquè hem de tindre excepcions i la gent vetar els fons d'inversió, sobretot, i així la gent se quedarà al territori i treballaran a la terra com sempre han fet.
1: Doncs moltes gràcies a tots tres per aquesta estona a la tertúlia, un bon estiu a tots tres i ens retrobem a la tornada.
4: Vinga. Moltes gràcies. Molt bé.

0: tres nacions.
1: I fins aquí l'edició de l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat arrela.uau.cat on ens poden enviar els temes i qüestions que creguin oportuns que podem tractar en aquest programa. Com sempre, gràcies per la confiança i per escoltar-nos i ens retrobem la setmana que ve a la mateixa hora.

0: Bona nit.
1: I escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Protecció Civil recorda més que mai la importància dels confinaments, afegeix fins i tot que la llei de Protecció Civil permet sancions en casos greus d'incompliment que poden arribar als 150.000 euros i després a l'apertura d'un expedient. Judit Huerta.
4: Sancions que en cas d'incompliments de confinaments ordenats per incendi no s'han aplicat mai a Catalunya perquè primer algú ha d'obrir un expedient i això en plena emergència és complicat. Imma Soler és la directora de Protecció Civil.
5: A partir d'aquí ja, si aquest hi ha un incompliment, doncs les normes per regla general tenen un procés de sancionament quan no es compleixen.
4: Però sobretot en el que s'aferren els serveis d'emergències és en l'autoprotecció i la millor manera, recorden, en cas de foc és confinar-se.
5: Però si el que fem és sortir a fora i ens enganxa el foc o el fum també, per un camí, doncs som nosaltres el que directament afrontem aquest risc, no? I per tant, doncs, és molt complicada aquesta situació. És un risc molt alt, amb molta potencialitat de que tinguem mal.
4: Les infraccions de la llei de protecció civil se solen aplicar a negocis o activitats de risc que incompleixen la normativa que data de 1997.
1: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra. Tanca els ulls.

Les fulles seques ja cobreixen els camins. Els capvespres moren, vermells com magranes. Les aus fugen cap a mons molt més calents. I la gent està a sa casa la vesprada. Els nins ja no juguen als carrers, banyats per les primeres rosades. Ja és tardor i el sol ja no crema tant. I la lluna surt més prest i el sol s'amaga. Tot pareix que ve un temps que és de tristor, veient passar la gent tan ensopida. Són dies freds que ens fan arremolinar dins les cases tot el gruix de la família. En els carrers no hi haurà tant de renou i les cases estaran totes tancades. Ja ve el temps d'encendre el bon foc de la llar i dels cors dels que s'estimen.

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: Oferir connectivitat wifi integrant aquesta tecnologia dins del mobiliari urbà. Això és el que permet un projecte de Cellnex. L'objectiu és millorar l'accés wifi des d'una perspectiva de Smart City i d'una manera més sostenible. La iniciativa pretén donar solució a la necessitat de wifi a les grans ciutats, fins i tot en zones de difícil cobertura, com túnels, illes situades a l'interior d'edificis o àrees de molta densitat de població. La tecnologia que ha desenvolupat Cellnex ofereix banda ampla mòbil d'una manera molt més eficient i respectuosa amb el medi ambient, ja que s'incorpora al mobiliari urbà, com ara fanals o panells indicadors, i tot plegat alimentat amb energia solar. Raúl González, responsable de producte de Cellnex.
2: Permet la connectivitat del ciutadà i en tot moment, ara que els ciutadans cada cop estan més connectats.

0: mercats en el món doncs disposen d'un element que els hi permet aquesta connectivitat, i després perquè no només és la connectivitat wifi, sinó també incrementa la cobertura de telefonia mòbil. En moments en els que són crítics, que hi ha molta afluència de persones, s'assegura que sempre hi ha una connectivitat amb diferents xarxes disponible. També disposa una connectivitat d'internet de les coses, amb la qual és fàcil poder encabir qualsevol tipus de sensor compartint un mateix element entre diversos serveis diferents, no? Això creiem que és una tendència que anirà més, no?
1: La idea es basa en dotar de noves atribucions al mobiliari urbà en funció de les necessitats d'una ciutat, d'un determinat barri o fins i tot incrementant la cobertura que ofereixen els operadors de telecomunicacions.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Ara, Teatre Ràdio Vila-sacra.
2: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

Senyores, senyors, benvinguts a una nova sessió de radioteatre. En el marc de la temporada estable de teatre radiofònic a la nostra emissora, avui ens acostem a l'obra de la novel·lista, narradora, assagista i política italiana, Natalia Ginzburg, per assistir a la representació de l'entrevista. Natalia Levi neix a Palerm, a l'illa de Sicília, el 1916. Filla de Giuseppe Levi, d'origen jueu, i de Lídia Tanzi, catòlica, rep una criança i educació basades en l'ateisme. Passa la majoria de la seva joventut a Turí, on el seu pare, un biòleg estudiós de l'anatomia microscòpica, exerceix de professor a la universitat. La seva llar es converteix en un lloc de pas habitual d'intel·lectuals, activistes i industrials convidats pels seus pares. Amb només 17 anys, publica el seu primer relat a la revista Solaria, sota el títol de I Bambini. El 1938 es casa amb Leone Ginzburg, de qui n'adopta el cognom legal i artístic, i que és el pare dels seus tres fills. El 1941, tot i que Natalia viu relativament lliure d'atacs a la seva persona a causa del seu origen, degut a les activitats antifeixistes de Leone, ella, el seu marit i els seus fills es veuen obligats a un exili interior a un petit poble deprimit del sud d'Itàlia. El 1942, durant el període més antisemita de l'Itàlia feixista, publica la seva primera novel·la, L'estrada que va incitar, sota el pseudònim d'Alessandra Tornimparte. Com a opositors del règim de Mussolini, el 1943, Natalia i Leone viatgen en secret a Roma per tal de publicar un diari antifeixista. Allà, però, Leone és arrestat, enviat a presó i greument torturat fins a la mort el 1944. El 1947 apareix la segona novel·la de l'autora, Stato così. A banda, escriu també nombrosos assajos literaris que giren al voltant de la seva experiència durant la guerra i la del seu marit, la seva identificació amb la seva identitat jueva i la reflexió profunda sobre qüestions relacionades amb la guerra i l'Holocaust. El 1950, Natalia torna a contraure matrimoni, ara amb un estudiós de la literatura anglesa, Gabriele Baldini, amb qui s'instal·la a Roma. D'ençà d'aleshores, la seva activitat literària va en augment i inicia el seu període més prolífic amb novel·les com ara Tutti i nostri ieri, de 1952, Valentino, de 1957, La voce della sera, de 1961, Lessico familiare, de 1963, Caro Michele, de 1973, o Familia, de 1977, i guions teatrals com Tio sposato per alegria, de 1968, Paese di mare, de 1971, o L'intervista, el guió que avui posem en antena. Com moltes altres prominents antifeixistes, durant un temps va ser membre del Partit Comunista Italià i fou elegida membre del Parlament com a candidata independent el 1983. Natalia Ginzburg mor a Roma el 1991, a l'edat de 75 anys. L'adaptació catalana de l'entrevista és obra de l'escriptor barceloní Ignasi Roda i Fàbregas. Marc Roura, un jove periodista, arriba per entrevistar en Joan Turull, un important estudiós per qui sent una gran admiració. Però en Joan no és a casa, i el jove periodista estableix conversa amb Laia Pijuan i Anna Turull, parella i filla d'en Joan respectivament. Al cap de poc més d'un any, l'escena es repeteix. De nou, l'entrevista perduda. I de nou, en Marc i Laia neix un intercanvi senzill i una intimitat que barreja somnis oblidats amb esperances, relacions trencades amb d'altres que prosperen, il·lusions i decepcions, èxits i pèrdues, amor i odi, és a dir, la vida. Gairebé 10 anys més tard, Marc, que ja ha deixat el periodisme i ha perdut tot l'interès per entrevistar en Joan, torna a visitar Laia. En Joan, retirat de la vida pública a causa d'una profunda crisi depressiva, és a casa. La versió radiofònica que avui posem en antena és un enregistrament del quadre de veus de radioteatre de l'any 2005 sota la direcció de Joan Garrigó i amb les veus de Rosa Aguado en Laia Pijuan, Glòria Salvador com Anna Turull. Joan Salvador és en Marc Roura i Margarida Fabregat, la senyora Maria. El muntatge musical de Nina Mataix i la realització tècnica de Joan Borràs. Esperem que gaudiu de l'audició d'avui. Aquí comença l'entrevista de Natalia Ginzburg.

0: Bon dia. Qui és vostè?
1: Sóc en Marc Roura. Sóc de l'Àries.
0: Jo sóc Balança.
1: Ah, no, no m'hi he explicat. L'Àries és un setmanari. Un setmanari que faig jo i un amic meu. No és el meu signe del zodíac. El meu signe és un altre.
0: I a qui busca?
1: El senyor Joan Turull. Ahir vaig parlar amb ell per telèfon i em va citar per aquest matí. Li he de fer una entrevista.
0: No hi és.
1: No hi és?
0: Ha marxat.
1: Com que ha marxat? Però si he vingut expressament de Girona. He fet vora de 4 hores en cotxe.
0: Quin cotxe té?
1: Un 4L. Però per què li interessa el cotxe que tinc?
0: Per res. Només era una pregunta.
1: Com és possible que hagi marxat? Si m'ha citat ell mateix.
0: Ha anat a Lleida. El van trucar ahir per la tarda. Em penso que era per participar en una taula rodona sobre política econòmica. No ho sé ben bé. Això és el que em va semblar entendre. Segurament se li deuria oblidar quan va quedar amb vostè. És molt distret. Tenia el seu número de telèfon?
1: No. Ostres, quina badada no haver-li donat el meu número de telèfon. I a més no hi figura la guia.
0: Si vol, el pot esperar. Segurament tornarà cap al tard. S'ha endut el cotxe.
1: Quin cotxe té?
0: Un BX. Per què li interessa el cotxe que té?
1: No, per res. Només era una pregunta. Segur que tornarà al vespre? Perquè si és així, l'esperaria.
0: I tant, que el pot esperar. Lleida no queda massa lluny. Potser a uns 80 quilòmetres.
1: No se li pot trucar per preguntar-li a quina hora tornarà.
0: Telefonar-li? On? Només ha dit que anava a Lleida a una taula rodona. No ha dit res més. No tinc ni idea d'on se celebra aquesta taula rodona.
1: El cas és que no voldria ser un destorb. Potser que l'esperi al bar del poble.
0: No, de cap manera. El pot esperar aquí. No es mogui. Asseguis.
1: És molt bonica aquesta habitació. Tota la casa és molt bonica.
0: Què és el que li troba de bonic? És una casa vella que cau a trossets. Era dels pares d'en Joan. De primer en Joan vivia a Barcelona, però després va venir a viure aquí amb la seva germana petita, Anna. Som més germans i germanes, però només sabem l'Anna. Des que es va mudar, odia Barcelona. I té tota la raó. És una ciutat fastigosa. Ho veu? Fins i tot jo odio Barcelona. Aquesta casa, però, és massa isolada. I mai no veus ningú. Per comprar el menjar s'ha de caminar fins al poble. Mitja hora a peu. Només hi ha una botiga on hi venen el pa i poca cosa més. També venen cafè, però és dolentíssim. Jo no condueixo i a més no tinc cotxe. Només en Joan té cotxe. Jo tinc una bicicleta.
1: És bonic viure a la muntanya.
0: No n'és gens de bonic viure a la muntanya. Però també és un fàstic viure a la ciutat. Barcelona és fastigosa. Vostè viu a Girona?
1: No, a Santa Eugènia de Ter.
0: Girona també és fastigosa. Fa un temps vaig haver de viure-hi una temporada. El seu poble també deu ser fastigós.
1: Fastigós? No, s'equivoca. Jo visc en un àtic dobles a l'Avinguda Catalunya i des de la meva terrassa es pot veure el Ter.
0: Els rius que passen per les grans ciutats són fastigosos. Són de color groc de pixum de rata. El pixum de rata és verinós i... Si en veus una gota, et mors.
1: Però jo no en bec d'aigua del Ter. Només el veig des de la terrassa. No hi penso en el pixum de rata.
0: I per què no hi pensa? Jo hi penso.
1: Espero que vingui aviat el senyor Turull. Tinc tantes ganes d'entrevistar-lo. He anat a dormir molt tard per preparar-me totes les preguntes. M'havia oblidat que el meu magnetofon estava trencat i, mira, he hagut de demanar-li-ho a un amic. Aquest matí he sortit d'hora cap a Girona. M'he posat 3 despertadors, 3, perquè tinc la tendència a dormir-me. El cotxe no em tirava i he hagut de portar-lo al taller perquè se'l miressin. Feia molta calor i tenia tanta set que m'he fet un fart de prendre cafès amb gel pel camí. Fins a arribar a Viella tot semblava anar bé, però després m'he perdut. A la fi he vist el poliesportiu. Ell m'havia parlat d'un poliesportiu, d'una Figuera i d'una Cruïlla. Després he vist el camí que sortia del mig dels sembrats tal com m'havia dit. A la fi he trobat la tanca de ferro. He tocat la campana, però no ha vingut ningú. I he esperat prop de 10 minuts. A la porta hi ha un rètol que posa atenció amb el gos. Però no he vist ni rastre del gos. Afortunadament, perquè no m'agraden gens els gossos. Després ha vingut una noia i m'ha obert. Una noia amb texans i un jersei blanc amb una palmera dibuixada. Tenia el cabell molt llarg i ros, ple de rínxols que li queien per l'esquena.
0: Era l'Anna, la germana d'en Joan.
1: És molt jove. 15 o 16 anys, potser?
0: 17.
1: Ha estat molt amable. M'ha dit que podia aparcar el cotxe en el jardí. L'he posat prop del mur sota un cobert on hi havia unes garrafes buides.
0: Com ho sap que són buides?
1: No ho sé, m'ho ha semblat perquè estaven plenes de pols.
0: Certament són buides.
1: No tenen gos. Jo no estimo gens els gossos. Els meus pares l'any passat es van comprar un gos i estan boixos per ell. Viuen a Castelló d'Empúries. Quan vaig a visitar-lo sempre me'l trobo als peus. És un gos brut, gras i amb les potes tortes. No el puc suportar. La darrera vegada em va mossegar. Em vaig fer posar l'antirràbica. Mon pare em va dir que era un exagerat.
0: Jo no tinc pares. Va morir quan era petita. Em va criar la meva àvia, però ara fa temps que és morta. No tinc ningú.
1: Com és que tenen el rètol "Atenció" amb el gos a la tanca? No he vist cap gos per enlloc.
0: Teníem un gos, però es va escapar. Es va escapar ara fa uns 10 dies. En Joan no vol treure el cartell perquè creu que tornarà. La veritat és que no era un gos massa perillós. Era un gos petit, carinyós i més aviat tranquil. Parlo en passat perquè em sembla que no tornarà. El rètol, naturalment, està adreçat als lladres.
1: Quan he baixat del cotxe, aquella noia i jo ens hem mirat. Anna. M'ha dit que es diu Anna. Ai, és bonica l'Anna. Arrugava el front i es llepava una grenya del seu cabell. Li he dit que tenia una cita. M'ha contestat que podia entrar. No m'ha dit que el senyor Turull no hi era. El seu germà. El senyor Turull és el seu germà, oi? No m'ha dit res ni de Lleida, ni de la taula rodona. Duia una velleta. S'ha posat a rentar l'escala. Jo he entrat a la casa i ha sortit vostè.
0: Li agrada fregar les escales. La casa és ben bruta, però les escales són sempre netes. Tota la casa fa fàstic. El dilluns i el divendres ve la senyora Maria a fer neteja. Però la senyora Maria no està feta per netejar cases. Llença un cubell d'aigua al terrat, després s'asseu a fumar una cigarreta i diu que està cansada. Després diu que ha d'anar a cuidar la seva mare, que viu al costat. La senyora Maria i la seva mare viuen a prop, sí. Són els únics veïns que tenim. A mi no em fa res que la casa estigui bruta. Jo tampoc estic feta per netejar cases.
1: I per què està feta vostè?
0: No ho sé. Encara no ho he esbrinat. Pinto roba, sap? No em desagrada pintar robes, però tinc la impressió que podria fer alguna altra cosa. Quina? No ho sé. Els meus estampats els porto a Viella. Hi ha una senyora que em fa vestits i els ven. Em paga molt poc.
1: Té problemes de diners?
0: No en tinc de problemes amb els diners. La meva àvia em va deixar uns pisos a Barcelona i els tinc ben arrendats. En Joan sí que té problemes de diners. Mai no té un duro i jo l'he d'ajudar. I quan té una mica de diner, de seguida el gasta. És massa generós en Joan. En canvi jo sóc massa garrepa. No sempre, però de tant en tant em venen atacs de garrepa. Em fa ràbia que els meus estampats me'ls paguin tan malament. I vostè té problemes de diners?
1: Alguna vegada. Em cal treballar força. Col·laboro amb algunes revistes i diaris. Em paguen força bé. Clar, he d'ajudar els meus pares. Però jo també sóc una mica garrepa. Abans d'alimentar un gos, prefereixo gastar-me'ls en mi mateix. I així que l'Anna és la germana del senyor Turull. Vostè deu ser la seva dona, oi?
0: No. La dona d'en Joan viu a Barcelona. En Joan té un fill, un nen de 6 anys. Està boig pel noi. La seva dona és una filla de puta. No va voler el divorci. És clar que ell tampoc el vol. Jo no sóc la seva dona, sóc la seva companya. La seva mistensada. Només fa alguns mesos, des de l'hivern. Bé, això de viure amb ell és una manera de dir. Va sempre d'un lloc a l'altre. Sempre el criden. És increïble les vegades que l'arriben a cridar. La nostra relació durarà poc, sí. L'octubre que ve me n'aniré a Austràlia.
1: Austràlia? Com és això?
0: Tinc una cosina que viu a Melbourne. Ensenya història a la universitat. Em va escriure per dir-me si volia anar amb ella per fer-li les feines de la casa i cuidar-li els fills. Té 4 fills. El més gran en té 12 i el més petit en té 3.
1: I per què vol anar a Austràlia si no té problemes de diners?
0: Perquè sí. Per veure si m'agrada estar a Austràlia amb la meva cosina.
1: Però vostè m'ha dit que no està feta per netejar cases.
0: No estic feta per netejar cases a Catalunya. Però potser a Austràlia. Pot ser completament diferent.
1: I els nens? Està feta per cuidar nens.
0: Depèn dels nens. Depèn del temps que m'hi hagi de dedicar.
1: Aleshores?
0: Aleshores què?
1: No es trobarà malament a Austràlia amb 4 nens, sense temps per vostè i tot el dia pendent d'aquelles criatures?
0: Potser sí que em trobaré malament. No n'estic segura.
1: No té fills, vostè?
0: No, no n'he tingut mai. I vostè?
1: Jo tampoc.
0: Alguna que altra vegada en Joan porta el seu fill aquí. Només de veure'l ja em cansa. És un nen molt graciós, però mal educat i mal criat. La mare l'ha dut pel camí, la mala puta. Això li ve d'aquella mala puta.
1: I per què li diu mala puta?
0: Perquè vull.
1: I no li sabrà greu deixar el senyor Turull quan marxi a Austràlia? El senyor Turull, el seu company, el seu amistançat?
0: La nostra és una convivència difícil. Ell marxa sovint. Per altra banda, quan estem junts, només fem que discutir. Discutim com idiotes.
1: I de què discuteixen?
0: De tantes coses. Dels diners. Ell és molt generós. Jo tinc atacs d'avarícia. De la casa, que és vella. De la senyora Maria, que ell troba que la tracto fredament. De la seva germana, que ell creu que la tracto autoritàriament. Dels meus estampats, que ell troba que tenen colors massa esllanguits. De les aspirines que s'han acabat i que no ens hem recordat de comprar-ne. Del gos que s'ha escapat. De les formigues que hi ha a la prestatgeria on hi posem el pernil. De la meva cara trista quan ell està alegre i al contrari. Quan ell està trist, jo estic contenta. Del diari que jo faig malbé i a ell li agrada conservar. De la cara de pomes agres que faig quan porta el seu fill. De la cara llarga que faig quan porta els seus amics i que jo els trobo molt avorrits. Per totes les persones que porta a casa i amb les quals no tinc ganes de parlar perquè no els trobo interessants. De què discuteixen la gent? La convivència és difícil. Vostè no ha viscut mai amb ningú?
1: No. Jo només he viscut amb els meus pares. A casa meva estic sol. Sap què? Em penso que discuteixen per inèrcia.
0: Sí, per inèrcia. Però és una inèrcia nascuda d'una convivència tediosa i difícil.
1: I com és que el senyor Turull no procura evitar aquesta inèrcia? Les aspirines, les formigues... No deu ser sempre fora de casa.
0: No, però quan hi és, quan és aquí, no em deixa mai en pau. Fica el nas per tot.
1: Em dóna la sensació que no té massa interès d'anar a Austràlia.
0: És cert.
1: Aleshores?
0: Aleshores, ja ho veurem. Quan li vaig dir a en Joan que volia anar a Austràlia, no em va dir res. L'endemà em va portar 4 discs per aprendre anglès. Crec que va ser una manera de dir-me que me n'anés aviat.
1: No ho puc creure. Se'm fa difícil de creure. Puc fer-li una pregunta?
0: Sí, endavant.
1: No se sent humiliada d'estar amb una persona que no la tolera i que vostè no tolera? Per què manté aquesta situació? És una qüestió d'orgull?
0: La convivència és molt difícil, però és més difícil la separació. El coneix personalment?
1: No, jo no el conec en persona. He llegit el seu llibre i l'he sentit parlar moltes vegades a les seves conferències. Sempre l'he vist i m'ha fet una gran impressió. Alt, prim, pàl·lid, amb la barba de 4 dies, amb aquella mà que mou l'aire delicadament, amb elegància. Parla molt bé.
0: Tartamudeja una mica.
1: Tartamudeja una mica, sí, però no importa. A la gent li agrada. La gent està cansada que li parli molt de pressa i de manera avorrida. Ell mesura les paraules i quan vol dir alguna cosa sembla que ho faci des de la panxa. Té una veu ronca, com rugallosa, fosca. Quan escoltes la seva veu se't queda molt de temps a l'orella. És un gran orador.
0: Un gran orador tartamut.
1: No té massa bona predisposició per ell. No és massa objectiva.
0: El que és cert i no hi ha més.
1: Jo tinc una gran admiració per ell. Ahir que parlàvem per telèfon, la seva veu rogallosa em va subjugar. Després vaig anar a la cuina per fer-me una mica de sopar i em parlava a mi mateix imitant aquella veu rogallosa i fosca. Ho faig sovint, això de parlar sol. Va ser molt amable amb mi per telèfon. Em va donar totes aquestes indicacions per trobar el camí. La figuera, la cruïlla... Semblava força content de la meva proposta i de ser entrevistat. Després arribo aquí i em deixa plantat sense cap nota.
0: En Joan, les entrevistes sempre li han agradat, però quan arriba el moment, li en passen les ganes. Fuig. Ho ha fet moltes vegades.
1: Però aquesta vegada ha hagut d'anar a Lleida. L'han trucat, oi? Era una urgència?
0: Això sembla.
1: I tornarà al vespre? Vostè creu que tornarà al vespre?
0: Així ho crec. De tota manera, tu espera'l aquí.
1: Em diu de tu? Així doncs, utilitzem el tu. Ja m'agrada. Jo sóc de la vella escola. Tinc tendència a tractar de vostè la gent quan no la conec. Té raó. És bonic parlar-se de tu.
0: Ets jove, però... Ets un jove de la vella escola.
1: Tinc 30 anys, sóc un jove de la vella escola.
0: Segons tu, tot és bonic. Aquesta casa és bonica. El cabell de l'Anna és bonic. El riu Ter... El pixum de rata, parlar-se de tu. I en canvi, ho veig tot lleig. Som ben diferents. De quin signe ets?
1: Taure.
0: I jo sóc balança.
1: Ja m'ho has dit. Encara no havies entrat per la porta quan ja m'ho has dit.
0: Vols un cafè?
1: Per què no?
0: Anna, fes un cafè.
2: El cafè s'ha acabat.
0: S'ha acabat? Vaja... Era per aquest periodista que ha vingut pel teu germà per fer-li una entrevista. Una entrevista per ser publicada en un setmanari.
1: L'Àries.
0: L'Àries. No l'he sentit anomenar mai, aquest setmanari.
2: Jo tampoc.
1: Perquè encara no ha sortit. El primer número sortirà al setembre. Serà un setmanari de política, de crítica, de cultura. El fem jo i un amic meu, Agustí Espada. El coneixen?
0: No, no el conec.
2: Jo tampoc.
1: És molt intel·ligent.
0: Aquest periodista ha trucat a la porta i no ha anat ningú. Per què no has anat a obrir?
2: Estava dutxant-me. Per què no hi has anat tu?
0: No l'he sentit. Des d'aquesta habitació no se sent la campana de la porta. Com és que no li has dit que en Joan no hi era?
2: No m'agrada parlar amb gent desconeguda. Podria ser un lladre.
0: Si et semblava un lladre, per què l'has deixat entrar?
2: Volia que tu t'entenguessis.
0: Gràcies, molt amable per la teva part.
1: T'he espantat, Anna, em sap greu.
0: No, no l'has espantat. Imagina't, l'Anna no espanta, no s'espanta per res... És que és de pedra. Es veu de seguida que tu no ets cap lladre. Amb aquest jersei de color mostassa...
2: Per cert, de quin color són els jerseis dels lladres?
1: El troba lleig, aquest jersei?
0: No, i ara? És honest. Un jersei honest.
1: L'ha comprat la meva mare. És molt fresc. Cotó 100%. Així ho diu la meva mare. Jo no em fixo massa bé amb el que em poso. Quan em llevo agafo la primera cosa que trobo dins del calaix.
0: L'Anna fa ben bé el contrari. L'Anna, bon punt s'aixeca, pensa quina de les seves 30 samarretes es pot posar. Aquest matí ha sortit amb aquesta palmera dibuixada al pit. Es deu pensar que és una gran troballa. A mi em sembla una samarreta horrorosa. Quasi prefereixo el teu jersei.
2: Dinarà aquí aquest periodista?
0: Esclar, on vols que dini? Espera en Joan. Has posat a bullir les patates?
2: Sí.
1: Mentre esperem que bullin les patates, us podria fer alguna pregunta sobre el senyor Turull? En Joan? Bé, del seu treball, la seva línia política, de la seva activitat pública...
0: No, em facis preguntes. Estic segura que diria moltes bajanades. S'empiparia molt. Quan se'n rebia, és pitjor que una hiena.
2: No li has de preguntar a ella. Ella no ha llegit el llibre d'en Joan. No coneix la seva línia política. Viu fora de la realitat. Viu enfilada en un núvol.
0: Vols dir que tu coneixes millor la seva línia política?
2: Millor que tu.
0: Aleshores, explica-la.
2: No es pot explicar en dues paraules.
0: Deixa't de mossegar els cabells. Tens una taca de melmelada a la samarreta just sota la palmera. T'hauries de pentinar. El periodista diu que tens uns cabells bonics.
2: Saps quantes patates tenim?
0: No, quantes?
2: Exactament 4.
0: Molt bé.
2: I qui dinem? Jo, tu i aquest periodista? No hem fet la compra. Ens hem oblidat totes dues. No només falta cafè, sinó que tampoc no tenim ni vi, ni oli. Falta de tot. No tenim res.
0: Ves al poble, agafa la meva bicicleta. La teva està espatllada. Amb la meva arribaràs més aviat. Compra tot el que calgui. El diner el trobaràs dins el meu calaix, entremig de les calces. El calaix és obert.
2: Si fos un lladre, ja sabria on tenim els diners.
0: Havíem quedat que no era cap lladre. Apa, ves, corre.
2: On he de córrer? Són quasi les dues. La botiga estarà tancada.
0: Ja és tan tard. Oh, com passa el temps?
1: Dins el meu cotxe porto formatge fresc. És dins la maleta, l'he comprat quan venia cap aquí en una estació de servei.
2: Quants formatges tens?
1: No me'n recordo. Si voleu, ens els mengem plegats.
2: Dóna'm les claus del cotxe.
0: Li parles de tu? Si no el coneixes?
2: Tu també el tuteges i tampoc el coneixes. Fins ara no l'havíem vist mai.
0: Ves a veure com bullen les patates.
2: Com vols que bullin? Bullint?
0: Les patates sense oli, bullides i amb sal, són la cosa més bona del món.
1: És cert.
2: Em dones les claus del cotxe?
1: Té.
0: Gandula. Que n'és de gandula. Vols saber per què no ha anat a comprar al poble? No és cert que se n'hagi oblidat. No volia anar-hi i res més. Esperava que hi anés jo. Gandula. No té cap intenció de continuar estudiant. Diu que vol fer teatre o potser decoració. Diu tantes coses. Mentrestant, no es mou d'aquí. És molt desordenada. Si veiessis la seva habitació, vestits i samarretes escampats pel terra, cendrers tombats, sabatilles que fan pudor i amuntegades damunt l'armari. Per aconseguir que faci alguna cosa, li haurien de demanar de genolls a terra.
1: És molt bonica.
2: En Joan ha trucat. M'ha dit que avui no tornarà. Ha d'anar a Barcelona. L'han trucat amb urgència. Li he dit que eres aquí. S'ha excusat. Se n'havia oblidat de la cita. Tenia pressa perquè trucava d'un telèfon públic i no li quedaven més monedes. Et demana que tornis un altre dia.
1: Malparit.
2: Malparit? El malparit ho seràs tu. És el meu germà i no m'agrada que li diguis malparit. Vols que et tregui de casa amb el teu jersei de color mostassa de cotó 100%?
1: Perdona'm. Ha estat una manera de dir. Imagina't, jo admiro molt el teu germà. Només que em fot. M'he emprenyat i em fot. L'entrevista l'havia de fer avui sens falta perquè ja no em queda temps. Havia de sortir en el primer número. Volia que fos una entrevista molt llarga i que parlés del seu treball i la seva activitat pública. Què hi farem? Un altre dia serà. L'entrevista pot sortir en el segon número. Paciència. Els periodistes hem de ser molt pacients.
2: Encara et quedaràs a dinar?
0: I és clar que sí. No voldràs que marxi en dejú, amb aquesta calor i enrabiat?
1: No estic enrabiat. El cert és que... Mira, m'ha agradat conèixer-vos i em plau estar amb vosaltres. Menjarem plegats les quatre patates i després agafaré el cotxe i fotré el camp. Bon vent i barca nova, com se sol dir.
2: Les patates i el formatge fresc. No te n'oblidis.
1: I el formatge fresc, és cert. L'havia comprat per regalar-li a una veïna. Té una passió boja pel formatge fresc, però no hi porta. Pel camí en tornaré a comprar.
2: A nosaltres també ens agrada molt el formatge fresc. Ja l'he portat a la cuina.
1: Quants formatges?
2: Són exactament quatre formatges. Quatre terrines.
1: Avui el 4 és el número màgic. Surt constantment. Tenim quatre patates, tenim quatre formatges i els nens d'Austràlia són quatre.
2: Quins nens?
0: Però nosaltres som tres.
1: No, som quatre. El senyor Turull és amb nosaltres, en Joan. Ell, malgrat que sigui a Lleida o a Barcelona o on vulgui, és amb nosaltres. Sento la seva presència. Això és casa seva. Aquesta deu ser la butaca on sempre seu, oi? Ell és aquí.
0: Anna, vés a parar a la taula.
1: Anna. Es diu Anna. I tu, com te dius tu? M'has dit el teu signe, però el teu nom encara no me l'has dit. Fins i tot m'has dit coses teves. T'estic molt agraït. No passa sovint que les persones em parlin amb tanta sinceritat i em facin confidències. M'has parlat com si fos, no sé, com si fos un vell amic. Com te dius?
0: Em dic Laia.
1: I el teu cognom?
0: Pijoan. Per què m'ho preguntes? Segurament quan tornis ja no hi seré.
1: Perquè seràs a Austràlia.
0: Segurament seré a Austràlia. Però he de posar-me a estudiar l'anglès. He de començar tot seguit. Aquests discs d'anglès encara no els he tocat. Ni tan sols els he obert. No he obert el paquet. Avui l'obriré, tot just quan hagis marxat.
1: Però i l'Anna? Què serà de l'Anna quan tu marxis? El seu germà sempre és de viatge. No es pot quedar aquí sola en aquesta casa tan gran i solitària. És massa jove.
0: No ho sé, jo no sóc pas la seva dida.
1: I per què no l'envies a Barcelona? Pot anar a l'Institut del Teatre. Tinc un amic que és professor, potser la podria recomanar al meu amic.
0: L'Anna farà el que li vingui de gust. No em penso preocupar gens ni mica dels altres. Que s'espavili.
1: Potser puc aconsellar-la mentre dinem. Què et sembla? Potser l'Institut del Teatre sigui una bona idea.
0: Potser. No ho sé. Que s'espavili. Només faltaria que encara m'hagués de preocupar de l'Anna. No tinc res a veure amb ella. Estem juntes per pura casualitat. Jo només he de pensar en mi. Des de petita estic acostumada només a pensar en mi. No tinc pares, ja t'ho he dit. No tinc ningú. Tots passen de mi i jo passo de tots. Vine, anem a dinar.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Qui és vostè?
0: Qui sóc? Sóc en Marroure. No se'n recorda. Vaig venir fa un temps. Exactament fa un any i cinc mesos. Vaig venir per entrevistar el senyor Joan Turull. Ell no hi era, jo havia de tornar el mes següent, però no vaig tornar. Se'n recorda? Però si vaig dinar aquí...
1: Ah, sí, és veritat. Però no ens parlàvem de tu?
0: És cert, ens parlàvem de tu.
1: No t'havia reconegut. Hi ha poca llum en aquesta habitació. Estava llegint i m'he adormit. Encara neva? Oh, sí, sí, neva. A quina hora és? Oh, les 3. Són les 3 del migdia i sembla que sigui de nit. Si et plau, encén el llum. El llum és damunt la taula. Gràcies, gràcies. Qui t'ha obert la porta?
0: L'Anna. Vinc de Girona. Vaig telefonar ahir a la nit. El senyor Turull, en Joan, em va contestar. Li he de fer una entrevista. Recordes que l'altra vegada no el vaig trobar? M'ha dit que vingués avui al migdia i aquí estic.
1: L'altra vegada que vas venir era l'estiu. L'agost. Em sembla que era l'agost. Després no ens hem tornat a veure. Tu sí que t'has trobat amb l'Anna a Barcelona. A mi no.
0: És cert. L'Anna s'ha sorprès una mica quan m'ha obert. S'ha quedat tota parada. Bé, de tota manera m'ha fet entrar. Puc treure'm l'abric?
1: Això no és un abric. Més aviat és una jaqueta de pell. Treu-te-la i posa-la per allà.
0: És cert que m'he vist amb l'Anna a Barcelona. Fins i tot ens hem vist molt durant aquests mesos. Després va desaparèixer. No va deixar ni rastre.
1: Ja ho sé.
0: Ho saps? T'ho deu haver dit ella. Alguna cosa t'haurà dit, per força.
1: Alguna cosa?
0: Mira, al començament semblava molt contenta d'estar a Barcelona. Estava animada a matricular-se a l'Institut del Teatre. La vaig recomanar al meu amic el mateix dia que vaig venir. Ara ja fa un any i cinc mesos. L'única vegada que he vingut aquí. La vaig convidar. A Barcelona va viure en un pis d'estudiants al carrer Maria Barrientos. Eren estudiants de Girona, força discrets. Però mira, no s'ha portat massa bé amb mi. Ens veiem molt sovint. Saps que jo volia casar-me amb ella? Sí, ho havia pensat molt seriosament. Estava ben atrapat. Ella no em deia que no. Només deia que s'ho volia pensar. I em semblava just, eh? Vaig portar-la a Castelló d'Empúries per presentar-la als meus pares. La meva mare li va regalar un anell. Potser era una mica prematur donar-li aquest anell. Però la meva mare és així. Es deleix perquè em casi. Es va avançar els esdeveniments. La meva mare és una mica antiquada. Si li presento una noia, de seguida pensa en un casori. L'Anna es va posar l'anell al dit. Oi, semblava contenta, eh? Després la vaig portar a Barcelona i durant el viatge va estar callada i múrria. No em va dirigir la paraula. Potser no li van agradar els meus pares, no ho sé. La setmana següent va desaparèixer. Va fotre el camp. Vaig anar al seu pis i em van dir que havia marxat amb les maletes. Vaig estar a l'Institut del Teatre i em van dir que feia dies que no havia aparegut per allà. He trucat aquí moltes vegades, però, escolta'm, no m'heu contestat.
1: És que jo no sento el telèfon. El telèfon és a l'estudi i des d'aquesta habitació no el sento. Si en Joan és fora, mai responem al telèfon. És cert que l'Anna ha tornat a viure aquí. M'ha dit que Barcelona no li agradava. S'ha apuntat al centre de titelles de Lleida. Ara vol fer titelles. Va molt sovint a Lleida. Ha conegut un noi suís. Si assisteix amb regularitat al centre, no ho sé. De la visita a Castelló d'Empúries i de l'anell, no me n'ha dit res. Se l'haurà venut perquè jo no l'he vist mai.
0: Era un anell molt bonic. Un anell de família. La meva mare li va donar tot il·lusionada, però massa aviat. Ja t'he dit que la meva mare és molt antiquada. Es pensava que donava un anell a la meva promesa. La van tractar com la meva promesa. Aleshores el meu pare també hi era. Ara és mort.
1: L'Anna m'ha dit alguna cosa de tu. No massa. M'ha dit que aquell periodista que havia vingut i que l'havia convidat a anar a Barcelona s'havia enamorat d'ella i que no sabia com treure-se'l de sobre, que es trobava angoixada. El pis d'estudiants feia fred i a l'Institut del Teatre tots eren molt antipàtics. Per això va tornar. Va ser la primavera, em sembla. Va tornar amb una maleta plena de vestits bruts i amb una tos espantosa. No he vist mai l'anell. A Barcelona s'havia endeutat amb uns quants amics d'en Joan. He hagut de pagar-li tots els deutes perquè en Joan no té ni un duro. Li he dit que una altra vegada ja s'espavilarà ella sola. Jo no li penso fer de dita.
0: Jo també li vaig deixar diners.
1: Ah, sí? Quan li vas deixar?
0: No me'n recordo, no importa. No em preocupen els diners. El que va passar entre nosaltres s'ha acabat. Punt. Però el seu comportament... el seu comportament em va emprenyar. Va desaparèixer així, de cop i volta, sense dir ni una paraula. Vaig pensar de venir aquí a buscar-la, però me'n vaig desdir. No contestava ningú al telèfon. Suposava que tu series lluny, a Austràlia, i vés a saber on parava el senyor Turull. Encara no conec el senyor Turull en persona. Moltes vegades li vaig demanar a l'Anna que me'l presentés. Li vaig demanar que organitzés una trobada. I no deia mai que no. Però tu no ho va fer mai. Potser el senyor Turull no sap que la seva germana i jo hem tingut una aventura. Ahir a la nit, quan vaig telefonar, em va semblar que no sabia res.
1: Potser sí. És possible que n'hi hagi parlat, però també és possible que no n'hagi parlat l'Anna. Ja saps que ell és molt distret. El que es passa als altres ho oblida tot seguit. Fins i tot el que li passa a la seva germana. Fins i tot se n'oblida de les seves coses.
0: Ahir a la nit per telèfon, en dir-li el meu nom i que ja havia vingut feia un any i cinc mesos per fer-li una entrevista, es recordava. O almenys això em va semblar.
1: Mentida. Era una mentida. Mai no es recorda de res.
0: Doncs em va demanar excuses i m'ha citat per avui. Ha estat molt amable. I m'ha tornat a repetir les indicacions del camí. La figuera, la cruïlla, com la primera vegada. Ben igual. La seva veu sonava rogallosa per telèfon. Jo sóc ben diferent del senyor Turull. No me n'oblido mai de res. Recordo que l'altra vegada em vas dir que volies anar a viure a Austràlia. No hi has anat?
1: No, no. Com pots veure, encara sóc aquí.
0: Quan va desaparèixer l'Anna, vaig sentir-me molt deprimit. No podia dormir. Estava molt enamorat d'ella. Em tenia ben atrapat. Després es va posar malalt el meu pare i vaig haver d'anar a Castelló d'Empúries per cuidar-lo. Va morir. La meva mare i el gos van venir a viure amb mi, al meu àtic dúplex. Però ens tornàvem bojos en aquell piset els tres. Jo, el gos, la meva mare... Aleshores, vam llogar un apartament a Girona.
1: És bruta, Girona.
0: No ho sé. El cas és que... és que ara no veig el Ter des de la meva finestra. No puc veure el pixum de rata. Recordes el que em deies del pixum de rata?
1: Sí que me'n recordo.
0: Tu també et recordes de moltes coses, com jo. He llogat l'àtic dobles a un amic meu, l'Agustí Espada. Te n'havia parlat, el meu amic?
1: Sí, aquell que feia amb tu la revista Àries. Deies que era molt intel·ligent.
0: Sí, l'Àries no va arribar a sortir. No en va sortir ni un número. Va morir abans de néixer. Ara, jo i l'Agustí fem un mensual. L'Àries era un setmanari i ara fem un mensual. L'As de Grèvol. Se'n diu L'As de Grèvol. El primer número sortirà d'aquí un mes. I sóc aquí per això. Vull fer una llarga entrevista al senyor Joan Turull per posar-la al primer número. Una entrevista que parli del seu treball, de la seva activitat pública. Una entrevista amb fotografies. M'ha promès que em donarà alguna fotografia. I he portat el magnetòfon. El tinc dins del cotxe. I sóc aquí per això. Només per això. No tenia ganes de veure l'Anna. Cap ni una. És una història enterrada. De fet, quan m'ha obert la porta, no li he dit res. Ni li penso dir. Finito. Creu i ratlla. Jo vinc per l'As de Grèvol. Però mira, veure't a tu i... no sé, m'ha fet una gran il·lusió. Et recordava amb simpatia, com si fossis una amiga. Era l'estiu, l'agost. a mitjans d'agost.
1: Ho sento, però t'he de donar una mala notícia. En Joan no hi és.
0: No hi és? Com que no hi és?
1: Ha marxat. Ha marxat aquest matí ben d'hora. Ahir al vespre el van telefonar la seva dona, la mala puta, aquella que li dèiem la mala puta. De primer no volia el divorci, la mala puta, però ara ha canviat i el vol. Ha trobat un home. Fins i tot en Joan vol el divorci. S'han citat amb l'advocat per avui. No sé quina hora. Han de decidir qui es queda el fill. En Joan m'ho ha dit molt de pressa. Després ha pujat el cotxe i ha marxat a Barcelona. De tu no m'ha dit res. Se'n deu haver oblidat que havies de venir. Si vols el pots esperar. Segurament tornarà al vespre. Vols un cafè?
0: No. Dóna'm el número de l'advocat, el trucaré.
1: No sé qui és aquest advocat. I a casa de la mala puta no hi penso trucar. Si vols, truca-hi tu.
0: Doncs dóna'm el número de la mala puta.
1: Baixa per l'escala. El telèfon és a sota, a l'estudi. El número me'l sé de memòria.
0: Mai telefones a la mala puta, però et saps el número de memòria.
1: Alguna vegada l'he trucada. Els números de telèfon els memoritzo de seguida.

0: No respon ningú. Esperaré una mica. Creus que tornarà?
1: No ho sé. És possible. Cal tenir paciència. Els periodistes han de ser molt pacients.
0: Esperaré una mica. Merda. Li vaig donar el meu número de telèfon. Em podia haver avisat aquest matí. He fet 6 hores de viatge. Anava molt a poc per culpa de la neu. He hagut de posar les cadenes. Fora de la neu tot està com l'altra vegada. He trucat a la porta i he hagut d'esperar quasi un quart d'hora fins que l'Anna no ha vingut a obrir-me. El cartell d'atenció amb el gos ja no hi és. I en canvi en el jardí hi ha un gos. Un gos que tot seguit ha vingut a ensumar-me els pantalons. Mira, no m'ha mossegat, però ha anat de poc. Una mena de caniche blanc. Molt brut i pagerigós. És més bonic que el gos de la meva mare. Com és que no hi ha el cartell d'atenció amb el gos a la porta?
1: No ho sé. Se l'haurà endut el vent.
0: L'Anna no porta els cabells deixats anar per l'esquena. Ara els té tots recollits damunt el cap com si fossin un plomall. Saps què? Estava molt més maca amb els cabells deixats anar. Ara se li veu massa el nas. Té un nas gros com de patata.
1: Què tens contra la patata?
0: Res, perquè bullides i amb sal són la cosa més bona del món.
1: Justament.
0: Ho veus com em recordo del que em deies. Però un nas de patata no m'agrada. És un pecat. Abans estava més maca l'Anna, quan es llepava els rínxols dels cabells. Jo no tenia cap queixa d'ella. Ens hem mirat. Ella ha arrugat el front i s'ha mossegat els llavis. Tenia una mirada estúpida i força neguitosa. M'ha dit, què fas aquí? Després ha callat. S'ha amagat les mans dins el jersei, que per cert és un jersei negre, enorme, li arriba quasi fins als genolls, amb un cor de vellut de color vermell brodat en el pit. He preguntat si podia entrar i ha fet que sí amb el cap. He posat el cotxe sota el cobert. No he vist les garrafes de vidre. Només he vist un matalàs amb les molles trencades i ple de neu. No m'importa gens com va vestida l'Anna. És totalment indiferent. Només penso que es podria pentinar d'una altra manera. Ai, que en són d'estúpides les dones.
1: Per què? És que potser els homes són intel·ligents.
0: No, també ho som d'estúpids els homes. Si sabessis totes les estupideses que he fet des que estic en aquest món. Tantes equivocacions, tantes relacions inútils, inacabades. Amics oblidats, noies oblidades. Com vaig poder enamorar-me de l'Anna? Però que estúpid vaig ser. Havia d'haver-me adonat que no era una noia per mi. He patit molt. He patit per ella com un gos. Però bé, no parlem de gossos. Millor que no en parlem de gossos. Au, va, dóna'm un cafè. És estrany. Estic furiós perquè el senyor Turull m'ha tornat a plantar, però alhora em plau tornar a estar en aquesta habitació. No és que sigui gaire bonica. Les fundes dels sofàs estan en un estat lamentable. Hi ha taques d'humitat a les parets, les cortines estan descosides. Cal recosir-les. La meva mare les hauria cosit en un dia Jesús.
1: L'altra vegada vas dir que era una casa molt bonica.
0: Ah, perquè era més jove. Tenia 1 any i 5 mesos menys. Ara sóc més vell. Ho veig tot més clar. Aleshores era l'estiu. Ara és l'hivern. La casa semblava més bonica amb el sol. Fa fred en aquesta habitació. No teniu estufes elèctriques.
1: Hem encès la llar.
0: Sí, però és un foc una mica pobre. Segurament la llenya deu ser una mica verda. Fa fum i no escalfa. Potser la llar de foc no té bon tiratge.
1: Anna, fes cafè.
0: Segur que això és més fred que el pis d'estudiants.
2: El cafè que tenim és el de la botiga. És molt dolent. Quasi no es pot veure.
0: Hola, Anna.
2: Hola. Ja ens hem saludat abans a la porta.
0: Sí, però et torno a saludar. Estàs canviada. Una mica més grassa i amb els cabells diferents. Amb aquesta mena de plomall damunt el cap.
2: Vaig al poble, Laia. Agafaré el cotxe. Ens queda poc cafè i ni gota de vi.
0: Com l'altra vegada.
2: Hem de portar el cotxe al taller. Fa un soroll molt estrany.
1: Vigila amb la neu. No quedessis bloquejada a mig del camí.
2: És problema meu.
1: No, no és problema teu, perquè el cotxe és meu. Per comprar-lo vaig haver de vendre els bons d'estat. Vaig comprar el cotxe ara fa 3 mesos. És un Dian. Volia treure'm el carnet, però encara no ho he fet. L'Anna, en canvi, ja el té. Va i ve de Lleida. Allà té el company. T'ho he dit? Un suís. No em sembla pas dolent.
0: No m'interessa res d'ella. Res en absolut. Només que pel matí, quan em desperto, em sento buit i inútil. Fastiguejat de tanta misèria. Tinc la sensació de ser un drap brut. Després m'aixeco i ja sembla que la cosa millora. Vaig al bar on em trobo el meu amic Agustí. És menut l'Agustí, amb una grenya que li cau damunt dels ulls. De seguida que el veig em sento alegre i sento que les idees em surten. Fa alguns dies vam anar a Tarragona, ell i jo. Sí, per veure un espectacle de dansa. L'endemà al matí, el senyor Turull parlava en un teatre. Vam veure l'anunci i vam decidir anar-hi. Parlava de la jornada flexible. Jo l'admiro molt, el senyor Turull, en Joan. Però ara l'odio, perquè m'ha deixat plantat. Però no, l'admiro molt. No deixaré mai d'admirar-lo. Fins i tot l'Agustí l'admira. En el teatre hi havia un gran enrenou. Ell era a l'escenari, alt, amb la seva barba negra retallada, amb una camisa a quadres i els seus tirants. Uns tirants ben tibats damunt el pit. Hi ha algú que porti tirants com ell? No els porta ningú, només ell. Aixecava amb elegància les seves mans blanques i delicades. Estàvem encantats de sentir-lo, jo i l'Agustí.
1: Tartamudejava?
0: Oh, sí, tartamudejava molt. Quan va acabar, hi hagué una ovació entusiasta. Volíem anar a felicitar-lo i demanar-li una entrevista. L'Agustí em va aturar. Creia que no era un bon moment, amb tota aquella gentada, per parlar-li de l'as de Grèvol. De fet, hagués quedat una mica grotesc. En el viatge de tornada en tren, l'Agustí i jo discutíem de qualsevol cosa i sense adonar-vos, parlàvem tartamudejant i amb la veu rogallosa. Va ser un viatge de tornada molt divertit.
1: Jo no hi vaig mai a sentir-lo parlar. Una vegada hi vaig anar, però mai més. Ell no ho vol.
0: Per què no ho vol?
1: Diu que quan em veu enmig de la gent se sent intranquil i tartamudeja encara més. Diu que li agafa por de dir qualsevol cosa o de dir alguna bajanada. No entén res del que parla. Res de res, ni un mot. Perquè parla de política i de coses que no entenc. Però ell diu que l'expressió de la meva cara el fa trontollar i encara que no la vegi, perquè estic al fons de la sala, s'imagina el meu cabell, la meva roba i se sent angoixat i insegur. Diu que el jutjo, encara que no entengui ni un mot del que diu. I això l'emprenya.
0: I és cert que el jutges?
1: Sí, el jutjo. Ensumo les seves paraules per sentir l'olor que fan. Ell diu que detesta com ensumo les seves paraules.
0: I la seva dona, la mala puta, aquella que tu anomenes la mala puta, ha anat alguna vegada la mala puta a sentir-lo?
1: Oh, sí, moltes vegades. Se situa al bell mig de l'auditori, alta, amb el seu cabell estarrufat i els seus ulls esquinçats i la seva cara de porcellana. Té un nasset molt petit, una boca molt petita, el front llis i un cabell torrat clar. Sempre porta un mocador entortolligat al coll i un collaret de perles.
0: És bonica?
1: Diuen que és bonica. Jo no la trobo gens bonica. Estic segura que no entén una paraula del que diu en Joan. Ho pot semblar, però ella sap fingir molt bé. Sap enganyar molt bé. Rebrega el front i prema els llavis. Després comenta algunes frases que ha seleccionat del diari. La mala puta. Sempre llegeix tots els diaris. Però estic segura que no entén res. Però sempre llegeix. Ensumar no ensuma perquè no sent cap olor. En Joan diu que és una dona molt intel·ligent i de molta cultura. No ha acceptat mai que sigui una mentidera. Han viscut tant de temps junts, fins i tot han tingut un fill, que no se n'ha adonat que quan rebrega el front i prem els llavis no té cap idea dins el seu cap. Va arribar un moment que no la podia aguantar.

0: Ell va dir que, certament, calia que ho deixéssim. Volia prendre un cafè, però tots els bars eren tancats. Vam estar asseguts a la terrassa d'un bar d'una gasolinera fins que va sortir el sol. Estàvem allí, callats, l'un al costat de l'altre, mig mort de fred. I ell s'acaronava la barba i jo m'acaronava el barret. Va tapar-se els ulls amb les mans. Quan va treure les mans de la cara, vaig adonar-me que tenia els ulls vermells. Va dir-me que mai m'havia estimat tant com aleshores, però que havíem de separar-nos. Tartamudejava. Tartamudejava tant que quasi no entenia res del que em deia. Va dir-me que estava segur que aquella noia es cansaria d'ell. Era jove, tan jove com l'Anna. Era una nena.
1: I després?
0: Ell la veia com una nena i jo la veia com una vella serp. Potser en tenia pocs d'anys, però tenia tota l'astúcia d'una serp vella. Bé, vam seguir el viatge quan ja era clar i el sol lluïa al capdamunt. Em va demanar de no anar a Austràlia, no tan lluny. Podia cercar un pis a Lleida per veure'ns de tant en tant i passar unes hores junts. Les separacions sempre són difícils. A mi també em va semblar que mai no l'havia estimat tant com en aquell moment, mentre tornàvem a casa, glaçats de fred i a tot gas, després d'haver estat tantes hores asseguts en una taula d'una terrassa d'un bar tancat de carretera.
1: I després?
0: Després, res. Ara estic cercant l'apartament a Lleida a través d'una agència. Ell va sempre d'un lloc a l'altre amb el cotxe. El truquen de tot arreu. S'està a Puigcerdà, on viu la petita mala puta amb la seva família. Va de Barcelona a Puigcerdà, de Puigcerdà a Barcelona. La petita mala puta sempre el segueix. A les seves gires, als seus congressos, amb la seva faldilla llarga, amb la seva mata de cabells negres estarrufats, amb els seus braçalets. Ella l'escolta asseguda enmig de la gent i el mira amb els seus ulls enormes, penetrants, captivadors. És una bruixa, la petita mala puta. Una petita bruixa, una serp. Però ell n'està enamorat. Ha perdut el cap per ella. No es recorda de ningú. Tant que estimava el seu fill, tant que n'estava del seu fill, i ara no es recorda ni del seu aniversari. Quan va a Barcelona mai el telefona per veure'l. Crec que no el veu des de fa un munt de temps. El nen ha hagut de fer una gimnàstica correctiva. Ell havia de pagar la despesa. Durant molt de temps ha portat la factura dins la butxaca, la factura del terapeuta, per desmemoriat o per indiferència. El cas és que no l'ha pagada fins que va trucar el terapeuta, molt enfadat, i naturalment l'he acabat pagant jo. El dia de l'aniversari del nen, la gran mala puta va telefonar aquí. Vaig contestar jo. Estava indignada perquè en Joan no donava senyals de vida. Sense un regal, sense una paraula, i que el nen estava malalt, que fins i tot tenia febre. Segurament era mentida, perquè la gran mala puta és una mentidera. Em va clavar una gran bronca per telèfon, a mi, com si fos culpa meva. Jo li contestava amb monosíl·labs freda, fins a un cert moment en què no em vaig poder contenir, i li vaig dir que la gimnàstica correctiva del nen l'havia pagada jo. Et faig saber que la gran mala puta és molt rica, ben bé milionària, perquè el seu pare té una cadena d'hotels. Però és molt garrepa i té molt clar que hi ha certes coses del nen que les ha de pagar el seu pare. Com que no feia més que escridassar-me, vaig fer posar a l'Anna el telèfon i les dues es van posar a parlar com a lloros de la petita mala puta i deien que era la pesta, que era una viperina i que segurament només cercava diners. Finalment li vaig dir a l'Anna que s'estigués de parlar així i tanta estona al telèfon perquè les conferències interurbanes són molt cares. També és veritat que era la gran mala puta la que havia trucat i que

0: pagava ella, la milionària. Però el cert és que no m'agradava gens aquell espectacle de maledicències per telèfon mentre en Joan i la petita mala puta anaven tan feliços per aquells mons de Déu.
1: Sento soroll a l'escala. Deu venir algú.
0: Ah, és la senyora Maria. Conec el seu caminar.
2: He portat 4 ous frescos. Els he deixat a la cuina. Mentre era a l'estudi he agafat 2 telefonades. L'Anna s'ha quedat bloquejada amb el cotxe al mig del camí. Telefonava des del bar. Li ha tocat d'anar a peus fins al poble. S'ha mullat les sabates i els pantalons. I vol que el periodista la vagi a buscar si encara és aquí.
0: M'ho imaginava que es quedaria pel camí.
2: L'altra tocada era del senyor Joan, que diu que es quedarà a dormir a Barcelona perquè està molt cansat. Demà anirà a Puigcerdà. No sap quan tornarà. M'ha preguntat si havia vingut algú demanant per ell. Li he dit que sí, que hi havia un periodista. Diu que li sap molt de greu, que li ha fugit del cap la cita que tenia amb ell i se n'han recordat massa tard. Li prega al periodista que el perdoni i li demana que torni un altre dia.
1: Malparit. Em moriré sense haver-lo entrevistat.
0: No ho diguis, això de malparit. Malparit només li puc dir jo. Si et plau, pots anar a buscar l'Anna al bar del poble? Només hi ha un bar. Fica't el teu jaquetó brut de pell falsa i tingues paciència. Després et quedes a sopar i a dormir aquí. Amb la neu que hi ha et serà impossible tornar a Girona.
2: Per menjar tenen la verdura d'aquest migdia. Només cal escalfar-la.
1: Verdura amb patata?
2: Sense patata. Feta amb pastanaga i amb col. Me'n puc anar jo? Que espera algú?
0: Verdura sense patata. Sí, sí, ja pot marxar.
1: I a més, 4 ous.
0: I a més, 4 ous. L'altra vegada vas dir que el 4 era un número màgic.
1: Et recordes de moltes coses, tu.
0: Ves de seguida a buscar l'Anna. Deu estar glaçada i nerviosa i amb ganes de tornar.
1: Sí, vaig de seguida. La portaré de seguida a casa.
0: L'altra vegada érem 4. Nosaltres 3 i en Joan, que no hi era, però com si ho fos. Aquesta vegada en serem 5. Nosaltres 3, en Joan, que no hi serà, però com si hi fos, i la petita mala puta, que encara que sigui amb ell, és aquí. Laura Carbó. És aquí. No hi ha cap dubte que ella és aquí. Sento la seva presència en aquesta habitació, en aquest sofà. És aquí, asseguda, i em mira amb els seus ulls captivadors.

0: Bon dia. Qui és vostè?
1: Sóc en Marc. Laia, sóc en Marc. Marc Roure. No te'n recordes de mi?
0: Marc Roure? Sí, Marc Roure. Ah, sí, sí. Ha passat tant de temps. Com és que no has donat senyals de vida? Ens vam escriure un parell de vegades i després ja no vam tornar-ho a fer. Seu.
1: Alguna vegada he intentat de trucar-te, però no contestàveu mai. Després vaig perdre el número i a la guia no hi figura. L'última carta que et vaig escriure no me la vas contestar.
0: Recordo que has vingut dues vegades aquí. Les dues vegades per entrevistar en Joan. I cap de les dues vegades no vas trobar. És així?
1: Ben cert. No saps prou el que he arribat a pensar en tu durant aquests anys. En tu, en l'Anna, les hores que vam passar junts en aquesta habitació. I fins i tot en l'habitació de sota, on, si no em falla la memòria, hi havia una taula ovalada amb un drap de ganxet i un escaparat amb portes de vidre. Anava cap a Esterri i m'ha vingut la idea d'acostar-me per veure si encara eres aquí. He portat una ampolla de vi i formatge fresc. Ho tinc tot al portar maletes del cotxe. Recordo que us agradava tant el formatge fresc, a tu i a l'Anna. Aquest cop no ha estat l'Anna qui ha obert la porta. Ho ha fet una senyora vella amb un davantal de quadres escocesos que em sembla recordar.
0: És la senyora Maria, la nostra veïna que ens fa la neteja. Sí que l'havies vista. Recordo que l'havies vista.
1: Esclar, ara hi caic. M'ha mirat de dalt a baix i em penso que no m'ha reconegut. Han passat tants anys. He deixat el cotxe aquí al davant. Recordo que hi havia un cobert, però ara no hi és. En el seu lloc hi ha una banyera tota rovellada i plena d'herba. No he vist cap gos, però he vist un gat.
0: Quin cotxe tens?
1: És un Audi.
0: Caram, quin cotxe més gran! És un cotxe de luxe! Oh, un Audi! No hi entenc massa de cotxes, però em sembla que un Audi és un cotxe molt car. Guanyes bé la vida? El primer cop que vas venir estaves força espantat. Ara et veig molt elegant. Fora d'això, no has canviat massa. Només has perdut una mica de cabell.
1: Tu sí que has canviat força. És estrany. Jo no em recordo gens de la fesomia de les persones, però la teva mirada sempre l'he conservada nítida en la memòria. I l'Anna? Què se n'ha fet de l'Anna?
0: Avui es troba aquí per casualitat, però normalment viu a Lleida. Fa un moment que ha sortit. Ha anat al bosc a collir bolets. D'aquí a una mica tornarà a ser aquí, si la podràs veure. Viu a Lleida amb un noi que es diu Pierre. És suís. Fa temps que estan junts. No s'han casat perquè ara la gent no es casa. No tenen fills. Ell és grafista, però es dedica a la cuina. Junts van escriure un llibre sobre la cuina pobra. Va ser tot un best-seller i van guanyar força diners. Els cridaven de les cases per organitzar sopars. Ells arribaven al migdia amb caixes i cistelles i preparaven una mena de menjar força estrany. Diuen que surt molt bé de preu. No ho sé. El cas és que els truquen.
1: I tu? A què et dediques? Recordo que abans pintava robes.
0: Ho he deixat. No em traia res. Tampoc era gran cosa els meus estampats. Ara faig traduccions del francès. L'anglès no m'he decidit mai a aprendre'l. No en guanyo massa de diners. Les traduccions estan molt mal pagades.
1: I a Austràlia no hi vas anar? Amb el Burne, per cuidar aquells quatre nens amb el Burne?
0: No, la meva cosina tampoc no hi és amb el Burne. Es va divorciar i ara viu a Amèrica.
1: I aquells quatre noiets ara deuen tenir bigoti.
0: Bigoti? Els creix molt aviat el bigoti als nens. Però quants anys han passat des que volia anar a Austràlia?
1: 10 anys. Han passat 10 anys des que vaig venir aquí per primera vegada. Tu aleshores em vas dir que volies anar a Austràlia. L'Anna tenia els cabells deixats anar. Vam menjar patates. Jo vaig venir per l'Àries, el setmanari Àries, que després no va sortir. Ara fa 10 anys. Estic segur. Va ser l'any que va morir Franco.
0: 10 anys fa? Com passa el temps?
1: El primer cop vaig venir a l'estiu. El segon, cap a l'hivern. La segona vegada estava nevant i em vaig quedar a dormir aquí.
0: Vas dormir amb l'Anna?
1: No, t'equivoques. És cert que aquella nit volia fer l'amor amb ella, però em va engegar a fer punyetes. Segur que tu em vas veure entrar a la seva habitació, però vaig tornar de seguida. Em va posar les mans damunt l'espatlla i em va empènyer fora. Encara recordo aquelles mans damunt les espatlles. Semblaven dues urpes. Després vaig tornar a la meva habitació, l'habitació dels hostes. Recordo que hi havia un retrat d'Alfons XIII.
0: Encara hi és? Era el pare d'en Joan. El pare d'en Joan era monàrquic.
1: Aquella nit vaig beure una mica massa de vi i em rodava el cap. Recordo que l'endemà al matí tu havies baixat a la cuina per fer-me un cafè. Portaves una mena de bateta curta de color blau. Una bateta bastant vella i plena de taques. Se'm va acudir de regalar-te'n una i enviar-te-la, però mira, no em vaig atrevir.
0: Per què?
1: No ho sé. Semblava un regal massa íntim. Ja saps que sóc un jove de la vella escola. A més, en aquella època no tenia massa diners. Et vaig enviar una caixa de bombons, te'n recordes?
0: D'això no me'n recordo.
1: Doncs era una caixa de bombons bastant cara. Em va costar molt diners. Me'n recordo perfectament perquè després d'haver-la comprada vaig pensar que m'havia passat. En aquella època anava molt fotut de diners. Em vas escriure per agrair-me l'obsequi. No te'n recordes?
0: No.
1: En canvi, l'Anna no va baixar aquell matí quan vaig marxar. No l'he tornat a veure mai més. Em va treure de la seva habitació amb aquelles mans que semblaven urpes. Jo estava una mica trompa. I l'Anna està contenta amb el seu company? Preparant menjars? I li paguen bé? És rica?
0: Força. Fins i tot alguna vegada m'ha deixat diners.
1: Tens problemes de diners?
0: No, pitjor. No tinc ni un duro. Les traduccions les paguen molt malament. T'havia dit que tenia dos apartaments a Barcelona. Doncs bé, els vaig vendre. En aquell moment em van semblar molts diners, però quasi ja no em queden. El diner s'acaba aviat.
1: Ha canviat poc aquesta habitació. Les cortines amb la vora descosida com anys enrere. El foc de la llar és pobre. Fins i tot fa fred i s'hi sent la humitat, tot i que és primavera. La primera vegada era l'estiu. La segona, l'hivern. I aquest cop és primavera. Quan torni una altra vegada serà la tardor. Mira, aquella taca de la paret s'ha tornat més groga i més gran. És evident que hi ha un degoter. No tens diners per arreglar la teulada? Ei, el sofà té molles ensorrades i la tapisseria està més desgastada que abans. Si vols, puc fer-te un préstec. T'he dit que em guanyo bé la vida. Força bé. No sóc ric, però em guanyo força bé la vida.
0: I esclar, tot un Audi. L'Audi és un cotxe de rics.
1: Bé, l'he comprat de segona mà.
0: No cal que em deixis diners. T'ho agraeixo, però no em calen. Ja m'espavilaré d'alguna manera.
1: Però com és que et vas vendre els apartaments?
0: Perquè et sorprens? Si els vaig vendre és perquè havíem de menester els diners. T'havia parlat de la petita mala puta? Una naneta. En Joan se n'havia enamorat perdudament. Vam viure un temps junts i jo vaig anar a viure a Lleida. T'ho havia dit que anava a viure a Lleida? Sí, en Joan va perdre el cap per complet. Era més que una mala puta. Era una bruixa. Li demanava diners, el feia gastar. Es carregaven de deutes i sempre acabava pagant jo. En Joan venia a veure i m'explicava les seves penes. Un bon dia, ella va marxar. El va abandonar per un altre o per uns altres, no ho sé. Es deia Laura, Laura Carbó. Només de dir el seu nom em ve un calfred. Just quan ella el va deixar, en Joan va començar a trobar-se malament. Rebutjava tot allò que li era natural. Les persones que freqüentava, els llocs on solia anar. D'això ja fa 7 anys. Ara no vol sortir mai de la seva habitació. Sabia res de la malaltia d'en Joan?
1: Sí, ja ho sabia. Algú m'ho havia dit. El cert és que no gosava preguntar-t'ho. No sabia si em voldries parlar. No sabia si encara estàveu junts. I ara on és el senyor Turull?
0: Aquí dalt.
1: A dalt? Aleshores, a la fi el podré conèixer. No l'he conegut mai en persona, ho saps? Ostres, a la fi el podré conèixer, li podré donar la mà.
0: No hi pensis. No vol que ningú entri a la seva habitació. No deixaré que hi entris.
1: Però si només serà un segon, un instant només, t'ho prego, jo l'admirava molt.
0: Potser ja no l'admires?
1: Com? No, l'admiraré sempre. Sento per ell una gran admiració. He parlat en passat perquè... Bé, no ho sé per què he parlat en passat. A casa tinc tots els seus llibres. Sempre els rellegeixo. Els aprecio molt. I fins i tot els he fet relligar. Perquè els seus llibres ja no es troben, ho saps? No han estat reimpresos durant molt de temps. I tu com... com és que has tornat a viure amb ell, havent estat ell qui et va deixar?
0: Em va demanar que tornés i vaig tornar.
1: I què és el que té? Quina malaltia?
0: No ho sé. No és precisament una malaltia, però és pitjor que una malaltia. El metge ens ha dit que té una depressió molt gran. Ja t'he dit que s'ha tancat a la seva habitació i no fa res de res. Està assegut en una cadira immòbil. Ell que sempre anava amunt i avall amb el cotxe. Suposo que no va ser només per culpa d'aquella malparida que està així, però dona la casualitat que tot va començar quan ella el va deixar. Aquella mare puta. L'odio a mort. Ni tan sols té ganes de veure el seu fill. Quan era petit estava boig per ell i ara no el vol veure. De tant en tant, la seva dona i el seu fill venen aquí. La gran mala puta. Aquella que li dèiem la gran mala puta. Però en Joan sempre ha refusat de veure'ls. Em fa una gran pena el seu fill. Quan ve, s'està tota l'estona al costat de la mare, callat, tot formal. Físicament s'assembla al Joan. El Joan de fa molts anys. És alt, prim, desmanegat, la mandíbula ampla. Té 16 anys. Encara no té bigoti, però aviat en tindrà. Fa tercer de bub. Era un noi capritjós, carregat de vicis, i ara s'ha tornat un noi seriós, quiet i una mica trist. Com canvia la gent. És increïble com arriba a canviar la gent. Fins i tot la gran mala puta no és pas la mateixa. Té el cabell gris pentinat enrere i recollit a la nuca. No porta cap collaret de perles i vesteix sempre de negre o de gris, com una monja. Semblava que s'havia de tornar a casar, però no ho va fer. Ha posat un institut per a fills de presidiaris. Més per on? No és el que semblava. Fins i tot, si he de ser sincera, diria que no és una mala puta. Venen a veure'ns de tant en tant. Ens deixa diners. És que encara és milionària.
1: I el senyor Turull? Com està el senyor Turull?
0: No el coneixeries. Té la barba tota grisa. El cabell també s'ha engreixat.
1: I la veu? Encara té la mateixa veu, rogallosa, fosca?
0: La veu sempre és la mateixa. Però s'ha passat molt de temps sense dir una paraula.
1: Em sap greu. Em sap molt greu.
0: No sé per què t'explico tot això. No parlo amb ningú. Mai no ve ningú per aquí. Al començament venien els amics d'en Joan per saber com estava. Volien entrar a la seva habitació, però ell no els deixava. Es van cansar i van deixar de venir. Tan bon punt t'he vist entrar, m'han vingut ganes de parlar-te. Ens coneixem tan poc. Només has vingut dues vegades. No, tres amb aquesta. El primer cop feies un setmanari, l'Àries. El segon cop un mensual, l'As de Grèvol, oi? Què se'n va fer de l'As de Grèvol?
1: Déu meu, però quina memòria que tens! Et recordes de tot?
0: Fins i tot em recordo de pensar en tu de tant en tant. Com tu has pensat en nosaltres. Totes les vegades que has vingut hem tingut converses llargues, llargues.
1: De l'As de Grèvol només en van sortir dos números. El segon número va ser segrestat perquè, segons diuen, hi havia un article difamatori en contra d'Àries Navarro. Fins i tot ens van instruir un procés, a mi i al meu amic Agustí Espada. Recordes que te n'havia parlat de l'Agustí Espada?
0: Sí.
1: El procés no es va arribar a celebrar, però vam tocar fons i, esclar, l'As de Grèvol se'n va anar a l'aigua.
0: I què se n'ha fet del teu amic Agustí Espada?
1: Viu bé. Fa molt de temps que no el veig. M'ha agafat camins diferents. Ell no fa de periodista, treballa en una agència de turisme.
0: I tu què fas?
1: Jo? Encara sóc periodista. Faig crítica cinematogràfica.
0: Recordo que vivies amb la teva mare i el gos. Encara hi vius?
1: Sempre amb la meva mare i el gos.
0: I encara odies els gossos?
1: Sempre odiaré els gossos. Ara som molt vells, el gos i la mare.
0: I no t'has casat?
1: Em vaig casar i en poc temps ens vam separar. No va durar més d'un any. Vivíem plegats, jo, la meva dona, la meva mare i el gos. La convivència és difícil.
0: Sí.
1: Però a vegades és necessària.
0: Malauradament necessària.
1: Cert. La meva dona va morir l'estiu passat a Acapulco en un accident de cotxe. El nostre fill viu amb l'àvia materna. Té 7 anys.
0: I per què no viu amb tu?
1: Està passat a viure amb la seva àvia. Ha crescut amb ella.
0: I què feia la teva dona a Acapulco?
1: I era per feina. Eren 5 els que viatjaven en el cotxe i només va morir ella.
0: Pobre.
2: Ja he tornat. He agafat alguns bolets. Re, poca cosa. No he arribat a omplir el cistell. Els he deixat a la cuina. Ha començat a ploure i m'he quedat xopa de cap a peus.
1: Bon dia, Anna.
2: Bon dia. Qui ets?
1: Sóc en Marc. No te'n recordes? Marc?
2: Ah, sí. No t'he reconegut. Fa molt de temps que no t'havia vist. Has canviat. Has perdut molt de cabell.
1: Tu també has canviat. Però sempre seràs bonica. Ara tens el cabell curt, llis i moreno. En canvi, la primera vegada que vaig venir el tenies ros, rinxolat i deixat anar per l'esquena. Recordo que quan vivies a Barcelona el meu amic estava enamorat del teu cabell. Després vas marxar i durant molt de temps parlàvem de tu. Et recordes de l'Institut del Teatre?
2: No me'n parlis de l'Institut del Teatre. Hi havia un bon grapat d'idiotes. En tinc un record molt dolent.
1: I ara et dediques a la cuina pobra.
2: Sí, però no és cap novetat. Tampoc no n'havia fet mai de cuina rica. Aquí sempre anàvem curtes de diners.
1: He portat formatge fresc i vi. Recordo que t'agradava molt el formatge fresc. El tinc al portamaletes del cotxe.
2: És teu aquell Audi que hi ha fora?
0: Ah, sí que ho és. De qui vols que sigui? Fa molt de temps que no ve ningú. Anava cap a Esterri i ens ha vingut a veure.
2: Carai, un Audi. Et van bé les coses. No eres tu que no tenia mai un duro?
1: Guanyo força bé la vida, bastant bé. Se m'ha acudit de venir a saludar-vos. I em recordava del camí, eh? Tot ha canviat molt. El poliesportiu encara hi és, però ara està rodejat de cases. A la cruïlla hi ha uns indicadors molt flamants i fins i tot han asfaltat el camí. La figuera ja no hi és.
2: Sí, tot ha canviat. Et pensaves trobar-ho tot com abans? Et pensaves que encara hi seria la figuera?
1: Em faràs un cafè? Oh, no te'n queda de cafè?
2: No, avui en tenim de cafè. Ara te'l faig.
0: Em parlaves de la teva dona que va morir a Acapulco. En què treballava?
1: Saps qui era la meva dona?
0: No, com vols que ho sàpiga? Qui era?
1: La Laura.
0: Qui?
1: La Laura Carbó.
0: La petita mala puta.
1: T'agrairia que no l'anomenessis així. Era la meva dona i ara és morta.
0: Et vas casar amb la petita mala puta?
1: Per què et sorprens? El món és petit.
0: No, és gran, és enorme. Però contínuament ens trobem en punts determinats com si fóssim molt pocs. Però certament en som molts, milions. Quan et vas posar a viure amb ella, encara estava amb en Joan o potser li vas fotre?
1: Sí, t'he de dir la veritat, la hi vaig prendre. La vaig conèixer en un sopar, estava sola i em va parlar molt d'en Joan. La hi vaig prendre. Em sentia atret per una noia que havia estat amb el senyor Turull. Durant un temps vaig tenir remordiments. Ella desitjava ser actriu de cinema i jo aleshores començava a fer crítica cinematogràfica i volia, lo normal, que li presentés gent del mundillo. I vaig recomanar que s'apuntés a l'Institut del Teatre.
0: Tens com una mena de mania amb l'Institut del Teatre. Sempre que coneixes una noia l'entafores allà dins?
1: Encara que es delia per ser actriu, no en tenia fusta. Va deixar en Joan i va anar a viure en un estudi que jo pagava. Sempre em demanava diners. Es va inflar de deutes i fins i tot es va vendre les joies de la meva mare. Després va quedar prenyada i ens vam casar. Vaig pensar que el nostre fill la faria canviar i estaria més tranquil·la. Però no. Feia l'amor amb tothom. Es va ficar al llit amb tots els meus amics. Fins i tot em penso que ho va fer amb l'Agustí Espada. D'això no n'estic segur. No em suportava. No suportava la meva mare, ni el nen, ni el gos. I ens vam separar. Va portar el nostre fill a Puigcerdà. Alguna vegada la veia pel carrer. Era menuda, lleugera, amb espardenyes i braçalets, amb el front rebregat. Mirava tot arreu amb aquells ulls enormes, plens de por i de desesperació. Ja no tenia aquella mirada captivadora. Eren uns ulls desesperats, que no sabien ben bé què volien. No sé com va anar a parar a Acapulco. Em van dir que havia anat a fer d'intèrpret. Per força havia d'estar enrotllada amb algú.
0: I ara és morta.
1: Sí, ara és morta.
0: L'he maleïda tantes vegades. Ara, de cop i volta, em costa odiar-la. És difícil odiar un mort.
1: És impossible.
0: Impossible? Sí, tens raó. És força impossible. Però per què? Si una persona t'ha putejat i t'ha fet patir, per què quan es mor desapareixen totes les ferides?
1: No, les ferides et queden, però l'odi desapareix. És com si et caigués una llosa al damunt.
0: Sí, és veritat, però em costa d'entendre-ho. Ara, per força, t'hauria d'odiar tu perquè li vas fotre la noia en Joan. Però no és així. No t'ho diu en absolut. T'he recordat sempre com una persona innocent i ingènua, i encara et veig així. Des del primer dia m'ha agradat recordar-te, encara que només ens haguéssim vist dues vegades. A partir d'ara, no et recordaré de la mateixa manera. Et recordaré com una persona que ha vingut a remenar en la meva vida. Sí, això em dol.
2: Aquí tens el cafè. He trigat una mica perquè he pujat a veure en Joan. Li he dit que hi havia un periodista que havia vingut altres vegades per entrevistar-lo i que mai l'havia trobat. M'ha dit que recordava d'aquest periodista, que el feia venir de lluny i que sempre l'havia plantat. M'ha dit que ara acceptarà l'entrevista. Per la revista Pau i Guerra, m'ha dit. Existeix una revista que es digui Pau i Guerra?
1: Existia, però va desaparèixer fa un munt de temps.
2: Vol que pugis. S'ha pentinat i s'ha rentat la cara. Fins i tot s'ha canviat la camisa. Fa molt de temps que no volia parlar amb ningú. Els seus amics també fa molt de temps que no l'han vingut a veure. Quants anys fa, Laia? Te'n recordes?
0: No me'n recordo. Però estic molt contenta. Això és un bon senyal.
1: Contenta? Per què estàs contenta?
0: Beu-te el cafè, de pressa. Puja dalt a l'habitació d'en Joan. És a la dreta del passadís. Ha dit que estaria molt content de saludar-te.
1: De saludar-me, sí. Un moment, d'entrevistar-lo, res de res, eh? Ja no sóc aquell periodista. No col·laboro en cap revista ni cap diari. El meu nom només el coneixen a la redacció. Ara faig una altra cosa. Ara sóc crític cinematogràfic.
0: No importa res de tot això.
1: No importa? Què vol dir que no importa? El que dic és que no em sento capacitat per fer l'entrevista. No he preparat les preguntes, no estic preparat.
0: Tens un magnetòfon?
1: Jo no.
0: No en tens cap en el teu Audi?
1: No en tinc cap necessitat de viatjar amb un magnetòfon. En tinc una a casa.
0: Tant se val. L'Anna en té un. És petit, però funciona força bé. Ves a buscar-lo. Tu puja a la seva habitació. Asseu-te al costat d'en Joan. Tranquil. Amb el magnetòfon damunt la taula i li fas preguntes. Totes les preguntes que habitualment fan els periodistes. Sobre el seu treball, sobre la seva activitat pública. No estàs massa animat, ja ho veig. T'has posat blanc. Estàs espantat. No saps que les coses passen sempre quan menys ho desitgem. Ara has d'actuar com si el temps no hagués passat. Com si fossis el que eres, un periodista. I com si ell fos el que era. Quan no dormia mai, quan es passava les nits escrivint el seu llibre, quan el trucaven pel matí i sortia amb el seu cotxe per anar d'una ciutat a l'altra, quan s'adreçava a la gent dempeus des de l'escenari, quan aixecava en l'aire la seva mà blanca i la movia amb elegància. Tartamudejava? Sí, tartamudejava, sí. Però no importa. La gent l'escoltava amb adalits i l'aplaudia. L'aplaudia moltíssim. Aquesta entrevista la pots vendre al diari que vulguis. Qualsevol diari o revista te l'acceptarà. Ja t'arreglaràs. Potser fins i tot pots fer una nova revista o un nou diari. Amb un sol número. Un únic número. No importa. La gent el recordarà per sempre. En Joan Turull. El famós Joan Turull. Un dels millors homes que ha existit a Catalunya.

0: Fins aquí l'entrevista de Natàlia Ginzburg en un enregistrament del 4 de veus de radioteatre de l'any 2005. Esperem que hagueu gaudit de la nostra audició d'avui i us emplacem fins la propera setmana, a aquesta mateixa hora, en una nova representació de teatre radiofònic. Bona nit.
1: Ràdio Vila-sacra. Per veure, per sentir, escoltar i participar.

0: segur que sabeu sobradament que el canvi climàtic està comportant un escalfament global a tot el planeta. Però com afecta això a Catalunya? A casa nostra també tenim un canvi del clima? Acabats de sortir del forn, tenim uns nous resultats del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens explica precisament què passa amb el clima aquí. Soc la Verònica Couto, la cap de comunicació del Servei Meteorològic de Catalunya, i m'acompanya en Marc Prohom, cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens explicarà una mica aquests resultats del butlletí anual d'indicadors climàtics que ens presenten l'escenari del clima aquí a casa nostra. Bon dia, Marc.
1: Bon dia.
0: El BAIC, oi? Què és això del BAIC?
1: Doncs el BAIC és un informe, un butlletí que emetem des de l'àrea de climatologia cada any i que és una fotografia el més precisa possible de com està canviant el clima a casa nostra i quines són les tendències que s'estan observant.
0: Quants anys fa que el feu? Hi ha hagut canvis en aquesta trajectòria del BAIC?
1: Doncs el BAIC fa gairebé 20 anys que el fem, des del 2007, i ens ha anat canviant, lògicament, perquè ha anat incorporant noves variables. Al principi eren temperatura i precipitació, però ara ja disposem de més informació i també disposem de més anys de dades. Per tant, tenim una cobertura temporal cada cop més àmplia.
0: I per què és tan important aquest informe anual?
1: Doncs aquest informe el que pretén és fer una fotografia de l'estat del canvi climàtic a Catalunya el més precisa possible, el menys borrosa possible, i per això aquest butlletí vol ser una eina per tots els gestors que fan polítiques d'adaptació perquè tinguin una informació acurada, fiable, i per tant les polítiques d'adaptació siguin més idònies, no? I més exitoses.
0: Ara mateix presentem els resultats de tota l'anàlisi del 2025. Quin seria el gran titular? Què estem veient en el clima a Catalunya?
1: Doncs pràcticament podríem dir que Catalunya és cada cop més càlida, més seca, i gràcies a l'informe d'aquest any també podem afirmar que el vent va a la baixa. Cada cop la pressió del vent doncs, té una tendència a ser més feble.
0: D'acord. Anem a indagar una mica en cadascun d'aquests casos. La temperatura. Sobre la temperatura et dius que Catalunya cada cop pinta que serà més càlida. Uh-huh. Què vol dir això? El ritme està sent molt accelerat?
1: Doncs sí, a Catalunya, com que està inscrit dins de la Mediterrània, doncs és un àmbit on l'increment de temperatura s'està produint a un ritme més accelerat si ho comparem amb el que passa a nivell global. Pràcticament estem parlant de 2 graus d'increment respecte a mitjans del segle XIX. Això comporta, sobretot, que la temperatura màxima és la que s'incrementa a més velocitat i també que tinguem cada cop més extrems de temperatura lligats a nits càlides, nits a dies amb temperatures per sobre els 30 graus, per tant, tota una sèrie d'extrems que cada cop són més freqüents.
0: Mm-hmm. I és el mateix que està passant a tot el món? Parlaves de la Mediterrània, és el context també global. Uh-huh. Com es posiciona Catalunya en aquest sentit?
1: Doncs Catalunya i bona part de la Mediterrània, de la conca mediterrània, està registrant tendències més accelerades. Si a escala global l'increment respecte al període preindustrial està al voltant d'un grau i mig, a Catalunya ja estem al voltant dels 2 graus. Per tant, és un sensiblement superior a aquest ritme d'escalfament.
0: I és un escalfament que només passa a l'atmosfera o també, per exemple, hi ha implicacions al mar?
1: Doncs sí, l'atmosfera lògicament està en contacte amb molts ecosistemes, un d'ells lògicament és el mar, i gràcies a les dades que ens aporta en Josep Pasqual de l'Estartit, amb més de 50 anys de dades, podem afirmar que el mar també s'està escalfant, sobretot la capa superficial a un ritme força accelerat. A capes més profundes no ho és tant, però sí que està responent a aquest escalfament a capa doncs, al voltant dels 2 graus d'increment des dels anys 70 del segle passat.
0: Mm-hmm. També veiem que a nivell europeu els organismes explicaven que s'encadenen anys consecutius on les temperatures cada cop es registren més càlides. És el cas també de Catalunya?
1: Sí, un dels elements més característics dels últims anys és que de manera successiva estem superant 2 graus la mitjana per sobre del període de referència del 1961-1990. Això no s'havia produït abans, per tant estem encadenant 4 anys consecutius i això ens marca doncs, un canvi de paradigma que no s'havia produït fins ara.
0: Aquest augment de temperatures, aquesta calor, té també implicacions en la precipitació. Cada cop hi ha menys pluja. Què hi diu el BAIC al respecte?
1: Doncs respecte a la precipitació, les conclusions no són tan rotundes com amb la temperatura. Sí que hi ha una tendència cap a la disminució, però falta més, podríem dir, significància estadística en aquest valor. Sí que, si ho fem un zoom a l'estiu, la precipitació sí que tendeix a una disminució del voltant d'un 33% des de mitjans de segle XX. I en àmbits geogràfics, sobretot és el Pirineu, el sector que més està registrant aquesta disminució.
0: Uh-huh. I està relacionat amb la sequera? O també és menys robusta la dada o la sequera sí que estem veient canvis, un augment, una intensitat, com en ocasions es diu?
1: Doncs, de fet, és un dels extrems lligats a la precipitació que hi ha més consens que sí, que s'estan incrementant aquest fenomen de les sequeres, que per altra banda és un fenomen propi del nostre clima. Però en els darrers anys, els darrers 50 anys, hem observat que cada cop és més freqüent, són més freqüents els episodis de sequera, duren més i, per contra, els períodes humits cada cop són més curts i els superàvits cada cop són menors.
0: Mm-hmm. Comentaves que per primera vegada s'analitzen les dades de vent. Què ens diu respecte a Catalunya? Comentaves que potser és menys ventós, però què vol dir exactament això? Què estem trobant al respecte?
1: Mm-hmm. Doncs és una novetat d'aquest any, del BAIC 2025, el fet que hem registrat des de 1998, que comencen els registres homogenis, una disminució tant en les ratxes màximes de vent com en la velocitat mitjana. I es xifra al voltant d'un 5% per decenni de disminució. Un aspecte molt destacat és que els àmbits del país que són més ventosos, com són l'Alt Empordà i les Terres de l'Ebre, cada cop registren menys episodis de vent fort. I això, doncs, està lligat a possibles canvis en la dinàmica atmosfèrica o també una debilitació potser de les brises que durant l'estiu també s'està observant.
0: Mm-hmm. Hem parlat de temperatura, precipitació, vent, però potser les persones que estan seguint aquesta entrevista es pregunten: i a mi això com afecta? Quines implicacions té per la ciutadania aquests resultats del BAIC?
1: Doncs hi ha uns efectes molt clars, sobretot si parlem de l'increment de temperatura i amb la proliferació de cada cop més extrems de calor. Això té un efecte sobre la salut molt evident i que està molt ben estudiat, sobretot en aquelles persones que pateixen certes patologies que estan sotmeses a un risc més accentuat. També s'estan produint canvis en l'agricultura, lògicament amb un augment de la temperatura, també els cops de calor que afecta el raïm, per exemple, doncs té uns efectes molt més forts i que afecten la collita. Molts altres aspectes lligats amb turisme, per exemple, doncs estan afectats per la dinàmica atmosfèrica i, per tant, el BAIC proporciona el màxim d'informació per tenir un lligam entre aquesta tendència observada i quins efectes té en determinats sectors.
0: Mm-hmm. Entenc que, a més de la temperatura, també hi han conseqüències visibles amb aquesta disminució del vent. Uh-huh. Quines serien?
1: Doncs el fet de que tinguem cada cop una velocitat del vent mitjana més baixa comporta que, o pot comportar, que l'eficiència de les brises a l'hora de dispersar els contaminants en episodis de contaminació sigui menys efectiva. Per tant, també tindria un efecte sobre la salut. O també el fet de que tinguem menys brises o que siguin a velocitats més modestes, doncs té menys capacitat de refredar durant l'estiu les brises d'origen marítim. Per tant, sí que té unes conseqüències que anirem, doncs, en els propers bikes confirmant i poden tenir, doncs, conseqüències més clares.
0: Mm-hmm. Més enllà dels efectes sobre les persones, en el butlletí anual d'indicadors climàtics del BAIC també analitzeu els efectes que hi ha sobre la fenologia, sobre altres espècies com fauna i flora. Quins són aquests canvis que esteu ara, les dades que us mostren?
1: Uh-huh. Doncs gràcies a la FENOCAT, a la xarxa fenològica, podem determinar quins canvis s'estan produint com a conseqüència especialment de l'increment de temperatura. Un dels efectes que estem veient és en determinades espècies vegetals com l'olivera, que s'està avançant a la maduració del fruit. Això comporta un efecte sobretot en l'àmbit agrícola, en l'avançament de la collita, i també en determinades espècies migratòries d'ocells estem veient, per exemple, un avançament. Aquest és el cas de la puput, que s'avança a la seva arribada doncs gairebé una setmana i mitja.
0: Mm-hmm. D'acord. No sé si vols afegir res, Marc.
1: Gràcies, jo crec que està prou bé.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Sí, exacte, consultar-lo. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Les dades del BAIC que avui hem presentat ja estan disponibles per tothom. Les trobareu a la nostra pàgina web, www.meteo.cat, també al repositori de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, on trobareu tots aquests continguts explicats de manera amena. Moltes gràcies i bon dia. Ràdio Vila Sacra. Ràdio Vila Sacra.
2: Ràdio Vila Sacra. Ràdio Vila Sacra. Tu pots ser part del canvi.
3: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Ara tornem a tenir al damunt una nova onada de calor que s'allargarà fins dimecres i en què es podrien fins i tot superar els rècords de calor recents. Els bombers informen que han reforçat el dispositiu a tot el país i han volgut recordar a la població que quan es declara un incendi mai actuen sense analitzar primer la capacitat del foc. Jordi Castellví, inspector.
3: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència. Quan rebis l'ordre de confinament o evacuació, segueix-la. Recorda que darrere de tota aquesta decisió hi ha un grup d'anàlisis que està reavaluant la situació i l'únic objectiu nostre és la teva seguretat.
2: Avui a Catalunya hi ha una setantena de municipis en risc extrem d'incendi.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Des d'aquí, petons i abraçades.

0: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí amb nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Amb clau d'humor i situat a Catalunya, Xavier Sust recull tot un seguit de situacions i miniguies que poden ser útils, però també curioses i a la vegada impensables. Tots hem tingut a les mans guies de ciutats, però en aquest recull ens en presenta una de poc freqüent, una ruta per Santa Coloma de Gramenet.
1: Això és la curiositat, a priori. Les guies turístiques es fan de Montserrat, de la Costa Brava, del Romànic de Boí, es fan de llocs, doncs, apa, guia turística de Santa... Però no, escolta, vull dir, tot arreu, un bon restaurant, hi ha un edifici que té un determinat interès.
0: Seguint amb el turisme, proposa descobrir Londres, fent un recorregut per l'exili català.
1: Aquí va fer la conferència aquella seminal importantíssima el doctor Trueta, aquí va fer el concert d'acabada la guerra al Pau Casals, aquí hi havia aquella al·legació que va obrir la Generalitat als F-30, etc.
0: Més enllà del que entenem com a turisme, entrem en les curiositats. Un diccionari del món del còmic el trobarem a les pàgines centrals, inspirat en els antics TVOs de Bruguera. O què s'ha de fer per anar de públic a un programa de ràdio o de televisió?
1: Vull anar de públic a... Diu, no, aquest programa no, perquè aquest programa, doncs, això és enllaunat. La missa, per exemple, la missa dels diumenges de TV2. Vull anar de públic a la missa dels diumenges.
0: La síndrome d'Estocolm, o una suposada agressió postelectoral, té solució? L'autor troba la resposta a la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau.
1: Sí. Va fer una llista d'infusions, punyols, tisanes per curar les malalties de la vida moderna.
0: I com ho podem fer per canviar de religió?
1: Que ha de fer un senyor que es vulgui fer Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Si és obligatori rapar-se el cap o no, si t'obliguen a dur aquella túnica, quins estudis o quines obligacions et comportarà.
0: En Xavier Sust és economista i ja ha publicat altres llibres d'aquest estil. Secrets de Catalunya l'ha dit a Cossetània i és el primer volum d'una col·lecció que continuarà amb curiositats d'altres indrets. Per cert, l'autor recomana llegir-lo en petites dosis. Un capítol abans d'anar a dormir.
2: Em fa la sensació que...

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, és meva.
3: No, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!

aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
2: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
3: Instal·lacions Adrià Serra.
4: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
3: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
4: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà. Amb molta il·lusió.
0: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta

0: Poesia Infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
1: Si us agraden les croquetes, aquest poema us encantarà. I és que parla de com són de bones. Tant com un bon poema.
2: Hola, sóc l'Ainhoa Núñez Sabariego. El poema que he escollit es diu Croquetes. I ha escrit Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè les croquetes és el meu menjar preferit. Croquetes, sense mollen les dentetes, quan la mare fa croquetes. Ben roses i cruixidores. No te'n menges, en devores. En qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor.
1: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Gràcies per escollir aquest poema tan bo. I és que, com a tu, als Embaladits també ens agrada molt menjar croquetes i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
3: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.

0: truques i ens dius alguna cosa?
1: 972-51-1268.
2: Tu recordes on eres fa 20 anys?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Mira, bon dia. De vegades potser si tan indulgents no podríem, no ho hauríem de ser, perquè si nosaltres anem al seu país, què ens faran fer? Ens faran passar pel tubo també, eh? Mira, dies enrere la meva dona van a veure, la meva senyora i mi filla van anar a davant de can, de la casa gran, van a veure el Tejós el cony Joana? Com es deia? Bueno, en fi, com que ja som una miqueta grandets i ella està fotuda a l'esquena, doncs escolta, no hi havia gaire gent i es va repenjar amb un plàtano d'aquells davant de l'Ajuntament. Amb aquestes, al cap d'un rato, que això ja acostuma a passar, que ets el primer de tots i última hora tothom es posa davant i quedes l'últim, amb aquestes venen dues noies amb vel. Doncs escolta'm, diguéssim, l'educació va durar el temps que van voler, perquè la meva dona diu, home, us esteu posant aquí davant. Diu, pues mira, senyora, quan no li agrada se n'en va. La meva dona diu, escolta'm, però jo estic aquí a casa, eh? Diu, sí, aquí també és a casa nostra, en castellà. Aquí també és a casa nostra. Bueno, en fi, i així es va acabar. Per educació vam acabar així. Jo dins del darrere anava amb el cotxe, amb un pas de vianants, doncs, i jo passava amb el cotxe molt suau, perquè sempre respecto molt els passos de vianants, perquè hi ha cotxes sempre a la vora, i no saps mai si et sortirà algú. Doncs, aquelles noies estaven en una acera que no havien arribat a la rampa, tranquil·lament me'n anava cap a casa, et penses com em van cridar? Però sense motius, eh? Vull dir que, escolta'm, hem de ser indulgents, però segur que de fora vineren, que de casa es traien. I a més els catalans, com que som tan benegenets, ho tolerem tot. Doncs escolta'm, hem de ser indulgents, però hem de ser equitatius, eh? Indulgents fins a un cert punt. Perquè si nosaltres anéssim al seu país, ja ho veuríem. Què ens farien a nosaltres? Mira què diuen, escolta'm, esglésies catòliques no n'hi ha gaires allà, eh? I aquí tanta cony i tanta marinera, que ja està bé, eh? Ja hem transigit prou. Hem estat una sèrie d'anys governats per en Quico, que escolta'm, que no podies obrir la boca. Vinga, home, vinga. Aquesta gresca que han muntat aquestes tres persones, si volen prendre bé el castellà, ho tenen a 300 quilòmetres. Se'n vagin a València, que ja tothom parla castellà. Ja t'hi ha tablat prou. Fins l'altre dia.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca.
1: Repetiràs.

0: Si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Dani.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'Exposició Universal del 1888. Ho fan al llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu, en certa manera, és fer atractiu un patrimoni que potser, de bones a primeres, costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 a Girona abans de construir el seu edifici més famós, la Torre Eiffel. Va ser el 1889 a París i no a Barcelona, a la qual, segons una anècdota històrica que l'autora posa en dubte, Eiffel podria haver ofert instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo com a mínim treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre que l'oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Terrades.
1: Damunt de Palau Sorroca, les alzines d'ample soca munten la guarda al castell. Els camps estenen la pell infinitament solcada pel temps que guia l'arada. Resta escrit en els seus fulls el que poden llegir els ulls, seguint la cal·ligrafia vegetal que s'hi destria. De Terrades, quins records? Els arcs que emmarquen els horts. Dels ocells la xerradissa, franca i encomanadissa, i l'om impàvit i verd, únic oient del concert. A la Salut Santuari s'hi va pel goig de trobar-hi la resposta i la claror de la Mare del Senyor. I la terra que s'abasta d'allà estant, plural i casta, amb colors que es fan resum del flamejar de la llum. Des de Santa Magdalena la plenitud de l'ofrena, que de les serres al pla configura l'Empordà. Amb la plana que s'afina als peus de la Mar Llatina per recollir en amples fris els blaus del nostre país.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home, de 64 anys, es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han tingut un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. Gairebé 170 persones han necessitat ingrés hospitalari. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i són majoritàriament pacients de més de 70 anys. A més, aquest any les consultes per calor s'han avançat gairebé un mes respecte a l'estiu passat, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica.
2: Lo que estem veient és que, per una banda, aquest any els episodis de calor molt intensa han començat abans, perquè ja des de principis de maig van començar, i no només això, sinó que la durada és molt més perllongada que en anys anteriors.
1: Segons dades del Departament de Salut, recollides als centres d'atenció primària i als serveis d'urgència hospitalàries, la meitat de casos corresponen a cops de calor, mentre que les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Ara t'explicaré una història.
6: De Ràdio Vila-sacra. Només Ràdio Vila-sacra.
7: La diferència.
8: Confirmat.
9: I em preguntes per què. I això em preguntes. L'estimo perquè és la meva. L'estimo perquè amb ella la primera rondalla em conta l'àvia un capvespre d'estiu mentre el sol queia. L'estimo de tot cor. Perquè aquell sublim t'estimo va dictar-me l'amor en la mateixa llengua. Perquè la parlen els meus amics de sempre. Els que ploren amb mi i els que amb mi riuen. Els que em criden avant i avant m'empenyen. L'estimo de tot cor perquè cigales i espigues i roselles i els rossinyols i el mar i el cel i l'aire els seus grans secrets em revelen. No em preguntis per què. L'estimo perquè sí, perquè és la meva. Parlem Telecom.
10: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
11: Avui escoltarem Cançó orgullosa, per Guillermina Mota.

0: L'exili republicà a França va viure un dels moments més foscos amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial. El juny de 1940, els nazis envaeixen França després d'un mes i mig de combats. L'entrada de les tropes de Hitler al país serà funesta pels milers de republicans i republicanes a l'exili. Les tropes nazis van perseguir espanyols a l'exili i els van deportar a camps de concentració on els van esclavitzar. Molts d'ells moriran a causa del cansament, les malalties, la desnutrició o els maltractaments als que seran sotmesos. Altres seran eliminats quan els nazis considerin que no són útils per al règim. Homes, dones i criatures viuran l'horror dels camps de concentració i la deshumanització, però en allò que va ser un infern a la Terra hi va brillar una llum de solidaritat i esperança. El paper dels republicans espanyols i catalans serà clau per jutjar les atrocitats comeses pels nazis als camps d'extermini, però també estarà mancada de reconeixement durant molts anys. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 7. Resistir a la mort. La deportació a camps nazis.

0: La victòria nazi davant l'exèrcit francès va deixar el país dividit en dos. Una part, la França ocupada, estarà sota control directe dels alemanys. L'altra, governada pel mariscal Pétain des de la ciutat de Vichy. Aquest serà un règim aliat al nazisme i amb idees feixistes que, sota el nom de Zona Lliure, actuarà com a govern titella de Hitler. És agost de 1940. Els soldats alemanys arriben a Angulema, una població al sud-oest de França, on hi viuen unes 40.000 persones, a només 20 quilòmetres de la Zona Lliure. A les afores de la ciutat hi ha el camp de Les Alliers, on hi ha internats centenars de republicans espanyols. L'arribada de tropes nazis és un cop brutal per a aquelles persones que han sobreviscut la guerra fugint lluny de casa sense possibilitats de tornar. De sobte, aquells alemanys dels quals n'han sentit coses terribles són davant seu, mirant-los als ulls amb menyspreu. Els nazis els duen a una estació i els obliguen a pujar a un tren de bestiar. Tanquen les portes i la locomotora arrenca. 927 persones s'amunteguen dins d'aquells vagons sense seients. No saben on van ni quan durarà el viatge. Alguns creuen que els desallotgen cap a la Zona Lliure, altres que tornaran a Espanya. Ningú no s'espera el destí real.
1: Nos dijeron que subimos al tren para venir a España. Era de carga y recuerdo que la única ventana que había los vagones era el rectangular. Y cuando el tren pues arrancó, la Cortés se asomaba pues por la ventana. Entonces se dio cuenta de que el tren entraba en un país que no es España, porque todos los rótulos de las estaciones estaban pues en alemán.
0: Acabem d'escoltar José Quesada Herrerías. Al final de la Guerra Civil va fugir del Prat de Llobregat amb la seva família cap a l'exili. El 1940 els nazis el van ficar dins del comboi dels 927. Amb ell hi anaven els pares i els germans. També els acompanyava una altra família que havia fugit del Prat, els Cortés. Durant 4 dies van viatjar en aquell vagó, sense aigua ni menjar. Un viatge que, segons explica Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen, va ser molt dur.
2: Amb els trens de bestiar, amb unes condicions pèssimes de transport, i a més, a vegades, han de passar hores dins d'un túnel perquè estan també rebent bombardejos de l'aviació aliada. Per tant, un transport que es fa difícil.
0: Quan el tren per fi s'atura, les portes dels vagons s'obren. Són a una estació de tren plena de soldats de les SS, tropes nazis molt radicalitzades en les idees de Hitler. Els republicans poden llegir el nom de l'estació, Mauthausen.
2: No saben on són. Quan arriben a Mauthausen és que no coneixen el nom, no saben on són. Un nom raro. Allà separen famílies, homes i nois de més de 14 anys, els fan baixar del tren, els porten a Mauthausen i la resta de la família tornen enrere amb un recorregut infernal i són abandonats a la frontera d'Espanya.
0: En José Quesada tenia llavors 12 anys. El seu pare, Ciriaco, havia estat militant de la CNT durant la Guerra Civil. El seu germà gran, Fèlix, havia complert 14 anys, però era alt per la seva edat i semblava més gran. Les tropes nazis obliguen els homes i els joves a baixar del tren. A les dones, nenes i criatures les mantenien dins dels vagons. En José baixa amb el seu pare. Mentre la família mira de fer entendre que en Fèlix és jove per anar amb els adults, un oficial nazi agafa per les aixelles el José i el torna a pujar al tren amb les criatures. Aquella serà la darrera vegada que la família es torni a veure al complet.
1: Para el tren, abren las puertas, hacen bajar a los hombres. Y yo, pues, se me ocurrió bajar con mi padre. Entonces vino un oficial de la SS, no sé quién era, y llamó a un soldado. El soldado se cuadró y me salió a mí. Cogí los sobacos y me puse al tren. Ese militar alemán iba separando a los hombres, unos a una parte, otros a otra parte.
0: Llavors, en José Quesada no ho sabia, però els nazis estaven separant la gent segons la seva capacitat de treballar. Homes sans i joves a una banda, ancians, malalts, ferits i discapacitats de l'altra. Els primers seran duts al camp de Mauthausen, on seran forçats a treballar pel Tercer Reich. Els altres seran assassinats poques hores després.
3: Van ser moltes les persones que van patir de primera mà l'estada a un camp de concentració, tot i que l'horror no començava en arribar al camp, sinó molt abans. Algunes ni tan sols arribaven. La seva ànima les abandonava de camí, alliberant-les del patiment que els esperava. Viatgem a través dels miralls de memòria per escoltar el neguit i el patiment que es va viure dins dels vagons de tren cap a Mauthausen.
4: Thank you. porten?
5: No tinc ni idea. És el mateix que tu.
4: Pau, mira aquest noi. No fa gens de bona cara.
5: Ei, estàs bé? Què ha sigut això? Vine, sou aquí al nostre costat. Com et dius?
6: Sí, només estic marejant, gràcies. Em dic Joan.
4: Vol saire?
5: Millor?
6: Sí. Sí, sí, sí, tranquil, gràcies.
5: Ho pots dir si no estàs bé, eh? Jo tampoc ho estic.
4: Pau, prou.
5: No, és el quart dia que estem a aquest vagó. Som com 1.000 persones aquí dins. Mares, pares, avis, criatures i ferits. No sabem ni on anem. És agost, fa calor.
4: Pau, va, la gent no vol sentir això.
5: No callaré, no hi ha espai. No tenim menjar ni aigua i faig les meves necessitats en un maleït cubell. De debò que esteu deixant que ens tractin així? No voleu tornar a casa?
4: És clar que volem tornar.
7: Té raó, han passat 3 dies i res.
8: És hora de fer alguna cosa, no?
9: Què dieu? Esteu bojos. Per la vostra culpa ens mataran.
10: No sabem ni on estem.
8: Jo prefereixo morir intentant escapar-me que no fer res.
9: Tractem d'obrir la porta.
4: Ens mataran, pareu!
11: Hem arribat.
5: On estem?
4: Mauthausen.

0: El comboi dels 927 serà abandonat pels alemanys a Irún, a la frontera entre Espanya i França. El govern franquista se'n farà càrrec contra la seva voluntat, recloent les famílies exiliades en un edifici que té la funció de presó provisional. Però el règim no farà res per tornar els espanyols deportats. De fet, el govern franquista no reconeix els exiliats com a espanyols i això donarà el pretext als nazis per considerar-los apàtrides, és a dir, persones sense estat. Els nazis tenien obsessió per catalogar aquells que consideraven els seus enemics. Els jueus, per exemple, els identificaran amb una estrella de David groga, cosida a les vestidures. Els espanyols ho faran amb un triangle blau. Sobre això, l'Aitana, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta.
1: Què significava el triangle blau que duien els republicans espanyols al braç als camps nazis?
2: El triangle blau és el que representa els apàtrides, que corresponen a poblacions que han sortit del seu país i que estan com a refugiats estrangers, en aquest cas, en el cas específic de França. No hi ha un estat que els reconegui com a propis, però porten la S a dins. Per tant, són reconeguts com a espanyols. Clar que és la gran contradicció i és una característica única en el cas de la deportació als camps nazis, en el qual un col·lectiu té una identificació pròpia com a apàtrida i al mateix temps se'l reconeix com a espanyol. A veure, o si és espanyol o si és apàtrida.
0: L'arribada de catalans als camps nazis no va ser només a través dels camps de refugiats francesos. De fet, moltes de les persones deportades ho van fer a través dels anomenats stàlags, camps de presoners de guerra alemanys. Molts republicans que s'havien enrolat en companyies de treballadors estrangeres franceses per fugir de la misèria i les males condicions dels camps de refugiats acabaran fets presoners pels nazis i seran deportats a Mauthausen. Altres seran activistes polítics que lluitaran contra el feixisme des de l'exili. Aquestes persones sovint seran perseguides per la policia secreta alemanya amb l'objectiu d'acabar amb tota la resistència política. Un dels personatges més insignes de la deportació és la Neus Català i Pallejà, una dona del Priorat que durant la guerra va enrolar-se al PSUC i va fer tasques sanitàries en una colònia on hi havia criatures refugiades, majoritàriament d'Astúries i Madrid. Amb la caiguda de Catalunya a mans franquistes, Català va creuar la frontera amb França amb 182 nens i nenes orfes, salvant-los de la brutalitat feixista. Ens ho explica l'Elisenda Balanguer Mercader, historiadora i biògrafa de Neus Català.
3: Segurament les autoritats franceses no van gosar a ella i a tants nens portar-los als camps de concentració d'Argelers. Ella aconsegueix que els nens siguin o adoptats per famílies belgues o repatriats amb les seves pròpies famílies, perquè si no el règim franquista ja enviava agents a buscar els nens per educar-los amb educació franquista. I llavors ella és quan s'implica allà a França amb la resistència, lògicament, perquè ella sabia que allò havia sigut només el preludi de la Segona Guerra Mundial.
0: Un cop a França, Català va treballar a la resistència contra els nazis, fins que va ser delatada. Els nazis la van deportar al camp de concentració per dones de Ravensbrück.
3: La Neus arriba a parar a Ravensbrück perquè feia la resistència, estava implicada amb el seu primer marit a la zona de la Dordonya i el Perigord. Ella i el seu marit el que feien era, a casa seva, era com un lloc de reunió i des d'allà era on es preparaven consignes, plans militars de sabotatge contra els nazis. I allà era una mica com el lloc de suport on alguna vegada s'allotjaven alguns guerrillers que alguns maquis, hi ha un senyor que els delata per diners, van arribar al poble, la Gestapo, la CSS, i els van detindre a ells dos, a la parella, i també uns guerrillers que en aquell moment, aquell dia, estaven allà amagats a casa seva.
0: Un destí molt semblant al que va viure una altra catalana, Mercedes Núñez Targa. Un delator va assenyalar aquesta dona comunista quan s'exiliava a França després d'haver escapat d'una presó franquista. Des de Carcassonne va ser deportada a Ravensbrück. Ens ho explica l'historiador Víctor Cabral Rodríguez.
4: La detenen por un chivatazo y la montan en un tren, en un vagó de cavalls, con moltes altres dones, en unes circumstàncies molt dures, amb poca llum i amb unes condicions higièniques molt, molt deficients, i la porten directament cap a Ravensbrück.
0: L'arribada als camps de concentració va ser un dels moments més durs que van patir aquelles persones. Més de 7.000 espanyols passarien per l'horror dels camps d'extermini. La Neus Català sempre va recordar aquelles primeres hores com unes de les més difícils de la seva vida.
3: La Neus explicava que a l'entrar allà té molt record dels focus a l'entrar al camp, d'aquelles llums tan agressives, que això li van provocar fotofòbia, per això la Neus sempre anava amb aquelles ulleres negres, fosques, amb aquella muntura tan característica, perquè li molestava molt la llum. Recorda molt molt a l'arribar, doncs, veure dones esquelètiques, o sigui, cadàvers, no?, que eren cadàvers, eren ulls de mortes ja quasi, no?, les que hi havia als barracons que estaven dedicats ja a l'aniquilació, els apels, les dones que es tiraven a les filferrades elèctriques,

0: Els camps de concentració i extermini nazis tenien dues funcions bàsiques. D'una banda, obligar les persones tancades a treballar fins a la mort pels esforços de guerra alemanys, i de l'altra, exterminar aquells que consideraven inferiors o no aptes pel treball. La vida als camps de concentració no tenia valor. La mort era present a tots els racons. Ho era, a més, de les formes més cruels i sàdiques. El pare del José Quesada, Ciriaco, va salvar-se dues vegades d'entrar a les cambres de gas, però va presenciar innumerables mostres de crueltat contra els presoners a Mauthausen.
1: Lo que también hacían para eliminar la gente era en invierno, cuando hacía mucho frío, los levantaban de las camas, los sacaban afuera desnudos, se los ponían en fila y no podía moverte para nada. Y el padre de los Cortés, ahí murió, bueno, no pudo aguantar frío y ahí murió. No, los hijos estaban al lado de él y no podían tocarlo. Y cuando acabó una hora o X tiempo, venga a los barracones, y los que no tenían fuerza, ahí quedaban muertos. Los cogían y a los crematorios.
0: Infligir terror era una de les tècniques que feien servir els nazis per deshumanitzar els presoners. D'aquesta manera buscaven trencar l'esperit de supervivència, frustrar qualsevol esperança de sortir vius dels camps.
2: El tracte inhumà en totes les condicions, per qualsevol cosa i en qualsevol moment podia rebre una pallissa, un cop. El desconeixement de les llengües, que llavors allò no t'orientaves. Els crits permanents, el soroll permanent que hi havia en els camps de concentració. La manca d'alimentació, la manca de condicions sanitàries, l'hacinament que hi ha en els barracons. És a dir, tot està pensat per minvar la moral i per portar-te a la desaparició. Alguns no van suportar, es van suïcidar, i molts van caure, doncs, víctimes de pallisses, assassinats o malalties. Allà els supervivents que et comentaven, que han comentat sempre com la vida no tenia cap mena de valor, que el teu objectiu era continuar viu al vespre i que el dia següent t'aixecaves i a millor tenies mort al costat del company de la teva llitera.
0: La deshumanització als camps de concentració es posava en pràctica des del primer minut. Quan les persones entraven als camps, se les rapava, se les vestia amb un uniforme de ratlles i se les tatuava un número, una matrícula. Ja no tenien nom, ara eren només una xifra. La Judit, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda, té una pregunta sobre la supervivència als camps nazis.
3: Als camps de concentració s'havia de parlar alemany per entendre els soldats i evitar ser castigats o assassinats. Els refugiats espanyols sabien parlar-lo?
2: Els supervivents dels camps es repetien de memòria el seu número en alemany, perquè era una forma de sobreviure. Si a tu et cridaven pel número i no l'identificaves, podria venir el capo, el presoner que estava al càrrec dels deportats, i et podia pallissar, perquè no havia estat àgils. Per tant, un sistema de resistència també era ensenyar als nous internats la seva numeració, la seva matrícula, identificar-la i saber-la pronunciar en alemany.
4: Una part de la resistència que van fer als camps va ser fer receptes de cuina, explicar-se coses les unes a les altres, fer poemes, fer cançons, cantar, però també hi havia les blokoves, que eren les jefes del barracó, que també eren presoneres, em sembla que eren poloneses, eren alemanes, algunes explicaven moltes de les coses que passaven.
0: Al camp de Mauthausen, els presoners estaven obligats a treballar extraient granit i transportant els pesats blocs des de la pedrera. Cada dia, els presoners carregaven les pedres i havien de pujar 186 esglaons fins a deixar la pesada càrrega al seu destí. Això ho repetien desenes de vegades al dia. Mal alimentats, sense maquinària ni ajut de cap mena. De fet, els soldats sovint empenyien els presoners per fer-los caure, per pura diversió. Moltes persones van morir d'esgotament. Aquelles escales es coneixen ara com les escales de la mort. Mentre els nazis anaven guanyant la Segona Guerra Mundial, la mortalitat als camps era molt elevada. En aquell moment hi havia molta mà d'obra esclava als camps i el Reich encara podia permetre's pagar els costos de la guerra amb empreses alemanyes. Segons va avançar la guerra i els nazis començaven a retrocedir, van necessitar més i més mà d'obra esclava per fabricar munició, roba per al front o material de construcció, i ja no els interessava tant matar els presoners. En aquest context, un petit grup de joves espanyols, el comando Post-Shahar, va aconseguir permís per sortir del camp a treballar. Primer ho feien sota la vigilància de soldats alemanys, però després anaven i tornaven sols. Francesc Boix, un presoner català que treballava al laboratori fotogràfic de Mauthausen retratant dia a dia al camp, va poder donar els negatius de les fotografies als joves espanyols que el van amagar al jardí d'una veïna del poble, Anna Pointer.
5: La crueltat i el dolor, l'extracció de la identitat i la vida, era el destí que els hi esperava a tots aquells que aconseguien arribar als camps nazis, establiment on la vida deixava de ser vida i on la necessitat de conservar-la va incentivar l'ingeni d'aquells empresonats per tal de denunciar el que patien allà dins.
6: Un altre cop bé? Què ha passat?
7: Lasi auf der Rutsein!
8: Fes, Jess!
7: Heu fet la vostra feina, però sou molts. S'obren algunes persones. Ens han comentat que hi ha una persona que no para de queixar-se. Pau Sega, fes un pas endavant, Vite.
6: Pau, no!
9: Un plaer, Jacinto.
6: Pau!
9: No perdis la fe.
7: Digues! Què no et sembla bé? Digues! Què no et sembla bé?
9: He oblidat què vol dir ser humà.
7: Nein. Hem inventat una nova manera de ser-ho. Atega!
9: Cremareu a l'infern!
7: T'he dit atega!
9: Tots pagareu!
7: Stoppen! De peu! La gova, Vite. A la paret. Vols dir alguna última cosa?
9: Fill de puta! Cremaré l'in...
7: Good. Ja veieu què passa si algú parla massa. Com s'ho ha fet?
10: Segueix mirant endavant, Jacinto. Que no ens vegin parlar. Estàs bé? Sóc en Boix. I m'has d'ajudar. Aquest sobre és per l'Anna. Vine, segueix-me. Ara. Ei, pare. Ets boig o què? No, i merda, jo... És que... Escolta una cosa. En aquest sobre hi ha fotografies del que està passant aquí. La gent ha de saber el que està passant. No poden quedar impunes aquests cabrons. Qui ets? Un fotògraf que fa la seva feina. Li has de donar avui. Has de portar aquesta peça a un soldat que es diu Arnold. Si et paren, digues que la necessiten urgentment a la caserna i hi haurà l'Anna. Dóna-li i vés en compte. Bona sort, Jacinto.
11: Molt bona sort, Boix.
12: M'envia Delabert que li porti aquesta peça.
13: T'envia Boix?
12: Ets l'Anna?
13: Sí, l'Anna Punter. Dóna'm el sobre abans que ens vegi algú. Gràcies,
12: Jacinto. Sóc en Jacinto.
13: Gràcies, Jacinto. Moltes gràcies. Per fi la gent sabrà el que estan fent dins d'aquests camps.

0: Amb la derrota dels nazis a la Segona Guerra Mundial vindrà l'alliberament dels camps de concentració i extermini. Les SS s'encarregaran d'executar milers de persones fins a l'últim minut. Però la valentia i solidaritat de les persones resistents va ser clau per poder jutjar molts dels responsables nazis pels seus crims i atrocitats. La Martina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Stein de la Ricarda, té una pregunta sobre el paper de la societat alemanya en tots aquests crims.
1: La societat alemanya sabia el que passava als camps i ho acceptava.
2: Mai podem parlar del 100% de la població alemana, però sí que és cert que una gran part de la població alemana va recolzar les idees nacionalsocialistes. És a dir, no hem d'oblidar que Hitler va començar a governar a començaments del 1933 arrel d'unes eleccions democràtiques. Per tant, en una situació de crisi on Alemanya es pot considerar que va ser humiliada amb els acords del Tractat de Versalles, va crear aquest caldo de cultiu perquè aquests sectors estigmatitzats pels nazis, doncs una bona part de la població també pogués creure aquesta criminalització, pogués creure aquesta culpabilització. Això va ser un procés que va ser de mica en mica, és a dir, d'avui per demà no van començar ni a tancar als enemics polítics ni a la població jueva, que en el cas de la població jueva o la població gitana o els altres col·lectius, va ser un procés a partir del 1933 fins a la Segona Guerra Mundial i fins a l'any 43-44, quan ja es va veure que estaven perdent la guerra. Per tant, va ser un procés ben bé de 10-11 anys de grans campanyes i de portar a terme polítiques estatals en contra d'aquests col·lectius.

Les fotografies de Francesc Boix mostraran al món l'horror nazi i la capacitat per fer mal d'aquell règim feixista. Però aquest món també farà com qui no veu el que passava a Espanya. La sortida dels camps de concentració no serà la fi de l'exili per als republicans. La majoria tornaran a França i molts d'ells mai no tornaran a trepitjar Catalunya. Els que ho facin seran a les acaballes del règim franquista o amb el dictador ja mort. Espanya silenciarà el que va ocórrer als camps d'extermini i concentració durant molts anys. I, de fet, entitats